Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: escoltes i cats.
1: Should be small.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda...
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

was actually here. Yeah. I just got so caught up in the

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party, FM, App i 3CAT.

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

0: Les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
1: Veus indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir. Maria Antònia Oliver.
0: Maria Antònia Oliver i Cabré fou escriptora, traductora, guionista i col·labora en la premsa escrita. Forma part de la generació literària dels anys 70, del col·lectiu Ofèlia Dracs, i va donar vida a la primera investigadora privada catalana, l'Elònia Guiu. Activista i gestora cultural, la seva trajectòria està impregnada de rebel·lia i feminisme. Margarida Aritzeta, escriptora llicenciada en Història Moderna i doctora en Filologia Catalana, és qui ens acompanyarà per parlar de la vida i obra de Maria Antònia Oliver, amb qui va compartir Generació, el grup Ofèlia Dracs i molta literatura.
2: És una de les escriptores joves que
1: Margarida Aritzeta
2: debutar a la literatura dels 70. És una dona que va començar a escriure joveníssima, que es volia menjar el món i que, a més, es va plantejar en companyia d'en Jaume Fuster, el seu company, de dedicar-se professionalment a la literatura, que aleshores era un disbarat, però ho van aconseguir. Una dona que, vinguda de Mallorca, instal·lada a Barcelona, profundament feminista, lluitadora, independent, que treballa no només escrivint les obres pròpies, perquè amb això no es podia guanyar la vida, però treballa com a guionista, treballa com a traductora, treballa a la ràdio, treballa a la televisió, treballa als periòdics, treballa a l'estructura del Congrés de Cultura Catalana. És a dir, és una persona que toca 50.000 tecles amb una energia, amb una decisió i amb un cap claríssim que fa enveja només de plantejar-s'ho.
0: Nascuda a Manacor l'any 1946, Maria Antònia Oliver i Cabré sempre es va sentir atreta per la literatura, però en destaquem l'apropament a les rondalles menorquines que va escoltar des de ben petita. El seu oncle avi, Joan, li contaven les rondalles de mossèn Antoni Maria Alcover, però també d'altres inventades per ell. Precisament, un llibre de rondalles de mossèn Alcover era l'únic en català dins de l'enorme biblioteca del seu pare. I per a Maria Antònia significa llegir en català, una llengua que va aprendre dels seus pares, avis i amics. Anys més tard, l'aprendria fora d'hores lectives en un curs a Aina Moll. Fruit d'aquestes arrels, neixen dues de les seves novel·les, cròniques de la molt anomenada Ciutat de Montcarrà, l'any 1972, i El vaixell Diràs i no tornaràs, el 1976. Però la seva primera novel·la es publica l'any 1970, Cròniques d'un mig estiu. Maria Antònia Oliver tenia 23 anys.
2: Sí, les Cròniques de mig estiu, una de les seves primeres novel·les és sobre un noiet que fa de conserge, que fa de grum en un hotel de Mallorca, i aleshores la seva visió del que són els turistes i del que pot arribar a suposar, doncs, quan allò es faci gros. Sí, sí, té una visió de futur tremenda.
0: Una altra obra a destacar unida a les rondalles, al folclore de Mallorca i a la vessant sobiranista de Maria Antònia Oliver, és Crineres de foc, publicada el 1985.
2: Literatura catalana, que és la de barrejar literatura fantàstica amb la ronda

0: batalles mallorquines i una mica també amb la idea de construcció de país, és a dir, que té una novel·la que es diu Crineres de foc, que Crineres de foc utilitza tota una sèrie d'elements trets del folclore de Mallorca, però Crineres de foc és la història de la lluita dels catalans per la seva llibertat, però sobretot és la lluita de les dones per aconseguir la seva habitació pròpia, no? I llavors utilitza tota una sèrie de figures, algunes que són fins i tot transparents perquè existeixen a la vida quotidiana. Hi ha un personatge que és la Maria Aurèlia Campmany, que les persones de l'època ho veiem claríssimament que està parlant d'ella, no? Transforma la idea de la sala de les nines de Llorenç Villalonga en una sala de les nines revolucionària. Les nines es revolten, les nines transformen la seva funció i el seu paper al món. És a dir, que Crineres de foc és una novel·la d'època, és una novel·la on es descabdellen moltíssims fils de modernitat.
1: Maria Antònia Oliver, Veus indispensables.
2: Antònia Oliver es casà amb l'escriptor Jaume Fuster, també membre del col·lectiu Ofèlia Dracs, i l'any 1969, quan en Jaume acabà el servei militar, es van casar i es traslladaran a Barcelona. Formaren un gran equip i, pòstumament, l'any 2023, la Magrana publicava la seva història d'amor, Paraules al sol, una novel·la epistolar inèdita on l'escriptora s'inspira en les cartes d'amor entre ella i el seu marit, quan aquest, per motius polítics, fou destinat a l'illa de Cabrera per fer el servei militar. Els protagonistes, sota els pseudònims d'Olivia Guillot i Lluís Picó, ens narren en les seves cartes la impotència davant d'una separació obligada i dibuixen un país on la llengua i la llibertat són assetjades amb l'objectiu d'anihilar-les.
1: Veus indispensables.
3: Sí, també m'agradaria tornar enrere i sortir ara de capitania per anar a buscar-te a la residència i prendre un cafè amb llet a mitges, o veure vi negre al cinquè brau, o sentir els Beatles des de la foscor càlida i flonja, apassionant i apassionada del Picadero. I els nervis m'actuen ara, immers en el record com aleshores. Desitjo que la roba desaparegui per retrobar la intimitat nua del cos que s'estremeix de plaer. No és així, ni ho tornarà a ser. Hem viscut poc temps junts, però ja tenim un garbuix de records nostres que tenallen aquelles illes gestuals dels meus poemes. No ho tornarà a ser mai més. Però és absurd plorar per un record perdut quan tens un futur de joia per omplir de nous ritus. I el cinquè brau esdevindrà qualsevol tasca de Barcelona, i el Picadero la nostra cambra d'un pis encara no somiat, i els cafès amb llet a mitges podran continuar mentre esperem nous assajos de noves obres.
2: Guillem Jordi Graells i Oriol Pidecabanyes van publicar amb el títol de Generació Literària dels 70 les entrevistes a 25 escriptors i escriptores, entre elles Maria Antònia Oliver. D'aquí neix el nom de Generació dels 70, on també hi trobarem Jaume Fuster, Montserrat Roig, Margarida Aritzeta o Jaume Cabré. Un llibre que va patir la censura de l'època i fou retirat de la venda. No es publicaria fins l'any 1976. Formaven part d'una generació de joves que començava en un ambient acadèmic i encara sota la mirada del franquisme, una època on sorgirien grans amistats i sinergies literàries, joves que volien construir un món a la seva mida, un món diferent del que estaven vivint. Maria Antònia Oliver va deixar la universitat als 6 mesos. La política clandestina i escriure van ser la seva prioritat.
0: Sí, perquè forma part d'un grup, d'una generació...
1: Margarida Aritzeta.
0: Que a més a més tenen un compromís polític profund en la seva vida social, en la seva vida cívica, en la seva actuació cívica. Vull dir, la Maria Antònia Oliver i el Jaume Fuster i uns quants amics seus són militants d'esquerra, són militants del PSN, del Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans.
2: És en ple franquisme que Margarida Aritzeta coneix Maria Antònia Oliver. Coincideix decideixen inicialment a través de la política clandestina i anys més tard es retrobarien al col·lectiu Ofèlia Dracs. La recorda amb tota l'energia que desprenia i amb el seu llegat.
0: Fer moltíssimes coses i suposo que va fer moltes coses i moltes de divulgació i d'agitació cultural, no? Que això també era important a l'època. I això pren temps de l'escriptora. Vull dir que una altra persona dedicada allò a la Torre de Bori i diu, jo faig la meva obra i d'una manera exquisida i em dedico només a anar perfilant la meva obra, hauria pogut fer les obres completes una enciclopèdia, no? Però toca 50.000 tecles, perquè és que, a més, és una època que no hi ha lectors. Venim del franquisme, la gent no s'ha desacostumat de llegir en català i aleshores hi ha tota una sèrie d'accions de divulgació de la literatura i de la cultura que requereixen una presència, requereixen conrear gènere, escriure gèneres populars, treballar en uns canals com són la ràdio i la televisió que comença llavors, amb guionatge, amb programes de divulgació, taules rodones, conferències pels pobles. Clar, tot això pren moltíssim temps de l'obra pròpia, però tot aquest temps alhora fa créixer el volum i la importància de l'obra pròpia quan l'escrius.
1: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Maria Antònia Oliver, Veus indispensables.
2: El col·lectiu Ofèlia Dracs es va fundar als anys 1976-1977 i darrere de Dracs hi trobem les inicials dels seus fundadors, Miquel Desclot, Carles Reig, Josep Albanell, Jaume Cabré i Joaquim Soler. Inicialment s'havien reunit per escriure una sèrie d'articles a la revista Canigó sota el nom de Trencabel. Després va sorgir una novel·la col·lectiva i finalment, amb aquesta col·laboració, va néixer el col·lectiu Ofèlia Dracs.
0: I Ofèlia Dracs és un grup que sorgeix a la fi dels anys 70 i
1: Margarida Aritzeta,
0: que dura durant els anys 80-90. És un grup generacional, un grup que, en aquest cas, lligat a la novel·la negra, va començar fent gènere perquè, t'he comentat abans, perquè no hi havia la pràctica de llegir i perquè tots els membres del grup aleshores eren joves, veien la necessitat de recuperar el públic lector, perquè eren lectors, perquè traduïen, perquè llegien traduccions i pensaven que la literatura catalana s'havia de posar a nivell de la literatura europea, tal com havien lluitat i reivindicat Manuel de Pedrolo i Maria Aurèlia Capmany, entre altres. Vull dir que eren els seus referents i els seus amics, no? Llavors, Ofèlia Dracs, doncs, hi ha la Maria Antònia Oliver, hi ha el Jaume Fuster, en Jaume Cabré, en Quim Carbó, en Joan Rendé, tota una sèrie, en Quim Monzó, hi havia, per una època, la Carme Riera, vull dir que tota una llista de persones extraordinària que van crear doncs una manera de fer i una manera d'entendre la literatura, però la literatura lúdica, també. És a dir, cadascú tenia la seva obra, però com a Ofèlia Dracs es van plantejar de fer coses que la gent pogués llegir, de dinamitzar el gènere, i van fer, entre altres, doncs, un recull de novel·la negra, i d'aquí, negra i consentida, i d'aquí va sortir l'Elònia Guiu i les tres novel·les de la Maria Antònia Oliver.
2: Elònia Guiu és la primera dona detectiva catalana i apareix per primera vegada al relat On ets, Mònica? Dins del recull de contes de gènere negre, negra i consentida, del col·lectiu Ofèlia Dracs. Però serà Estudi en Lila, publicat el 1985, on debuta com a protagonista.
0: Sí, Estudi en Lila és el debut de l'Elònia Guiu, de la primera detectiva de l'Estat espanyol, una detectiva feminista, femenina, una detectiva molt decidida, una detectiva, a més, que té un ajudant que és un home, que és en Quimet, i que obre camí a totes les altres detectives que vindran i que obre camí a la saga de tres novel·les que va escriure, que van ser les tres novel·les de l'Elònia Guiu. L'Elònia Guiu, que a més és una una persona coqueta que es col·lecciona pintallavis, però que és decidida i absolutament incapaç de deixar-ne passar una que suposi un atac a les dones i als drets de les dones. No? És, en aquest sentit, és superradical, és vegetariana, en una època que això encara no es portava, i a més planteja no només tot el tema del feminisme, i en aquesta novel·la Estudiant Lila, per exemple, doncs un dels eslògans que hi havia al carrer i que funcionava com a pintades a les parets contra violació i castració, doncs és un dels temes, un dels motius de la novel·la. Doncs no només això, sinó que a més planteja totes les reivindicacions, no només de dones, sinó de gènere, que aquest és un concepte que encara triga 15 anys a sortir, a plantejar-se a nivell general. A ella li interessa els plantejaments no només del feminisme, sinó del gènere, els drets dels éssers humans, sigui quina sigui la seva realitat sexual.
1: Veus indispensables.
3: Vestida de punt en blanc, vaig fer l'entrada triomfal al despatx. En Quim obria uns ulls com plats. On vas disfressada així? Segur que avui has esmorzat un entrecot o un filet mignon de carn de cocodril. Què té a veure, escolar, amb ses tèmpores? Amb aquest vocabulari no enganyaràs ningú, nena, encara que et vesteixis de senyora Pona. Em tens l'informe? Sí, però abans escolta'm. Vestida així em fa l'efecte que algun sant s'ha trencat el coll i jo diria que és sant vegetarià. I de no, la meva ideologia no té res a veure amb la meva indumentària. M'he vestida així per anar a demanar assessorament per fer unes inversions. I el vocabulari vast només el faig servir amb gent com tu. Que t'ha tocat la rifa? Vols més rifa que tu, rei?
1: Veus indispensables. Maria Antònia Oliver.
2: Curiosament, escriure novel·la negra no entrava inicialment en els projectes de Maria Antònia Oliver. Qui li havia de dir que la seva Lònia Guiu seria pionera?
0: No, això no havíem parlat.
1: Margarida Aritzeta.
0: Encara no n'escrivíem, ella no n'havia escrit, jo tampoc no n'havia escrit, i totes dues eren molt bones lectores de novel·la negra, perquè ens agradava molt la novel·la negra nord-americana i la llegíem de manera apassionada, però la novel·la negra nord-americana de la cua de palla d'aquell temps resulta que és masclista, és misògina, és violenta, és agressiva, i llavors és tot allò que nosaltres, doncs, no volíem reproduir ni tan sols no ens agradava de veure davant dels ulls, no? Per tant, dèiem, aquest tipus de novel·la, que m'agrada llegir-la, però no la farem mai. I fins al moment que li dona la volta com un mitjó i aleshores la Lònia Guiu segueix el model de la novel·la negra nord-americana, però resulta que fa absolutament el contrari del que fan els herois de la novel·la negra nord-americana, que sí que és contra l'agressió, el pacifisme, contra la violència, el feminisme. És a dir, que li troba la part contrària de tots aquells estereotips que mai a la vida no volia haver de tocar, no? Per tant, troba la manera de fer-ho girant-la.
2: Maria Antònia Oliver va trobar en la novel·la negra un espai per reivindicar el feminisme i atacar la corrupció. Deia que inventar-se una història per explicar les veritats era una mentida piadosa.
0: Llavors, si alguna cosa li agrada de la novel·la negra és la part de denúncia social, de denúncia de la corrupció, de denúncia de la injustícia, de denúncia d'aquest món podrit que en aquells moments, sobretot els últims anys del franquisme, els primers anys que comencen a escriure la Maria Antònia i companyia, resulta que no es podia explicar si no era a través d'una novel·la, a través de la ficció. I tot i així, esclar, ja no hi ha censura, la literatura no se censura com a l'època de Pedrolo, però encara és complicat explicar segons quines coses, no? Llavors, la literatura serveix també per passar comptes amb tot aquest podriment, tota aquesta injustícia, en tot aquest món que es vol canviar.
2: Lònia Guiu protagonitza 3 novel·les.
0: Estudiant Lila, Antípodes i Lo sol que fa l'ànec. Sí, són les tres novel·les de la Lònia Guiu, absolutament actuals i plantegen tot el problema de les màfies, del tràfic de persones, de l'abús infantil, però a més de la destrucció que comporta la massificació del turisme, la gentrificació, és a dir, que són absolutament actuals.
2: Estudiant Lila, amb la desaparició d'una adolescent embarassada i l'estafa d'un marxant d'art, hi trobem temes com la violació i el tràfic d'art, d'armes i de drogues. Antípodes, publicada el 1988, agafa el fil del final d'Estudiant Lila i l'autora ens situa a Austràlia. La prostitució i el tràfic de dones són els eixos centrals de la novel·la, on hi trobem un nou personatge, en Henry, amb un perfil marcadament masclista.
1: Veus indispensables.
3: La droga adulterada? Potser. Loni, ara el tenia davant meu, dret, suat. És millor que ens n'anem ara mateix. Podria ser una trampa. O poden venir d'un moment a l'altre a endur-se-la. S'aixugava la suor. Se sentia tan culpable, pobre Henry, que no em vaig atrevir a dir-li tot el que pensava. Perquè pensava que ell en tenia la culpa, és clar. Si en comptes de voler descobrir tot l'entrellat del tràfic de dones i de la droga s'hagués dedicat simplement a cercar a Cristina... Però ben mirat, no era això el que havia fet. Les coses no sempre venen així com volem.
2: El sol que fa l'ànec tanca la trilogia. La desaparició de la Júlia portarà l'Alònia a Alemanya, Mallorca i Barcelona. El tema central, la pederàstia. I destaquem el paper d'una cançó tradicional mallorquina que és la pista clau del misteri. Tot amb una Alònia al capdavant molt més madura.
3: No anaven tan pintades com a nit, però déu-n'hi-do. Duien unes minifaldilles exagerades per la seva edat i sobretot per les seves cuixes, que demanaven a crits una liposucció. I uns escots més que generosos, que mostraven un pitam balder i deseixit. Semblaven contentes, fins i tot felices. Però què era la felicitat? Vaig pensar. I de seguida em vaig treure aquella paraula del cap i em vaig penedir d'haver passat una nit en blanc per culpa seva. Se va armar un fardo al carrer, si lo hubieses vist. Nos va fer pena el macarró, fíjate. Però els de la panda no les van voler dir res. Bueno, es van dir que el tio era un pelat que no es queria fer de macarró i que havia caído perquè devia anar borratxo. I de tu no em van parlar, ni nosaltres ni ningú del carrer que t'havia vist com l'estomacaves. Vas estar sensacional, Lònia, va dir una que no coneixia. Sí, sí, sí, sí, feien les altres.
1: Veus indispensables. Maria Antònia Oliver.
2: Una de les obres que cal destacar de Maria Antònia Oliver és Joana E., guardonada amb el Premi Prudenci Bertrana.
0: Joana E. tracta el tema
1: Margarida Aritzeta
0: de la marginació de l'homosexualitat, de com a través d'una família, de l'exemple d'una família, doncs un d'alguna manera es va, com t'ho explicaré. A veure, Joana E., sempre la Maria Antònia Oliver ha dit que és una novel·la inventada, que és una novel·la que no té res a veure amb la realitat. A nosaltres, en petit comitè, la gent d'Ofèlia Dracs ens havia dit que Joana E., doncs, era una història que ella havia conegut directament a través d'una família i a través d'un jove homosexual absolutament reprimit, però a més de la seva mare i d'un món que no es podia explicar. Llavors, en Joana E. el que fa és exterioritzar tots els dimonis d'aquesta societat prohibida, d'aquest món que no es pot explicar, d'aquest món que no es pot viure, d'aquest món... I aleshores fer-ne com una mena de catarsi, com una mena de cant a la llibertat, que és una novel·la preciosa. És una novel·la molt, molt lírica, però alhora és una novel·la molt dolorosa. Sí, és d'una duresa i d'una fatalitat tremenda, no?
1: Veus indispensables.
3: Riuries de valent, mon pare, si poguessis saber tot l'embolic que he organitzat amb la cúria i amb la llei per poder-me casar. I han hagut de calar el cap, i sé que això t'agradaria. I sé, també, que intentaries amagar que t'agradava perquè no eres tan valent com mon mare, que no se n'hauria amagat gens. Tots dos, a la vostra manera, trencava un motllos. Però ella, a més, era insolent i passava a gust. Això meu no ha estat només trencar un motllo, ha estat un verdader escàndol. Un escàndol que ells han intentat amagar perquè els hauria fet quedar malament. Però tothom sap la veritat, o gairebé tothom. I ningú, ningú no ha dit res en contra, perquè és un escàndol fet dins de la legalitat més estricta. Fragment de Joana E. Maria Antònia Oliver.
2: La relació entre Maria Antònia Oliver i Margarida Arizeta fou intensa, amb moltes hores compartides, on la literatura i la vida s'entrellaçaven.
0: Ara estic pensant en una foto que vaig enviar al Festival de Novel·la Negra, de l'ABC Negra d'aquest any, que es parlava d'Ofèlia Drax i es parlava de la Maria Antònia Oliver i de Jaume Fuster, que tenim una foto que som molt joves totes dues i cada una té un còquer. I estem totes allà, totes dues, cadascuna de nosaltres amb el nostre còquer. Vam tenir moltes afinitats, sobretot quan començàvem, però ell havia començat abans i, per tant, ella va ser, d'alguna manera, una referència, un camí, una guia. Tot i que la seua poètica no és alguna cosa que es pugui imitar i que es pugui copiar, perquè ella porta tot el món de les rondalles mallorquines, ella porta tot el món de les illes i fins i tot el vocabulari, aquesta música que té el parlar de Mallorca, que això és absolutament incopiable, que això no es pot imitar. Però sí que tenim moltíssimes hores de debat, de discussió, de prendre pam sobrassada, de prendre ginet, de prendre ginet, de fer fins a les tantes de la nit parlant del bé i del mal. Llavors vam parlar molt de literatura. Jo no sé si el jovent d'ara ho fa, això, però parlàvem molt de tècniques, de manera de plantejar, de traduccions. Clar, ella tradueix a Virginia Woolf, ella tradueix el Moby Dick, ella tradueix Frankenstein. Aleshores, aquestes traduccions el que porten és discussió sobre formes de vida i sobre models. Clar, ella tradueix, ella llegeix, i això la porta a Joana E., Jane Eyre, que per això es diu Joana E., no? Per tant, aquest món de les traduccions que ella feia per guanyar-se la vida, doncs resulta que eren un aliment intel·lectual per la colla i per la gent que érem amics en aquella època. I clar, i de la mateixa manera que ens divertíem i anàvem a buscar rovellons, doncs després ens tancàvem i parlàvem d'això, de la perspectiva narrativa o de la cambra pròpia de la Virginia Woolf. No? És una època molt, molt intensa i a més molt interessant. Jo penso que vam aprendre molt els uns dels altres. Sobretot el que vam aprendre és, clar, ara hi ha escoles d'escriptura, però vam aprendre a llegir-nos i sobretot a criticar-nos i aguantar les crítiques, a revisar-nos i reinterpretar allò que fèiem en funció de la mirada dels altres. I això, bé, això no es paga.
2: El trasplantament de cor el 1997 i la mort del seu company Jaume Fuster el 1998 crearen un silenci literari que recuperà publicant Tallats de lluna l'any 2000. Com ho ha explicat Margarida Arizeta, era una dona que tocava moltes tecles, però que bé que les tocava. Un exemple és la traducció que va fer de Moby Dick, que va rebre el Premi a la Traducció al Català de la Generalitat de Catalunya. Va conrear el teatre i també els guions cinematogràfics. Fidel al seu amor per la llengua i el seu desig d'escriure, el seu llegat continua ben viu.
1: Maria Antònia Oliver. Veus indispensables. 7 escriptores que tenen molt a dir. Aquest podcast l'han fet possible Mònica Socies, Raquel Martínez i Josep Maria Soler, amb l'assessorament de Margarida Arizeta, escriptora, llicenciada en Història Moderna i doctora en Filologia Catalana. Veus indispensables, una producció d'Ona la Torre per a la xarxa Més.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Sabies que...
1: Sabies que els peixos pallasso poden transicionar de sexe? El principi de Buscando a Nemo no és gaire diferent a la realitat, amb la diferència que generalment els peixos pallasso no formen parelles sinó petits cardúmens. Cada grup sol ocupar una anèmona o un grup, i es compon d'una femella, sempre la dominant, un mascle reproductiu i diversos mascles menors sense dret a reproducció. Al marge d'aquest detall, el procés és semblant. Els mascles netegen acuradament l'anèmona i quan la zona està a punt, la femella disposa els ous, que són regats després per l'esperma del mascle reproductiu. Una sola posada pot tenir de 300 a 500 ous. La cura de la posada recau sobre el mascle, que haurà de netejar i vigilar els ous contra possibles intrusos. Però si un depredador s'hi acosta, és la femella, més gran i agressiva, la que sol defensar el niu. No obstant això, si la femella mor, el cardumen es queda sense líder i comença un procés molt curiós. El mascle reproductor comença a acumular estrògens i transiciona a femella en poc temps. Es converteix en la dominant del cardumen i el mascle següent en la jerarquia es transforma en el mascle reproductor. Aquest procés se'n diu hermafroditisme protàndic. És a dir, encara que l'animal al llarg de la seva vida pot tenir dos sexes, apareixen de forma seqüencial i primer sempre és mascle.
2: De 6 a 7, l'hora del podcast.
3: Una piscina buida. Un rectangle de silenci. Però en pocs segons tot canvia. L'aigua s'agita. Els braços es mouen. Els cossos llisquen. A simple vista, tot sembla esport i esforç. Però quants litres hi ha sota la superfície?
4: Bon dia, Laura.
5: Bon dia.
4: Bon dia, Albert.
6: Ei, què tal?
4: Benvinguts i benvingudes, estimem les mates.
5: Avui el repte és d'aquells que fan esplaix a la ment. Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
4: Aviam, primer haurem de veure quan mesura una piscina olímpica, no?
5: Ah, ja veig que aneu aprenent, al llarg dels capítols.
6: Home, i tant.
5: Ara ja no dieu, ja no us llanceu a dir números així a la babalà, eh?
6: No m'exposo tant, però crec que són uns 50 metres de llarg.
5: Sí. Piscina olímpica, jo crec que sí. Oients, també aneu pensant, aneu apuntant la vostra estimació, eh? De moment anem bé, perquè no tenim ni idea encara, només tenim una dada. Clar, aquí tenim el llarg, però per saber volum de l'aigua, quantes mesures necessitarem?
4: Home, l'amplada.
5: Clar, haurem de saber.
4: I la fundària.
5: I la fundària, perquè necessitem volum. Per tant, ara aquí seran tres mesures, no? L'amplada, quan diríeu?
6: Podríem pensar en els carrils. O sigui, mínim 3 del podi, no?
4: Clar,
6: van arribant i surt allò, la bandera i el nom.
5: Vale.
4: Sí, però...
6: Però hi ha més.
5: Clar, quants competeixen en una mateixa tongada?
6: Només
4: sí.
6: A 6.
4: Sí, sí, segur. Sí, segur perquè...
5: Vale, després compteu que deixen un carril als extrems perquè el que aneda per l'extrem no li vingui la onada i li perjudiqui en la velocitat, sempre deixen un carril lliure per la dreta i per l'esquerra. Per tant, hi haurà dos més dels que digueu que competeixen. Per tant, si dieu que competeixen 6 persones, comptem que hi ha 8 carrils.
4: Sí.
5: Sí, més o menys, podríem fer això, potser n'hi ha 10. Però, vale, contem que més o menys hi ha 8, 10 carrils.
4: Però tu saps, Laura? O...
5: Jo sí, però us estic fent que ho deduïu vosaltres.
4: I anem bé o...
5: La primera norma d'un bon profe que gestiona bé és mai dir el resultat.
4: Vale.
5: Jo sempre faré que ho deduïm junts, perquè si jo ja et dic quan és, ja no pensaràs més.
4: Clar.
5: Per tant, jo sé, però aneu bé, o sigui, és una bona estimació. 6 competint, més un per banda i banda, i aneu a 8. Ok, ara... L'altre que hem de pensar és quan mesura d'ample un carril.
6: Oh,
4: aviam, el de Manis però... vam dir que un metre quadrat és que estàs ample, no? Però potser has d'estar més ample del compte,
6: sí.
4: Perquè...
5: Clar, perquè pots anar de fent crol o fent papallona que els braços els portes
4: clar,
5: com
4: sí,
5: més oberts
4: sí.
5: I en un entreno de natació, sempre pel mateix carril, la gent un va i un torna. Vull dir que hi han de...
6: Podíem posar-li 2 metres,
4: sí,
6: tot, que potser és massa.
4: No, jo crec que no, està bé.
6: 2 metres, però...
5: Està bé.
4: Està
6: per carril.
4: Bé, sí.
5: Vale, per tant, si poséssim 2 metres per carril i contem que hi ha 8 carrils...
6: Posa-li 16 metres.
5: Posa-li 16 metres.
4: Sí.
5: Vale, jo crec que us heu quedat un pèl curts, perquè jo crec que potser cada carril és una mica més, però bueno, anem a veure si algú que està a la piscina, que la seva feina està cada dia a la piscina, ens pot donar més informació. Volem dades reals. Estem aquí amb la Paula Ramírez, medallista olímpica de natació artística. Bon dia, Paula.
0: bon dia.
5: Avui estem parlant d'aigua, de piscines... Tu quanta aigua diries que hi ha en una piscina olímpica?
0: No tinc ni idea.
5: No, eh?
0: No sé si li dic...
5: Però a veure, potser ens pots donar alguna
0: milions
5: dada?
0: Milions de litres.
5: Milions de litres, eh?
0: Passo d'un milió? No pot ser, no?
5: Ah, no sé. Tu que,
0: una mica menys d'un milió.
5: Vale.
0: No, sí, no t'ho he dit.
5: Mira, ara el proper dia que vagis a l'entrenament no podràs deixar de pensar en això, eh?
0: Ostres, completament.
5: Potser ens pots donar alguna dada de les dimensions. Potser en volum no, però potser les dimensions del que fa de llarg, d'ample...
0: Sí.
5: Això sí que ho saps bé, no?
0: Exacte, sí. Mira, el que es coneix com una piscina olímpica,
5: sí?
0: que seria més... per natació, són 50 metres de llarg.
5: Vale.
0: Però he de dir, bueno, d'ample diria que són 21 o 25, depèn de la piscina, però en el meu cas, que jo faig natació artística,
5: vale,
0: que és el mateix cas del waterpolo, es talla la piscina a 30 metres de llarg.
5: Vale.
0: Però normalment competim en piscines olímpiques, l'únic que posen doncs, una decoració o un tall a 30 metres.
5: Vale, però l'aigua ocupa tots els 50 metres.
0: Exacte, sí.
5: Vale.
0: I de profunditat, que no ho he dit, en principi són 3 metres de profunditat.
5: 3 metres, eh?
0: Sí, 3 metres mínim, en el nostre cas.
5: Clar, aquestes piscines no fan allò com les de l'estiu, que entres caminant i després es va fent fonda. Aquestes
0: no.
5: Són totes iguals, oi?
0: Sí, exacte.
5: Vale.
0: I més que res perquè nosaltres tenim prohibit tocar terra...
5: Clar.
0: I els nedadors de natació normal i corrent, diguem-ne, tampoc toquen terra, òbviament, però, a més, sembla que no, però bucegen bastant abans d'anar per la superfície.
5: Vale. Molt bé, per tant, bueno, ja hem après també que no totes les piscines són igual... O sigui, de fet, la piscina, tècnicament, sí que és igual de gran, però us la van adaptant per depenent de l'esport. Molt bé.
0: Exacte.
5: Llavors, amb aquestes dades que has dit, 50 metres de llargada... per 25 d'amplada, per
0: sí.
5: 3 de profund. Això
0: sí.
5: Són 3.750 metres cúbics, eh? Pensa que en un metre cúbic hi ha 1.000 litres, eh?
0: Ai, la mare de Déu!
5: Per tant, això són 3.700.000 litres. Sí.
0: Mare verge!
5: T'havies quedat curta i tot de triple, eh? Per tant, ara el proper dia sí que quan entris a l'aigua... Diràs, uau, estic aquí entre 4 milions de litres d'aigua.
0: Ostres, quina bestiesa.
5: Clar, així entenem perquè quan hi ha sequera i aquestes coses es posen tant amb lo de les piscines.
0: Clar.
5: Molt bé, molt bé.
0: Clar.
5: Vale, Paula, i una altra pregunta. Quan han de fer una competició de natació, sempre hi ha el mateix número de carrils?
0: Sí, jo diria que sí. Clar, en el nostre cas, nosaltres no entrenem amb carrils, tenim la piscina sense les coixines que li diem, però normalment són 8 carrils principals. A més dels dos carrils que tenen a l'extrem, que normalment no hi neden.
5: Vale. I no hi neden per allò de que et torna l'aigua i et podria fer anar lent, no?
0: Exacte, crec que és per reduir les onades.
5: Clar, això és física pura, eh? Això
0: sí,
5: és
0: sí.
5: Molt científic, tots els esports aquests. Molt bé, i escolta'm, en un entrenament, vosaltres també nedeu així llargs o sempre esteu fent les coreografies i tot?
0: No, només nosaltres per escalfar sí que nedem i també utilitzem la natació per, o sigui, a part de l'escalfament per agafar una mica de físic, per no estar fent sempre la coreografia perquè també tenim moviments molt lesius i llavors també fem natació, a vegades per exemple en apnea o atenció, natació així més potent, tipus sprint,
5: uh-huh.
0: per poder agafar potència i després traslladar-ho al nostre esport.
5: I una altra cosa molt matemàtica i molt geomètrica del teu esport és les coreografies són molt geomètriques. Quan fan les vistes com zenitals, no?, amb les càmeres des de dalt, que us poseu totes, doncs no sé quantes sou, però doncs, tipus que feu tipus una flor. Com calculeu els sí. angles exactes? O sigui, que no es desvia ningú ni un angle, eh?
0: Bueno, entrenem moltes hores al dia. Sí, nosaltres som 8 dins de l'equip i tenim el que nosaltres diem formacions, que són aquesta posició, aquests patrons que dibuixem, que normalment doncs, li diem 1-2-3-2, que és com una forma de caseta, o 2-2-2-2, o en anglès, que es diu quadrat dins de quadrat, que és com una posició doncs això, més semblant a una quadrada, o un rombo, o a vegades com un quadrat simple, una rodona, una línia, una diagonal, dos diagonals, un triangle.
5: Jolín.
0: I de fet, sí, sí, i de fet fem servir la nostra mesura és normalment un braç. Ja sabem que no totes tenim la mateixa llargada, però com som més o menys similars de cos, doncs la nostra distància entre persones sempre sol ser un braç o mig braç.
5: Clar, llavors tu, una abraçada així amb braç, quan saps que avances?
0: Sí, si és una abraçada amb el nostre cos vertical, o sigui, quan estem amb la cara fora, que estem així,
5: vale, sí,
0: amb braços i la part més artística, amb una abraçada avancem màxim un metre.
5: Vale.
0: A menys que fem una abraçada llarga i ens tombem una mica de canto,
5: vale,
0: que ens fem servir per fer canvis de posicions així més amples o algun moment així que hem d'avançar més, que podríem, depèn del temps que estiguem fent la patada i aprofitant, diguem, el moviment de les cames, podríem arribar a fer 2 metres.
5: I ja ho teniu superinterioritzat, no és que estigueu ni comptant segons ni res, o sigui, o tu durant tot l'espectacle vas comptant en el teu cap?
0: No, segon no, és veritat que ja tenim, nosaltres anem amb números, o sigui, cada música es pot comptar, ara ja estem entrant en temes músics, no? Però,
5: no, bueno, però tot té connexió aquí.
0: Sí, sí, la majoria de coreografies, les músiques les comptem de l'1 al 8, o de l'1 al 6, o hi ha
5: vale,
0: algunes que són de l'1 al 3, diguem, depèn del ritme de la cançó, uh-huh, no? Bueno, ara no entrarem en
5: sí,
0: tecnicismes de música, però, per exemple, si comptem de l'1 al 8 aquesta cançó, perquè és una cançó pop amb un ritme bàsic, jo sé que he d'avançar de l'1 fins al número 5, saps? Llavors faig 1, 2, 3, 4, 5.
5: Vale.
0: Aquí ja sé que m'he de frenar, i això ho tenim molt establert, o sigui, ho anem entrenant cada dia, perquè hi ha noies de l'equip que són més fortes que jo, llavors la seva patada es propulsa més,
5: vale,
0: ho han d'anar entrenant i igualar-nos al màxim.
5: Realment, quantes matemàtiques hi ha darrere de tot el que fem, el sí, dia a dia?
0: Bueno, sí, sí, sí. No, de fet, el nostre esport ha canviat en aquests últims 3 anys, diria que ja fa que ha canviat. Ha canviat el sistema de competir,
5: uh-huh,
0: i abans nosaltres només portàvem una coreografia i hi havia uns jutges que puntuaven com de bé la feies i l'execució i tal,
5: uh-huh,
0: però ara, per puntuar la dificultat d'una manera més objectiva, ens han fet tot un reglament que defineix cada moviment que existeix en la història de la natació artística, quin tant per cent o quin número de dificultat li donen. Per exemple, això val 0,5, això val
5: vale,
0: 0,2, això... Llavors, nosaltres, abans de competir, una setmana abans hem d'enviar la nostra coreografia, que pots imaginar a l'Excel que això suposa,
5: uf,
0: cada moviment 0,2, 0,3, 0,5,
5: vale,
0: 0,4, amb la suma total del nostre percentatge de dificultat, o el nostre número de dificultat.
5: Déu-n'hi-do, llavors, Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, i nosaltres ja li diem que és enginyeria de la sincro, perquè estem tot el dia entrenant l'entrenadora amb un Excel o una pissarra per poder apuntar el nostre nivell de dificultat i les nostres puntuacions.
5: Està bé.
0: Sí, sí.
5: I una última pregunta, que abans amb la medalla jo m'he quedat... Clar, on la tens? A casa la tens guardada? No ho expliquis, que encara algú... Però...
0: Encara algú entrarà. No, perquè sàpigues com se'ns va... Bueno, vam fer les medalles de bronze, que tenien alguna mena de defecte i se'ns estaven fent malbé molt ràpid, que no hauria de passar,
5: vale,
0: se les han emportat.
5: Ostres!
0: O sigui, la meva medalla torna a estar al Comitè Olímpic.
5: Bueno, però te la tornaran, no?
0: Me la tornaran, espero i desitjo.
5: Déu-n'hi-do. I escolta'm, així com d'estimació, quan creus que pesa la medalla? Pesa molt? Pesa poc?
0: Pesa.
5: Pesa,
0: jo,
5: eh?
0: Jo diria que... És més, crec que pesen més les d'or, perquè n'he agafat alguna que he pensat, mare meva, com pesa, i la meva jo crec que pesa una mica menys, però no, jo no crec que arribi als 2 quilos. Bueno, no, jo crec que pesarà un quilo i poc.
5: Com un paquet d'arròs, la medalla.
0: Sí, sí, és que Déu-n'hi-do el que pesa.
5: Déu-n'hi-do, però és petita...
0: Quilo, pesa.
5: És petit, vull dir, cap a la mà, a la palma del palmell de la mà,
0: és,
5: o no?
0: És just com un palmell de la mà.
5: Ara també, quan te la tornin, pesa-la un dia i ens ho envies, eh?
0: No, el dia que me la van penjar... Vaig al·lucinar. No m'esperava que aquesta medalla... Perquè les meves altres medalles són precioses, però no pesen tant. Però la medalla olímpica,
5: Déu
0: no m'esperava.
5: Escolta'm, doncs moltes gràcies, Paula, per haver-te deixat aquí
0: sí,
5: l'atracament matemàtic. Ara ja els hi has d'explicar a les companyes, eh? Els expliques lo dels milions d'aigua, de litres d'aigua.
0: I tant, i tant.
5: Doncs moltíssimes gràcies, Paula.
0: Moltes gràcies a tu.
6: Està clar que no tenim la percepció dels volums tan grans.
5: Vale, és que això és molt interessant. Realment estimar els volums és molt difícil. Però, clar, si comencem a pensar en unitats, ens situarem millor. A veure, recapitulem. Per tant, la piscina hem quedat que feia 50 metres de llarg per 25 d'ample i per 3 de profunditat. Uh-huh. Vale, tot això en metres, per tant, són 3.750 metres cúbics. Però, clar, ara penseu que en un metre cúbic hi caben 1.000 brics de llet, perquè cada bric és un litre, eh? I, per tant, en una piscina olímpica hi ha 3.700.000 litres d'aigua.
4: Quina bestiesa! M'hauria quedat en una banyera.
5: Ah, mira, bona pregunta.
4: Però si no t'he preguntat res.
5: Però és una bona pregunta per fer la gent del carrer. Si creu que sap quanta aigua hi cap a la seva banyera de casa. Torno a sortir, anem a preguntar-ho.
4: Som-hi.
5: Estem aquí en un bar, hem agafat quatre que estan prenent alguna cosa. La pregunta que us faig és, quanta aigua creieu que hi cap en una banyera?
7: 100 litres.
8: 50.
9: 40.
10: 300.
5: Oh, molt bé, una des de 30 fins a 300. I com calcularies el volum? Més o menys una estimació de llarg, quan podríem dir?
11: Llarg per ample, per alçada, no?
5: Vale. I llavors, tipus de llarg?
11: Metre i mig.
5: Vale. Sí, un nen petit es queda estirat i bé, no? Un adult no hi caps estirat. Per tant...
12: No,
13: jo sí.
12: No tinc dubte.
5: Metre i mig. I d'ample? Una banyera d'ample?
14: Algú té banyera?
15: Un metro.
16: És que vaig amplat de dutxa.
5: Mig metre. Vale, llavors això seria tipus 1,5 per 0,5 són 0,75. I per 0,5 més, 400... Vale, i 4, o sigui 0,4 com si haguessin metres cúbics. Però en un metre cúbic hi caben 1.000 litres. Per tant, serien 300 i pico litres, dieu, eh? Ara, quan trigueu a dutxar-vos? No banyera, eh? Ara dutxa.
17: Si és al matí, vaig a la feina, en 5 minuts estic fora, i si és dutxa relax, potser 15.
5: Vale.
9: Jo què sé. I una cançó i mitja.
5: Una cançó i mitja, molt bé, la unitat de mesura.
9: 3-4 minuts.
18: Jo en faig dos.
5: En aquesta dutxa ràpida de 5 minuts, més o menys, quanta aigua creieu que gasteu?
19: Depèn de si tanques l'aigua quan t'ensabones.
5: Vale.
19: No sé, 50 litres.
5: Sí. Clar, pensant que la banyera completa que hem calculat abans serien tipus 300, vol dir que s'ompliria, si et dutxessis amb el tap posat, que s'ompliria un quart, tipus 10 centímetres. Està bé?
19: Sí.
5: Vale, una bona estimació. Per tant, que si esteu 5 minuts, s'ompliria 10 centímetres, que podrien ser els aquests 50 litres. Molt bé. Doncs moltes gràcies.
20: A vosaltres.
4: I si pensem en evaporació, quanta aigua perd una piscina en un dia d'estiu?
5: Uf, això és interessant, eh? Aproximadament, crec que es perden 7 litres per metre quadrat al dia. La superfície, ara aquí estem parlant de superfície, és la superfície de dalt. La superfície seria de 1.250 metres quadrats, perquè serien aquells 50 per 25. Uh-huh. Val? Això serien, si ho multipliquem per 7, perquè es perden 7 litres per metre quadrat, serien 8.750 litres evaporats al dia. O sigui, cada dia perden les piscines quasi 9.000 litres. És bèstia, eh?
6: I això
5: és
6: cada dia? Quina despesa d'aigua!
4: Però això és les olímpiques, no entenc?
5: Sí, clar. Ara, si féssim la piscina del poble, que té menys superfície, doncs llavors no, però déu-n'hi-do, eh? I aquí és com veiem que les matemàtiques també ens ajuden a prendre consciència ambiental, perquè realment són nombres molt grans.
4: I si mai sumes totes les piscines de Catalunya?
5: Deuen sumar una barbaritat. O sigui, primer hauríem de fer una estimació de quantes piscines hi ha a Catalunya.
4: A Sant Cugat trenquem la mitja.
5: Ja, però és que al final és important tenir la noció d'això. Quan després hi ha sequera i diuen que la gent no ompli les piscines i tothom, ai, no ve d'aquí la meva piscina. Però no, és que si comptes quants litres t'estàs enduent i si això ho fa tothom i mirem quantes piscines, o sigui, és que realment és molta, molta aigua. Que això també és xulo, després d'aquests números tan grans, comparar-los amb coses que facin sentit, que el que dèiem l'altre dia del sentit numèric, de veure quanta aigua es necessita perquè pugui beure d'aigua la gent d'una població. I això és el que llavors et fa dir, ostres, vale, doncs millor que no ompli la piscina, perquè realment amb l'aigua de la meva piscina podria vestir a tot el poble, o durant un dia, o quants dies, saps? O sigui, aquestes coses són les que et fan després tenir criteri per prendre decisions.
6: És xulo perquè hem connectat com una cosa d'esport, una qüestió esportiva, una qüestió com ecològica, no? I al final el rerefons d'estimació i de mesura hi segueixen en els dos contextos.
5: Exacte. I sí, sí, això és molt important per anar fent connexions amb la vida quotidiana. Moltes vegades la gent que es pregunta, oh, les matemàtiques, no sé què, és com si fos un món superabstracte. Ja, però ser un bon matemàtic és això, no quedar-te només amb l'abstracció, sinó saber extreure-ho i portar-ho a la vida quotidiana.
4: Sí, és una qüestió esportiva, ecològica i social, perquè les dades, si les sabem llegir, ens connecten amb els grans temes del món.
5: Exacte. Vale, doncs si mirem què hem après avui, moltes coses, eh? Però així com a grans titulars, ens podríem quedar amb que una piscina olímpica conté 2,5 milions de litres d'aigua. És molt bèstia, eh? Després, una altra cosa és que els volums grans són difícils d'estimar sense tenir referències clares, i quan els has estimat, és difícil de fer-te la idea del sentit numèric que té allò. Per tant, com sempre, hem d'anar construint cada vegada més coses. Ara ja tenim un nou aprenentatge, que és que en la piscina olímpica hi ha 2,5 milions de litres d'aigua. I per últim, també podem veure que les matemàtiques són com el volum. Les conversions i les taxes ens ajuden a entendre l'impacte real. I al final, tot això ens fa tenir més criteri per prendre decisions, per anar per la vida, al final.
4: Això ha estat tot per avui. Som la Cristina Mur,
6: l'Albert Saumell
5: i la Laura Morera, qui et recorda que l'aigua és vida, però també és volum.
2: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
8: Avui va de l'Ofèlia. T'has parat a pensar amb la simbologia de les flors i plantes que ens envolten? En Shakespeare s'inspirava moltíssim amb les flors i en diverses obres seves es pot veure. A la pel·lícula Ofèlia, que és una versió moderna de Hamlet, es veu molt present el llenguatge de les flors. La protagonista viu en un món de fantasia, un món fosc i màgic alhora. I fa servir les flors per connectar amb la naturalesa i com una manera de demostrar els seus sentiments. L'Ofèlia es comunica amb flors, sigui per demostrar amor, o por, o valentia. Al final de la pel·lícula, Ofèlia reparteix flors i plantes als protagonistes, on els deia el que significaven per ella. Et poso uns exemples. El romaní, que és bo per la memòria i serveix per dir que te'n recordis els teus actes i les seves conseqüències. El fonoll, que vol dir adulació. I la colombina, que és l'engany i la traïció. Les violetes són la lleialtat i la modèstia. Les margarites blanques simbolitzen innocència. I les margarites grogues volen dir amistat i felicitat. Ja deu saber que van trobar el cos d'Ofèlia sense vida al bosc, a dins de l'aigua surant envoltada de flors. Una imatge que s'ha convertit en inspiració per a molts artistes. La passió de Shakespeare per la botànica ha servit per inspirar a crear jardins que parlen de les flors que mencionen les seves obres. Ho sabies? Doncs es diuen tal qual, els jardins de Shakespeare. I mira, el més visitat al món el trobaràs al Central Park, a Nova York. Apa! Et deixo que vagis a mirar floretes i et proposo que activis la teva creativitat per dir-li un missatge a algú amb flors. I jo et regalo una hortènsia, que és el símbol de l'agraïment. El meu agraïment a tu per estar a l'altra banda. Gràcies per ser i estar.

L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: Sabies que...
1: Sabies que hi ha un fenomen natural anomenat el riu que bull? Es troba a la selva amazònica del Perú, prop de la ciutat de Puerto Maldonado. Aquest riu, descobert pel geofísic peruà Andrés Russo, té una peculiaritat sorprenent. Les seves aigües arriben a temperatures de fins a 91 graus centígrads, prou calentes per bullir i causar cremades greus. El que és intrigant és que no és a prop de cap volcà actiu ni d'una font geotèrmica evident, cosa que ho fa un enigma científic. Els habitants locals han conegut aquest riu durant generacions, usant-lo fins i tot per preparar te o per cuinar, i ho consideren un lloc sagrat amb propietats curatives. Russo, inspirat per les històries de la seva infantesa, va investigar-ne l'origen i va trobar que la calor prové d'un sistema de falles geològiques subterrànies que escalfen l'aigua a gran profunditat abans que emergeix a superfície. Aquest procés és estrany perquè generalment l'aigua calenta associada a l'activitat geotèrmica està vinculada a regions volcàniques, però aquí no n'hi ha evidència. Aquest riu té uns 6,4 quilòmetres de longitud i varia en amplada i profunditat, però la seva temperatura és constant en gran part del recorregut. No obstant, no tot el riu bull. Hi ha trams on l'aigua es refreda prou perquè animals com granotes o peixos hi puguin sobreviure. Aquest contrast el fa encara més fascinant. Actualment, el riu està amenaçat per la desforestació, cosa que posa en risc tant el seu misteri com el seu ecosistema únic.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
4: Avui us recomano Bosc Balena Boira, de Josep Lluís Badal. L'objectiu d'aquesta secció és recuperar els clàssics, i de vegades tenim la sort que el clàssic és ben viu. És el que passa amb Bosc Balena Boira, de Josep Lluís Badal, un tríptic de contes editat meravellosament per Leonard Muntaner. Badal és la veu dels morts, i ho dic en el millor dels sentits. Hereu de Melville, Flaubert, Gogol i tants d'altres, agafa les veus dels clàssics i les converteix en una de pròpia. Un cant únic que no sentireu enlloc més. A Bosc Balena Boira recupera tres contes de tota la vida: La caputxeta vermella, La flor romanial i La vella dorment, i els fa tornar a la seva bellesa salvatge original. Amb un llenguatge riquíssim, recargolat i fascinant, el que fa Badal només és a l'abast d'uns pocs. Una combinació de fons i forma que és com contemplar un núvol empassant-se una muntanya. Dins d'aquest núvol trobareu personatges com la K, que viu en un bosc amb el seu pare mort i la seva àvia viva. La bèstia, a qui mai acabareu de veure del tot. La cabra perica i el gos home. I el malvat regidor, que només parla amb adverbis acabats en ment. O la iaia maga. Escolteu com descriu Badal aquesta bruixa d'arrels eslaves. Passada la cendra hi havia una cabana. La cabana, la iaia maga. No era vella, no era lletja, només ho semblava. Era una dona que reia. Tenia una sola cella perquè no s'arrencava els pèls de sota el front, com no es depilava el bigoti moixí. Tenia un nas oriental que deia que li havia prestat un flamenc rosat, uns pits bellíssims que treia sovint a prendre el sol i que rentava amb aigua del rierol, i dues cames més nerviudes i resistents que les d'un llenyataire. Podia perseguir una llebre saltant de marjal en marjal i tornava respirant tranquil·la com si dormís, amb les ungles gruixudes com els claus d'una crucifixió, brutes de pèl i sang. Només li feia vergonya el seu únic forat nasal. També se'n reia. En deia que per aquell forat podia estornudar tan fort que els mosquits i els reis no gosaven apropar-se a ella, que aquell nas podia pondre un ou. Quan va veure la mare, la va reconèixer.
3: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
5: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: les relacions assertives ens procuren millor autoestima.
6: Les relacions assertives es caracteritzen per la capacitat de comunicar-se de manera clara, directa i respectuosa, tant en l'expressió de les pròpies necessitats com en el respecte a les necessitats dels altres. Aquest tipus de relacions contribueixen a una millor autoestima perquè fomenten el respecte mutu, la comprensió i la confiança. Desenvolupar habilitats d'assertivitat pot ajudar a millorar les nostres relacions personals i professionals, així com el nostre benestar emocional.
7: Salut activa.
8: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
9: A través de l'estudi d'aquest de Harvard que vam comentar l'altre dia, i ho sabem, de la importància de les bones xarxes socials que ens procuren doncs, també aquest benestar, aquesta salut més integral, clar, per poder establir aquestes bones relacions entre nosaltres hem de parlar de l'assertivitat. L'assertivitat és una actitud, és una forma de relacionar-nos amb els altres, és una forma de relacionar-nos també amb nosaltres mateixos i que es confronta amb altres dues maneres de relació que pot ser la passiva més submisa o l'estil més agressiu. L'assertiu

0: règim autocràtic.
1: Com és possible que un país com aquest hagi arribat a aquest punt? Una democràcia forta, més que la nostra, la més antiga del continent. Ara compartirem frontera amb una dictadura? Veus casos com aquest i penses que tot està perdut. A més, i si el govern cau, què vindrà després? Tot està en mans de polítics que permeten uns discursos reaccionaris i populistes.
2: El problema és que els polítics ho han permès, han comprat el seu relat i així han enganyat a la gent. Què els anaves a dir, aquesta gent fa 13 anys? Podria passar exactament el mateix al nostre país.
1: Ho tenim aquí mateix. Si els hi pot passar als nostres veïns, a nosaltres també. Pràcticament sense oposició, sense sistema judicial, sense sistema electoral. D'aquí a 10 o 5 anys, no trigarem gaire a estar així si no es fa res.
3: Els ciutadans l'acullen amb banderes al seu país. L'expresident acaba d'arribar fa uns instants a la plaça de la capital. Un mes després de demanar asil a l'ambaixat. S'exilia així el cap del Partit Nacional i qui va governar l'estat fa 13 anys. L'últim cap de govern abans de l'ascens del partit pel canvi. Tot mentre que és la preocupació internacional després de conèixer la delicada situació econòmica i social d'aquest país. Els experts situen les expectatives en les decisions que prengui la...
4: Una altra jornada estable a les borses. A casa nostra, el creixement de l'índex ha sigut notable i lidera la zona, que també mostra una evolució en positiu. A excepció d'un país, el taló d'Aquiles de la regió continua a la baixa, marcat per un estancament econòmic encara més evident.
5: Sí.

0: fas trucant? Després de tant temps has de tornar a mi? No entenc com pot haver anat tan malament. Jo t'he fet arribar dalt de tot. I ara tot està a punt de desaparèixer. Reunir-nos? Ara?
1: Aquí ho veuen com l'expresident saluda el ministre d'Exteriors davant del Palau del Govern.
2: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata.
3: Epíleg. Rescat.
4: Ja sé que les coses no van com vols, líder.
5: Quarta legislatura.
4: És una llàstima. Després de tants anys lluitant per un canvi en el sistema i que de cop i volta tot se'n pugui anar en orris. Però ara no pots mirar cap a una altra banda. El primer és l'economia, ho recordes? El motor del canvi. El Banc Central us dona diners, oi? Ja. I fora d'aquí? Els teus socis internacionals? Quines condicions volen? Si ningú et concedeix préstecs, només queden els bancs internacionals. Accepta el que sigui. Necessites un rescat ja. Assegurar l'economia del país és el primer. Encara més si la comunitat internacional t'està deixant d'enviar armament. Cap sanció econòmica, de moment? Ni del país aquest on s'ha exiliat l'expresident. Aquell imbècil encara se'n sortirà amb la seva. Ara diu que crearà una oficina de l'oposició a l'exili. Tu creus? Com si fos un ambaixador. Has de continuar atacant els esbirros que encara té aquí. Impedeix-los la comunicació. Talla'ls el contacte. Que estiguin aïllats. Com? No ho sé. Això ja és cosa teva. Però has d'evitar que comencin a pressionar la comunitat internacional. Per aquí et poden fer mal. Per ara els carrers estan tranquils, oi? L'agència antiterrorista fa bé la seva feina, suposo. Bé, la teva feina ara és conservar el govern. I a partir d'ara no hauràs de dubtar si cal prendre decisions dràstiques. T'asseguro que la gent no trigarà a sortir al carrer. Has d'estar preparat per això. Però de moment no pots fer res. Has d'esperar. Està a l'aguait d'algun moviment, d'algun senyal de desordre per blindar encara més la policia, l'exèrcit. Però no facis cap moviment que els doni motius per revoltar-se. Has de fer el mínim soroll possible. A la mínima distracció, el teu sistema pot caure.
2: Al llarg d'aquests 4 episodis hem intentat mostrar com es pot destruir la democràcia. Un sistema que hem definit, que hem desgranat per analitzar quines institucions i poders el componen i com, per molt que a vegades pensem el contrari, pot arribar a ser fràgil i desaparèixer.

0: Què passaria si realment la democràcia que coneixes acaba caient? Has vist o escoltat que es pot destruir el sistema a través de les seves regles. Si tens una gran majoria parlamentària i grans xarxes de contactes a l'economia, els mitjans de comunicació i la política i un poble desencantat, és relativament fàcil. No tot està assegurat a la democràcia. I què passaria si no hi hagués democràcia? Voldríem acabar aquest podcast amb una visió de futur quan ja no hi ha rastre de la democràcia, quan tot sembla perdut. Ens plantegem ara quines són les condicions perquè un règim autocràtic acabi esfondrant-se. És a dir, destruir una autocràcia. Mai t'ha passat que tens un conegut o una coneguda que viu lluny i que mai tens l'oportunitat de visitar, que no saps ben bé si està bé? Us truqueu, parleu de tant en tant, però el que coneixes és poc. Se suposa que està en ordre, però que no saps què està passant dins de casa seva. Una cosa similar passa amb les autocràcies si volem analitzar quina és la seva situació dins. Es tracta d'un tipus de règim hermètic i que mostra a l'exterior poca cosa sobre el seu estat.
1: El problema de les autocràcies és que com no tens informació i com no se sap com pensen els ciutadans, perquè els ciutadans no tenen cap incentiu a expressar de forma sincera les seves preferències.
2: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
1: Doncs no saps exactament quina base de suport té aquest règim dictatorial, no? Quasi mai les autocràcies, excepcionalment, cauen per revolucions, normalment cauen perquè deixen de tenir el suport dels leals.
0: És imprevisible, doncs, saber en quin moment caurà una autocràcia, perquè de poc ens serveix fer estimacions si no podem accedir al seu interior. El que sí que s'ha estudiat és de quines maneres pot caure. Totes per motivacions o causes diverses i amb desenllaços incerts.
3: Els règims autocràtics poden caure de diferents maneres. Una, perquè el règim ho permet.
2: Abel Escrivà, doctor en Ciències Polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
3: El règim canvia des de dins les pròpies normes en les quals funciona i esdevé més democràtic o esdevé un altre tipus de... un altre tipus d'estructura política que no és la mateixa que existia abans, d'acord? I això pot fer a través de, fins i tot, un canvi constitucional que dona peu a unes eleccions o que perden unes eleccions i permeten que el qui ha guanyat les eleccions ocupi el poder i cedeixen el poder. I d'altres que ho facin de maneres irregulars. Revoltes populars, com ha passat a diferents països del món, que no vol dir que siguin necessàriament que aboquin el país a una transformació democràtica, que des de la primavera àrab, les revolucions de colors i molts altres processos de revoltes populars o de campanyes de mobilitzacions massives de la població. Formes irregulars tenim els cops d'estat, que encara avui en dia produeixen, i anem a tenir aquesta onada de cops d'estat, especialment a l'oest d'Àfrica en els darrers 3-4 anys.
0: Amb aquesta explicació n'hi ha prou per entendre que, tot i que caigui una autocràcia, mai queda clar que el règim que li succeeix sigui gaire millor.
3: La majoria de règims autocràtics són reemplaçats o substituïts per una nova autocràcia. Diferent, amb un altre grup en el poder, però una nova autocràcia.
4: Tot i que a escala mundial tot apunti a una creixent autocratització, hi ha règims d'aquesta mena que recentment han caigut. A Bangladesh, les revoltes estudiantils de l'agost del 2024 van provocar que la llavors presidenta del país, Sheikh Hasina, abandonés l'estat i instaurés un nou règim provisional des del seu exili a l'Índia. A l'Afganistan, el moviment talibà va prendre el control absolut de l'estat el 2021, quan va cessar la guerra civil en què estava immers des de feia 20 anys i es va instaurar un nou règim que concentrava tots els poders en una mateixa persona, l'emir Haibatullah Akhundzada. Una situació que es podria produir a Síria, que el novembre del 2024 va enderrocar el règim de Bashar al-Assad en mans de diferents forces rebels i que encara té el seu futur per definir.
0: Ara sabem que el deteriorament d'una autocràcia no té per què desembocar en una democràcia. Però posem-nos optimistes. Imaginem que les condicions són òptimes perquè es pugui recuperar la democràcia. Reprenem la metàfora que et vam fer al principi d'aquest podcast. Al principi de tot. El capítol 0. Ara pensa en tot allò que podria canviar i que posa en perill tot el que coneixes i tal com ho coneixes. Sense fer soroll. Aquells detalls que s'escapen dels teus ulls. Una canonada en mal estat que trenca les rajoles de la vorera, un curtcircuit que espatlla un vagó o una paret que s'esquerda i que malmet l'estructura d'una casa.
5: tot causes d'una erosió inevitable i que són conseqüència, més o menys directa, d'un mal manteniment.
0: Imagina que, efectivament, el deteriorament s'ha fet inevitable i que tots aquests espais han quedat en ruïnes. La casa, per exemple. Després de tant de temps sense fer-hi reformes, manteniments o neteja, vol recuperar l'aspecte original de la teva llar. Per on començaries quan tot això està per fer? Què podem fer per tornar a instaurar la democràcia? Tornem a parlar amb experts perquè aquest cop ens parlin sobre com recuperar el sistema d'una manera efectiva i duradora. Com caldria arreglar, polir i endreçar-ho tot perquè totes les parts que componen la democràcia facin bé la seva funció i, per tant, que la democràcia funcioni? Comencem precisament pels funcionaris.
6: En aquests casos, clar, la millor forma seria no tant una transició, sinó seria una revolució on aquests són apartats i es busca una alternativa.
2: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
6: No tots, però una part d'aquests. Quan es busquen aquests processos que són conciliadors, evidentment no generen tensió, com va ser el cas d'Espanya, o no tantes tensions, però sí que durant molt de temps tens una rèmora de com forats negres dins aquests cossos de seguretat que responen més a una ideologia i uns valors antics que no als nous democràtics.
0: Ja has observat o escoltat que al llarg d'aquest podcast qualsevol canvi en un règim necessita molts diners i grans maniobres financeres i empresarials per desenvolupar-lo. D'on traiem els diners si la caixa està en mans d'aquells que no volen cap canvi?
7: El sector financer és molt important, però al final els bancs són els que són necessaris perquè la gent amb idees pugui tenir empreses.
2: Sergi Vasco, professor d'Economia.
7: En una autocràcia també els bancs estan controlats per al govern. Per tant, quan tot això peta i estem en una transició, necessites que sorgeixin bancs. Com es fa això? Normalment, a la història és amb ajuda exterior. Penseu a l'època de entreguerres, no? Després de la Segona Guerra Mundial, als Estats Units, amb el Pla Marshall, no? va tenir molta influència en aquest sentit, en finançar els països que volien sortir d'un règim més autocràtic, no? o de cooperar-se, necessites ajuda exterior. De dins és molt difícil que els treballadors hagin acumulat suficients diners per crear una empresa.
0: Però tot i tenir els diners necessaris per tornar a instaurar la democràcia, les dinàmiques empresarials que hi ha hagut al llarg de l'autocràcia han de canviar perquè algunes companyies no tinguin massa privilegis i, per tant, no puguin posar el govern entre les cordes.
7: Aquí hauria de ser un sistema millor per a la democràcia en aquest sentit. De nou, la competència perfecta, que no existeix, és on hauríem de tendir, no? Que diguessin que el poder de monopoli i de monopsoni estigui molt controlat, no? I que hi hagi un sistema com ric en aquest sentit, de que hi havia un economista que es deia Schumpeter, no?, que parlava de destrucció creativa, no? Que això és com les economies haurien de funcionar, no? Que les empreses van naixent i es van morint. No? Que hi ha com un cicle de les empreses de creu em moro, creu em moro.
4: El monopsoni o monopoli de la demanda és una situació en què hi ha diverses empreses oferents per un únic demandant, un únic client. El professor Sergi Vasco es refereix, però, a la relació entre les empreses i els treballadors. Una situació de monopsoni laboral seria, doncs, quan poques empreses especialitzades demanden molts empleats. Ell mateix posa d'exemple el sector tecnològic de Silicon Valley. Els enginyers informàtics estan a la mercè de poques companyies. Una situació avantatjosa per les empreses perquè fan les seves pròpies regles del joc per fixar les condicions de treball.
0: Justament en aquest sentit és imprescindible que tots aquells que participin en l'economia d'un país, sindicats i patronal, tinguin representativitat i demandin les seves necessitats al govern. És prioritari que una democràcia es construeixi amb aquests dos organismes i, a més, tot un seguit d'institucions que vigilin que tots els processos s'estan complint.
8: És radicalment necessari que empresaris i sindicats o associacions empresarials i treballadors estiguin dintre funcionin en el diàleg social i funcionant el sistema democràtic sense treballadors i sense empresaris. Bueno, és 1974.
2: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
8: I per dir-ho d'una manera, i això és, ha passat a Espanya, ha passat a tot arreu, on han desaparegut les llibertats. Si una persona no pot representar-se a si mateixa, no hi ha democràcia.
9: La ciutadania activa ha de poder intervenir en tots aquests processos.
2: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
9: Perquè garantir que on hi ha un recurs públic, on hi ha un diner públic, hi hagi un observador cívic fent el seguiment.
4: Com les democràcies, les autocràcies han necessitat el suport econòmic d'institucions internacionals i de països aliats per tal de rescatar la seva economia. Pel que fa a les autocràcies, el Fons Monetari Internacional ha proporcionat 20.000 milions de dòlars a l'Egipte des del 2016 a canvi de fer reformes profundes al país per evitar la corrupció i reestructurar la seva economia. El mateix va fer amb Zimbàbue el 2009, quan va donar-li un préstec de 500 milions de dòlars per pal·liar els efectes de la crisi financera mundial. D'altra banda, Cuba, Veneçuela i Bielorússia han signat acords bilaterals amb la Xina i Rússia per tal de col·laborar en la seva estabilitat financera. Al llarg dels últims 30 anys s'han registrat una trentena d'acords que incluïen préstecs per inversió, intercanvis financers i cancel·lacions de deute.
0: Des del primer capítol d'aquest podcast hem destacat que dominar el discurs és imprescindible per convèncer la ciutadania i fer que els adversaris polítics parlin del que desitges. Ara bé, el canal principal perquè la ciutadania adopti aquest relat és, si te'n recordes, a través dels mitjans de comunicació. Com hauria de ser el sistema mediàtic d'una democràcia?
10: Qualsevol societat que es vulgui democràtica necessita uns mitjans de comunicació de la naturalesa pública o privada, la que sigui, però amb un alt nivell de responsabilitat social i de capacitat de crítica i de denúncia de totes les disfuncions socials.
2: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
10: Quan tu tens un sistema de mitjans que no respon a aquests objectius i respon als objectius comercials de les empreses que els governen, perds capacitat de construcció democràtica.
0: Tot amb uns professionals al teclat o al micròfon que fomentin una informació correcta i adaptada a les necessitats de la ciutadania.
11: Però el periodisme ha de ser honest. Neutral no és ningú.
2: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
11: A veure, es pot intentar. De fet, jo crec que s'ha d'intentar. Però és molt difícil ser neutral, per exemple, si tu estàs informant d'una barbaritat, d'una matança. Doncs home, difícilment diràs, bueno, doncs i con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, no? Ara, per molt fortes que siguin les teves idees, per molt que et commogui una història, per molt que et pensis que tens raó, el que no pots fer mai és ni perdre vista l'honestedat.
0: El finançament per part de grans empreses pot pervertir la independència dels mitjans. En una democràcia hi ha lloc per a grans conglomerats mediàtics, per descomptat. Però en aquest episodi ens estem posant més exquisits i ens plantegem una professió purament independent. Hi ha altres maneres d'aconseguir diners.
12: Pues els mitjans han de repensar-se i establir nous models econòmics.
2: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
12: Jo us puc parlar del meu perquè crec que és un molt bon model, que nosaltres estem vivint bàsicament de les subscripcions i tenim, crec que, un 5% de subvencions. Però nosaltres, si ens treuen les subvencions perquè demà governa Vox, no ens passaria pràcticament res més enllà d'una rebaixa molt minsa del sou. Però, bueno, no és l'únic model. Hi ha models de donacions, com poden ser altres mitjans de comunicació, funciona a través de campanyes de donació. Hi ha diaris o mitjans de comunicació que estan adscrits a organitzacions no governamentals, que no tenen les lògiques econòmiques o les lògiques financeres i de mercats. Hi ha diaris que els financien lectors.
0: Tornem a la metàfora de la transició com la reforma d'una casa. Ja hem vist que necessites treballadors, funcionaris, uns bons proveïdors, les empreses i el sector financer, i algú que vigili que els vianants que passegen pel carrer no prenguin mal amb les obres. és a dir, el sistema mediàtic. Queda algú que supervisi la reforma per dins i que tot vagi bé. Qui s'encarregarà de fer complir les noves reformes, lleis i institucions d'una nova democràcia? La justícia. Per reconstruir un sistema judicial, cal tenir en compte que la justícia té les seves particularitats. Recordem per un moment els tres pilars fonamentals de la democràcia: govern, Parlament i justícia. El govern és controlat pel Parlament i la justícia, i el Parlament també pel sistema judicial, però...
13: Qui controla el controlador?
2: Benet Salellas, exdiputat de la CUP, Crida Constituent i advocat.
13: Doncs hi ha d'haver algú que el controli, i si no tenim un sistema de responsabilitat, diguem, que funcioni en relació als jutges, doncs tenim un problema. I llavors en molts... Jo penso que en moltes democràcies actuals hi ha com aquest marge excessiu d'actuació per part dels jutges, perquè, clar, al final normalment són els jutges superiors els encarregats de fiscalitzar els jutges inferiors, però els jutges superiors qui els fiscalitza, no? Doncs no els fiscalitza ningú. I aquesta sensació de poder il·limitat, de poder sense control, jo crec que és insana.
0: És vital garantir la independència dels jutges i els tribunals, però aquests no són els únics que componen la justícia. Cal fixar-nos també en un altre col·lectiu, els fiscals.
14: La Fiscalia no és ni ha de ser mai un vehicle de motivacions polítiques, de cap govern.
2: Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
14: L'executiu ja disposa d'un Consell de Ministres per fer avançar la seva agenda política. I això és lícit, és el poder executiu. Però la Fiscalia no és un vehicle, ni ha de ser-ho, de motivacions polítiques de cap mena. Una forma clara de blindar-se forma part del projecte de reforma que està avui a la taula del Congrés. Fer que les comunicacions entre govern i fiscal general siguin per escrit i necessàriament per conducta de ministre de Justícia.
0: Quan volem fer una reforma, sovint busquem canvis radicals. Innovar. Pintar d'un color diferent les parets, canviar els mobles, una cuina nova, però a vegades pensem que potser no val la pena tant canvi i simplement volem estalviar costos. Els mobles que tenim, amb una mà de pintura, ja estan bé. La cuina, només cal canviar les aixetes i els embellidors i ja n'hi haurà prou. Això, aprofitar tot el que tens en una reforma fent petites modificacions, també ha passat a les transicions democràtiques. En poques ocasions s'han fet canvis estructurals a la justícia i jutges que servien a la dictadura, en alguns casos, també ho han fet, o encara ho fan, a la democràcia.
15: Per això, la idea de que el poder judicial és com la garantia del sistema democràtic és una idea que no és massa... No té un fonament específic.
2: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
15: Perquè el poder judicial històricament ha actuat com a garantia també de les dictadures, d'una forma tan clara o més clara que no pas de les democràcies. Vull dir, el sistema judicial garanteix la legalitat vigent. I si la legalitat vigent canvia, doncs passa a defensar la nova legalitat vigent.
4: L'Argentina, Romania i Espanya són alguns estats en què els membres de la justícia han continuat exercint els seus poders a la democràcia després d'haver operat durant la dictadura. El Senat argentí només va apartar del sistema judicial alguns jutges i va confiar el càrrec a la majoria. Alguns experts assenyalen que la justícia romanesa està construïda amb una estructura similar a la de la dictadura de Nicolae Ceaușescu. A Espanya, diversos analistes consideren que l'Audiència Nacional és un producte del Tribunal d'Ordre Públic, que durant el franquisme va servir per jutjar delictes polítics i assegurar la continuïtat del règim.
0: Els Miserables de Víctor Hugo, o V-baixa de Vendetta d'Alan Moore i David Lloyd, són dues obres que ens han exemplificat des de la ficció la caiguda de règims autocràtics a través de grans revolucions socials. Com hem sentit abans per part dels politòlegs que han participat en aquest podcast, no sovint és així. Però volem destacar també el factor social de la transició cap a una democràcia, un factor impulsat per l'oposició. Al cap i a la fi, és molt difícil reformar una casa o el sistema si ningú pren la iniciativa de fer-ho.
16: La política també és allò que succeeix en la mobilització. El periodisme és política.
2: Carla Riera, activista polític i número 2 de la CUP Crida Constituent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
16: Els mitjans de comunicació fan sobretot i principalment política. Els grups econòmics fan política cada dia. Sí? Per tant, la mobilització social, la mobilització popular, és política. I la societat civil organitzada, els moviments socials, són agents polítics i són subjecte polític. I precisament són la garantia del canvi quan l'estatu quo degenera i necessita, com us deia abans, destitució i constitució d'un nou escenari més democràtic.
0: Repesquem una de les preguntes del començament d'aquest capítol. Per on comencem?
16: Quan un país perd les institucions democràtiques, sens dubte, el que cal fer és accentuar, intensificar la lluita per la democràcia. Òbviament, això ha estat així sempre, Per més que això porti períodes de foscor, de repressió, de patiment, però és imprescindible mantenir, superar i augmentar la lluita per la democràcia i per aprofitar l'avinentesa per tal de crear un escenari democràtic més gran i millor que l'anterior.
17: Per tant, què pot fer la gent si un dia es perd un sistema democràtic? Doncs, primer, no conformar-se, segon, organitzar-se, i tercer, lluitar per recuperar la democràcia si es considera que la democràcia és un sistema millor que no pas qualsevol altra cosa.
2: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
17: Que és una cosa que avui es posa en dubte per part de determinada gent, perquè s'agafen determinats models i es diuen: veieu com la Xina funciona molt bé perquè la gent té feina, es guanya la vida, el país progressa, està endreçat, és segur, etc, etc. No? I tot això és veritat, però no és tota la veritat, perquè a canvi de tot això que va bé, que és cert, doncs a la Xina no hi ha llibertats individuals, no hi ha una democràcia organitzada i, a més, el concepte dels drets humans doncs és relatiu. I aleshores dius, i per què no posem d'exemple en lloc de la Xina quan parlem de coses que van bé? Per què no posem d'exemple Suècia? O per què no posem d'exemple Noruega? O per què no posem d'exemple Dinamarca? I aleshores aquests països també funcionen bé, la gent també es guanya la vida, la gent doncs té una bona cobertura del seu estat per les polítiques públiques, la gent es pot sentir segura i, a més, la gent pot votar, la gent pot criticar, la gent té llibertat, hi ha respecte pels drets humans, etc. No? Per tant, no s'ha de renunciar.
0: Posem punt i final a destruir la democràcia. Com en cada capítol, tornant amb la ficció.

0: raó, que és preocupant. Cada cop hi ha més repressió. Les ONGs ho estan denunciant, eh? Denunciant que cada cop persegueixen més els civils, t'estic dient. Això és perquè el govern té por, perquè està trontollant. Preparem-nos perquè aquesta gent acabarà marxant i creuarà la frontera per venir. Ja veureu, això serà un exili massiu.
1: I a totes les ciutats, mentre l'expresident és aquí parlant de la vulneració de drets, diu que hi ha en el seu país natal. I és que la pressió internacional creix envers el govern del Partit pel Canvi. I ara exigeixen que signi un acord per retornar garanties democràtiques al país.
2: La nostra convidada és experta en geopolítica i comportament electoral. Bona nit, doctora.
3: Bona nit, moltes gràcies.
2: Li voldria preguntar, davant d'aquesta situació d'inestabilitat del règim del Partit pel Canvi, quin futur li espera al país? Què esperem que passi a curt termini? El país tornarà a la democràcia?
3: Bé, és molt complicat saber-ho. El desmantellament del règim és inevitable, ja es veu. Té múltiples problemes. El suport econòmic, l'oposició exterior, la pressió dels països que l'envolten... Quan i com serà aquest desmantellament són dues preguntes que no et puc contestar. Quina forma prendrà el nou sistema tampoc. La democràcia mai està assegurada.
4: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Alba Bruch, Tomàs Hinojosa, Aquetza Martín, Martí Puig, Oriol de Marcos, Adrià Riera i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Anna Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Carles Ramió, Sergi Basco, Joan Foguet, Feliu Madaula, Mònica Terribas, Anna Grau, Albert Alexandre, Benet Salelles, Alexandra Garcia, Joan Josep Baibé, Carles Riera i Artur Mas. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La Terra no és plana. Un podcast de divulgació científica en català per qui sospita que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Amb dades, humor i pensament crític, parlarem de temes com el canvi climàtic, el 5G, ovnis o energies tel·lúriques. La Terra no és plana. Cada diumenge a les 8 del matí.
2: Ni mama ni momo, un espai on acompanyarem els pares i mares que volen fer una criança conscient i respectuosa amb els infants i també amb ells mateixos. Tots els dijous a 5:45 de la tarda al 96.3 de la FM, a Ràdio Mollet.
3: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
4: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
5: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
6: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germà de Mollet.
7: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
2: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
8: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 711, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. A l'any 1863, en Whymper disposava d'unes curtes vacances d'estiu. Va tornar a Breil, on va tornar a contactar amb en Carrel, però com que les condicions meteorològiques no eren bones i el Matterhorn es trobava sota una capa de neu i gel, varen decidir anar a donar la volta a la muntanya i pel camí varen escalar uns quants pics menors. Abans de tornar, varen decidir de fer una nova tentativa, però la cosa va acabar com el Rosari de l'Aurora per culpa del mal temps. Mentrestant, en Whymper va aprofitar per estudiar el caràcter estrany d'en Carrel, a qui, amb el temps, va arribar a apreciar i respectar. Però el que realment sempre l'havia intrigat era que, tenint com tenia una excel·lent capacitat per escalar el Matterhorn, mai hagués intentat escalar-la pel seu compte, i més vivint com vivia el seu peu. Finalment, va arribar a la conclusió de que en Carrel va decidir prendre's el seu temps i això faria créixer la llegenda de la inaccessibilitat del cim i a la vegada això faria la seva victòria més espectacular. Si això era així, en Carrel es va valorar massa a si mateix. El 1864 el Matterhorn no va ser atacat. No és que en Whymper hagués abandonat el projecte, però aquell estiu es va dedicar a explorar la zona del Delfinat, juntament amb en Michel Croth, un guia de Chamonix. Va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. Juntament amb en Michel Croth, un guia de Chamonix, va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. En Croth reunia totes les qualitats que ell buscava i al final va creure haver trobat el company ideal per guanyar el cim del Matterhorn. I així arribem a l'estiu de 1866. I aquí s'ajuntaren una sèrie de circumstàncies que provocarien la més cèlebre tragèdia de la història de l'alpinisme. En Whymper havia quedat amb en Croth de trobar-se a prop de Zermatt el 13 de juny, però per un desafortunat malentès, en Croth va acceptar un altre compromís pel dia 27, el que volia dir que amb prou feina podrien coincidir encara no 2 setmanes. Com que el Matterhorn estava encara cobert de neu hivernal, es va dedicar a escalar amb uns altres 2 guies unes muntanyes properes a Zermatt. Va ser aleshores quan, en canviar de perspectiva, a Whymper se li va acudir d'intentar l'escalada per la vessant nord-est. Des de Zermatt, aquella banda semblava exageradament dreta. Per això mai s'havia tingut en compte aquella opció. Però, vista des d'un altre angle, aquella aparent verticalitat no era més que una il·lusió òptica. La idea era tan revolucionària que en Whymper no va poder convèncer Croth d'atacar el temut esperó nord-est. D'haver-ho fet, és possible que la història hagués estat ben diferent. En Croth va haver de tornar a Chamonix per tal d'atendre el seu compromís el dia 27 i en Whymper va aprofitar per anar a escalar per la zona del Mont Blanc, on, entre altres bones ascensions, va fer la primera a la Guilbert. El 7 de juliol en Whymper va tornar a Val Tournanche i li va explicar el seu nou pla a Carrel, el qual no hi va posar cap inconvenient i va acceptar, de seguida, a anar amb ell tan bon punt el temps s'aclarís. Però, en realitat, Carrel ocultava el seu propi pla. En Carrel havia estat contractat per un grup d'italians, de molta pela, per tal d'intentar l'assalt al cim a la primera oportunitat. Es tractava d'un equip potent, que comptava, a més, amb molts recursos. Ignorant tot això, en Whymper va baixar a la vall per tal de visitar a un amic malalt i va tornar uns dies després. I al matí de l'11 de juliol, el grup d'en Carrel va sortir de Breville amb una nombrosa caravana que carretejava tot l'equip. Aquí en Whymper se'n va adonar que l'havia engalipat un altre cop i aquesta vegada estava segur que en Carrel tenia totes les cartes al seu favor. En Whymper es va quedar tot sol, incapaç de tornar desarmat amb el seu equipament, però de vegades la fortuna té cops amagats. Lord Francis Douglas i el seu guia Peter Tuckwalder fill, el qual només tenia 19 anys, però que era un reputat muntanyenc, varen arribar de Zermatt aquella mateixa tarda. En Whymper va posar el corrent de tot plegat i en Douglas immediatament va acceptar anar amb ell per tal de dur a terme la temptativa per l'aresta nord-est. La cursa per la victòria havia començat. Un cop a Zermatt, varen contactar el vell Peter, el pare d'en Tuckwalder, i per acabar-ho de duar, es va trobar amb en Michel Cross. Com que el seu client s'havia posat malalt, acompanyava el reverend Charles Hudson, un dels millors escaladors anglesos de l'època. I a un altre jove anglès, Robert Haddow. En Whymper els va proposar que unissin els equips i en Hudson hi va estar d'acord. Aquell grup de 7 homes va sortir desarmat a 6:15 del matí, però es tractava d'un grup massa nombrós i difícil de governar. I en ell hi figurava un membre que mai hauria d'haver-hi format part, en Robert Haddow, al qual li mancava experiència per tal d'escometre una ascensió de tal envergadura. I la setmana que ve, l'ascensió.
2: Pals i botes. L'agenda.
8: Pel divendres dia 24... tenim un sopar al Turó de les Maleses amb els ibers i els focs artificials de Sant Fost. El vocal és en Lluís Mas. Els que hi vulgueu participar, poseu-vos en contacte amb ell per la web del club. Tingueu present que aquesta és l'única activitat programada per aquesta setmana. I recordeu que per fer les sortides del club cal tenir vigent el carnet de federat de la FEC del 2026. En cas de no tenir-ne, el club us facilitarà una llicència temporal per cada dia de l'activitat. El mòdic preu de 7 euros per dia.
2: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
9: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Arnau Vilà. El govern i els comuns presentaran dilluns una llei per facilitar la creació d'habitatge protegit. La proposta permetrà convertir oficines, hotels i locals en pisos sense modificar el plantejament urbanístic, així com ampliar edificis o dividir immobles. Les mesures seran voluntàries, tindran una vigència de 4 anys i podrien generar entre 15.000 i 20.000 nous habitatges. El president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia aquest divendres un viatge institucional al Vietnam i Singapur per reforçar les relacions comercials i institucionals amb els dos països. Durant la visita es reunirà amb representants polítics, empreses i aerolínies i participarà en un fòrum empresarial. El govern vol impulsar les exportacions, atraure inversions asiàtiques i afavorir la internacionalització de les empreses catalanes. I una persona ha resultat ferida crítica i una altra greu en un accident de trànsit a Matadepera fa tot just uns minuts. El SEM les ha traslladat a l'Hospital Parc Taulí i a la Mútua de Terrassa respectivament i ha activat 3 ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers.

0: amenaces i violència de gènere. La investigació es va iniciar després que no tornés al centre penitenciari on complia condemna des del 2018. I Adif informarà demà de quan es pot restablir la circulació de trens de l'R2 i l'R11 que es van detallar arran de l'esvoranc a les obres del soterrament a Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, tot i que es continuarà monitoritzant mentre n'investiguen les causes. A més, avui s'obre una oficina d'informació per a les persones afectades. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu amb un tall a la C14 a Tàrrega entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi de la gestió de les zones cepa que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb els talls a la C12 a Maials, al Segrià.
1: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí, al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: El fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
3: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
4: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza i material que no s'utilitza.
5: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
0: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
6: Fogots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a les 4 de la tarda.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.
1: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones...

0: Dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
0: Conxita Granger Veleta.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
2: Matrícula.
0: 62.480.

0: Capítol 3. Conxita Granger Veleta. El far.
1: Les Veleta estan separades. La cosina Maria l'han traslladada a Ravensbrück. La Conxita i la tia Elvira, encara juntes, són a bord d'una barcassa que travessa Berlín pel riu Spree. Els nazis les condueixen al camp de concentració de Sachsenhausen, a 30 quilòmetres a la perifèria de Berlín. Va ser en una data que la Conxita no oblidarà mai. Com ens explica el Josep Calvet, el cap de continguts del Memorial Democràtic i biògraf oficial de la Conxita Granger Veleta.
2: El trasllat es va produir al voltant del 14 d'abril de 1945. La Conxita sempre va mantenir aquest record, perquè curiosament doncs, el dia de la proclamació de la Segona República i alguna de les dones que van ser que anaven amb ella doncs, va ser un dia que tenien molt, molt present. Va ser llavors com van atravessar Berlín, la capital ja sota els bombardejos, estava molt destruïda, segons el propi testimoniatge de la Conxita, i portades a un altre camp de concentració, a les afores de Berlín, a Sachsenhausen, al municipi o a la població d'Oranienburg.
3: El camp d'Oranienburg també ha estat bombardejat. Està ple de forats, muntanyes de terra i barraques destruïdes. La Conxita i la seva tia són obligades a sortir en un comando a un camp proper.
1: És la veu de la Conxita. L'escoltarem per primer cop en un podcast gràcies a l'entrevista enregistrada per les historiadores Anny Rieu, Noemí Riudor i Ignasi Ros.
4: I després ens fan entrar amb un petit comando anomenat Kopenik. Kopenik es troba a l'altra banda de Berlín.
3: Allà les obliguen a cavar trinxeres amb pic i pala, així com fortificacions per a l'artilleria, amb l'objectiu de defensar Berlín. Pesa 30 quilos. La fam és insuportable, com explica la periodista Montserrat Llor.
5: Un dia que estaven cavant, va arribar un avió ple de verdures podrides que van llançar en aquest forat. Aquell dia, la gana va fer que totes es llancessin al damunt per menjar alguna cosa. Però els alemanys van disparar amb ferotgia. La Conxita sentia les bales, li passaven fregant el cos. Deia que sentia el vent de la bala. I va veure morir totes les seves companyes, o gairebé totes.
3: I la Conxita torna a salvar-se miraculosament.
5: Veient el final del seu imperi, Himmler va ordenar l'evacuació dels camps i el comandant de Ravensbrück, Fritz Suren, va fer sortir les dones que encara quedaven en vida i en condicions de caminar. Els americans avançaven pel front oest, els russos per l'est.
2: Els bombardejos van continuar, van ser cada cop més intensos i llavors va ser quan els SS, les autoritats alemanyes, doncs van decidir que emprenguessin aquesta marxa de la mort, que es coneix com marxa de la mort, començar a caminar per fugir dels bombardejos en direcció al nord d'Alemanya.
3: Entre el 21 i el 22 d'abril de 1945, els nazis inicien l'evacuació del camp de concentració de Sachsenhausen, situat als afores de la ciutat d'Oranienburg. La marxa forçada s'organitza en dues columnes de deportats.
4: No sé quin dia van marxar ni amb quina columna. Els que van fer aquesta evacuació ens anomenem Saxo. Tu ets Saxo? Sí, jo també sóc Saxo. Això vol dir de Sachsenhausen.
6: Tu ets Saxo? Oui, moi aussi, je suis Saxo. Ça veut dire Sachsenhausen.
1: Els nazis no volen que els aliats descobreixin l'horror que han deixat enrere. Intenten esborrar qualsevol prova de la barbàrie. Per això ordenen evacuar els presoners. Els SS no mostren cap pietat. Qui no pot seguir el ritme, cau. Un tret al cap i el cos el deixen abandonat als fossats alemanys.
2: Caminaven per la neu, sense menjar, i una cosa també molt important a recalcar, la solidaritat que hi havia entre elles. Les que encara tenien forces ajudaven a les més febles.
6: C'est le plus beau souvenir de fraternité.
4: Aquell és, per mi, el record més bonic de fraternitat. Entre les més joves, ens van fer la promesa que cap de les nostres companyes quedaria als fossats alemanys. I ens vam ajudar molt, de debò. Les que eren més grans, les que gairebé ja no podien caminar, les sosteníem com podíem camí de Belhof.
6: Un bois de Belhof.
2: En un moment determinat, en un bosc de la població de Belhof, doncs vam fer nit sota uns arbres, sota uns avets.
4: Així, pas a pas, vam arribar fins al bosc de Belhof, a prop de la ciutat de Krivitz. Quan hi vam arribar, nevava fort, feia molt mal temps. Estàvem mortes de fam i de cansament.
2: Van començar a fusellar algunes membres d'aquesta marxa de la mort. Ella i les seves companyes van tenir sort que estaven en una zona que els nazis no van detectar i van poder sobreviure amb aquest afusellament massiu. Era el 3 de maig de 1945, ja portaven 12 dies de marxa de la mort.
4: Allà vam veure uns avets enormes. Ens vam ajuntar per grups i ens vam posar sota les branques per protegir-nos de la neu. Ens vam arraulir com vam poder i de seguida, amb el cansament que duíem, vam caure adormides. Durant la nit vam sentir una ràfaga de trets, un soroll d'armes que ens va despertar de cop. Estàvem amb un grup de dones més grans. Érem 5 noies joves, jo tenia 19 anys i les altres devien tenir entre 20 i 23. Les dones grans, que podrien haver estat les nostres mares, ens deien: «No us mogueu, vosaltres, les joves. Estan disparant. No parleu, no feu soroll. Esperem a veure què passa». Ens vam tornar a dormir en aquell silenci tan pesant. Quan es va fer de dia, tot continuava en silenci. Llavors vam decidir sortir de sota les branques dels avets. Quan vam sortir, vam veure que els SS havien desaparegut. Ens havien abandonat. Però abans d'anar-se'n, havien matrallat tota la columna que havia quedat a l'exterior, fora de les branques. Vam haver de passar per damunt dels cossos dels homes i d'altres dones que havien estat assassinats.
2: L'Alvira, la tia de la Conxita, no va poder continuar aquesta marxa de la mort.
4: Un vespre vam arribar a unes quadres on ens van fer passar la nit abans de reprendre la marxa amb els alemanys. L'endemà al matí, la meva tia em va dir: «No puc caminar més». I jo li vaig respondre: «Però t'adones del que dius? Et fotran un tret al cap». Li vaig dir que l'ajudaríem. Però ella em va contestar: «Escolta, som 5, com jo, que ja no podem més. Ens refugiarem dins aquell paller. Ens amagarem allà i ja veurem què passa». I vaig haver de deixar-la allà.
1: La Conxita segueix caminant, juntament amb les 21 dones que queden. Es prometen ajudar-se fins al final. Quan una defalleix, l'altra la recolza amb el seu braç. Saben que el final s'atansa i repeteixen que han de resistir.
4: Hem de sortir del bosc i buscar menjar, vam dir. Els grups d'homes, que també s'havien amagat sota els avets, ens van ajudar a nosaltres i vam sortir del bosc. Davant hi havia un prat que pujava suaument i al capdamunt una granja. Vam pensar: allà sí que hi trobarem menjar. I vam començar a pujar. De sobte, vam sentir un gran soroll darrere nostre. Ens vam girar i vam veure els tancs russos amb aquelles grans estrelles vermelles. Al principi no vam entendre què passava, però després vam saber-ho. Eren els nostres alliberadors.
2: Van sortosament prendre contacte amb unitats militars soviètics que van quedar totalment sorpresos del panorama que van veure, de trobar aquelles dones fatigades, aquelles cunetes de la carretera plenes de cadàvers, portaven encara la roba del camp, l'uniforme a ratlles, etcètera. Va ser llavors quan la Conxita es va desprendre de l'uniforme a ratlles, el va cremar perquè estava també plena de polls, i els hi van donar roba de soldat, roba d'home. Amb aquesta roba va arribar a França, va arribar a París posteriorment.
3: Les alliberen els russos i els donen roba i també unes llaunes per menjar, però no tenen cap eina per obrir-les.
6: Un grup de prisioners de guerra
4: ens vam trobar amb un grup de presoners de guerra i ens van dir: «Tenim els estris per obrir les llaunes, però en l'estat que teniu l'estómac i els budells, completament doblegats per la fam, arrugats, enganxats, si teniu tanta gana i us ho empasseu tot de cop, morireu». Així que vam decidir posar el nom a la llauna i menjar en petites quantitats, com si fóssim nadons. Es van comportar com pares amb nosaltres.
6: Se son comporté com de père avec nous.
2: Bé, aquestes tropes soviètiques que va trobar la Conxita en el moment de que van ser alliberades d'aquesta marxa de la mort, en els quals hi havia algun oficial que parlava castellà i va poder intercanviar algunes paraules, encara que la Conxita s'expressava en francès, però també coneixia el castellà, van portar aquest grup de portades davant les tropes nord-americanes, que es van encarregar d'organitzar la seva repatriació a França. La repatriació va ser en camions, van travessar Holanda, van travessar Bèlgica, fins a arribar a Lille, ja al nord de França.
3: Recordem que les Veleta, la tia Elvira, la cosina Maria i la Conxita estan separades. La Conxita no sap res de la Maria des de Berlín, quan els nazis se l'han importat a Ravensbrück. Tampoc sap si la tia Elvira és viva o morta. Extenuada, no ha pogut continuar caminant sobre la neu i s'ha amagat en un paller amb altres 5 dones que, com ella, no tenien força per seguir endavant. Però l'Elvira sobreviu.
6: Ma tante, je l'ai retrouvée quand on a été...
4: I em vaig retrobar amb la meva tia. Quan l'exèrcit americà ens va portar a un refugi mèdic, una companya em va dir: crec que la teva àvia és a baix. Però no era la meva àvia, era la meva tia. Vaig baixar i la vaig trobar. Ella havia estat alliberada pels nord-americans, mentre que jo vaig ser pels russos.
1: El retrobament és un impacte emocional molt fort per a totes dues. I encara més, arribar juntes a França.
4: La nostra alegria va ser veure finalment França. Ens vam quedar uns dies i allà vam trobar molts malalts de tuberculosi. Les que estàvem una mica millor vam ser repatriades a París, a l'hotel Lutetia, que era el centre de recepció per a presoners de guerra i deportats. Allà ens van acollir per fer els primers passos de tornada: atenció mèdica, cures bàsiques i suport.
2: Conxita explica, doncs, que l'organització era molt important, estava tot previst, totes les visites mèdiques, el menjar, etc., perquè no tinguéssim problemes també amb l'estómac, i va tornar, com s'ha dit abans, amb roba d'home que li havien donat els soldats en el moment de l'alliberament.
4: Fins a mitjans de juny vam romandre a París. Després vaig tornar a Tolosa amb un grup petit de 5 deportades, totes resistents. En arribar a l'estació de Tolosa, van cridar el meu nom per megafonia: si la senyoreta Granger és en aquest tren, es prega que es presenti al despatx del cap d'estació. La Graciés em va avisar: et criden, i em va venir a buscar amb el meu oncle. Els meus oncles em van criar a Tolosa.
1: Es retroben amb la família, però falta una de les tres Veleta, la cosina Maria.
2: En aquell moment no coneixien la Conxita, l'Elvira, la destinació de la seva cosina, la Maria. No sabien que havia estat amb ella el moment en què va deixar el comando de treball. Van anar a Toulouse. A Toulouse els esperava la família. Van estar uns dies també descansant, fins que va rebre un telegrama que la seva cosina Maria estava enterrada a un hospital de París amb un estat greu.
1: Quan arriba el telegrama, les Veleta agafen el primer tren cap a París. Quan veuen la Maria, no la reconeixen. És un xoc terrible. Només és pell i ossos, un esquelet vivent. La cara, literalment, és una calavera. Quan separen la Maria de les Veleta, se l'enduen primer a Ravensbrück i després la traslladen a Bergen-Belsen en un intent dels nazis de no deixar rastre de la barbàrie. Al camp de Bergen-Belsen, entre muntanyes de cadàvers, es declara una epidèmia de tifus. La Maria havia begut aigua contaminada. Ha arribat a l'hospital de París en avió, però ja no poden fer res per salvar-li la vida. No li queda carn ni per posar-hi la injecció. Malgrat el seu estat, la Maria encara està lúcida.
6: Ma cosina no, ella és morta.
4: La meva cosina és morta. Ella ha mort. La van repatriar en avió des d'un altre camp, Bergen-Belsen, però va morir en arribar a París. No va tenir temps d'arribar a casa.
6: Ella és morta en arribar a París. Ella n'ha pas eu le temps d'arriver ni chez elle ni de rien.
3: La Maria ja no torna a veure els seus fills, ni el seu marit, deportat a Mauthausen, que ni tan sols sap que la Maria també ha estat deportada. Després de tot aquell horror i de perdre la seva cosina, que ella considera la seva germana, la Conxita triga anys a refer-se. Durant molt de temps se sent com si no formés part de la terra.
6: I tornar a poder prendre la vida civil normal. És això que era el més difícil. Jo els primers dies que estava a Toulouse no volia sortir sola, tenia por. Perquè em semblava sempre que tenia un soldat SS de darrere meu amb l'arma. Ja veus que, esclar, tenia encara no 20 anys. Era el traumatisme que portàvem d'allà.
3: És un pes que arrosseguen per sempre i mai, mai obliden les companyes que no sobreviuen. Les honoren amb la memòria i el record.
4: Les supervivents van fer un jurament, recordar sempre les nostres companyes. Les cendres del crematori de Ravensbrück van ser abocades al llac del mateix camp. Van tirar-hi roques perquè la vegetació no hi creixia. El terra estava massa carregat de cendres cremades, les restes de tantes companyes nostres. A les aigües del llac hi veia les seves cares. Les cendres són allà. I tornem per fer memòria.
1: Una memòria que la Conchita va mantenir ben viva des del Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, com explica el Saúl López Rey, tècnic del museu.
7: Conchita Ramos és una de les grandes col·laboradores con este museu a través de varios testimonios que han sido registrados, participaciones in situ. Con escolares que duraron bastante años y hasta 2014, 5 años antes de su muerte, ella colaboró activamente con el museo.
1: I és en aquest mateix museu, el Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, on la Conchita Granger va fer divulgació i altaveu de tot el que va viure a Ravensbrück, que la periodista Montserrat Llor la va poder entrevistar.
8: Ho fa com una mena de divulgació perquè els joves, les futures generacions, sàpiguen d'on ve l'arrel del mal, què ha passat i evitar que tornin a caure amb això.
4: Per això ho dic als joves, vull que sàpiguen què va ser el nazisme, perquè els joves tenen el futur al davant. Nosaltres ja hem acabat, el futur ens queda enrere, però vull que els joves siguin conscients, perquè estiguin alerta davant del que pot tornar a passar, que sàpiguen què va ser el nazisme.
1: Per la seva participació a la resistència i pel seu esforç de divulgació, la Conchita rep nombrosos reconeixements. El govern francès la reconeix com a sergent, condecorada amb la Legió d'Honor i la Medalla de la Resistència.
3: En canvi, la seva figura a Catalunya passa desapercebuda i no és fins el 2019 quan l'Ajuntament de la Torre de Cabdella i la Generalitat de Catalunya li reten el primer homenatge. El 2025, la Generalitat de Catalunya commemora el centenari del naixement de la Conchita amb l'any Granger, una figura que esdevé un far, com destaca el conseller de Justícia Ramon Espadaler.
9: Conchita Granger, en el fons, és com un far, sobretot pel jovent d'avui. És una persona que pren decisions que li comporten molt patiment a la vida, molt madures, en una edat molt jove. I en un moment de desorientació que es dona amb el jovent, que pensa que la democràcia ens ha vingut regalada i que això dels règims autoritaris, tampoc no passa res. Una figura com Granger és un far que il·lumina i que ajuda.
1: El far de la Conchita, que l'ajuda a recuperar l'equilibri, és un altre resistent, el Josep Ramos, amb qui es casa el Nadal de 1946. La Conchita Granger Veleta, la nebuda, serà coneguda a França com Conchita Ramos.
6: I amb el meu marit ens havíem conegut quan la resistència estava amb la tercera brigada dels guerrillers. El Col du Pi, es diu. Col du Pi a Riege. I com que jo era agent de liaison, ens coneixíem, però només de vista. No sabíem ni el nom ni res. Només sabíem que ells li deien Peque. Li deien el Peque, perquè era el més jove. I li deien el Peque. Li ha quedat el nom de Peque. I després, quan jo vaig tornar d'Alemanya, un dia ens vam trobar als carrers d'aquí de Toulouse. I jo et conec, i en francès, i jo també et conec. Vam buscar d'on ens coneixíem i ho vam trobar, i després ens vam casar. Un any després ens casàvem.
1: El 1947 neix el primer fill, que malauradament mor d'un infart amb només 42 anys. El 1954 té el segon. La Conchita gaudirà de nets i de besnets. Mor el 27 d'agost de 2019 a Tolosa de Llenguadoc. Tenia 94 anys. És l'última supervivent catalana dels camps nazis.
4: Quan torno el pensament enrere sempre em dic: després del que hem viscut no cal desesperar, estem junts i vius, ja trobarem la solució. Els que hem viscut tanta tragèdia ens tornem filòsofs i optimistes.
10: Nom:
4: Conchita Granger Veleta.
10: Data:
4: 3 de maig de 1945. Marxes de la mort a 130 quilòmetres de Ravensbrück.
10: Situació.
4: Alliberada.

0: veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol hem sentit la veu de la Conxita Granger per primer cop en un podcast gràcies a la conversa enregistrada pels historiadors Ignasi Ros, Anir Rieu i Noemí Riudor i per l'entrevista de la periodista Montserrat Llor.
2: I hem comptat amb la col·laboració especial de Josep Calvet, historiador i cap de continguts d'educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, i de la Montserrat Llor, periodista i autora del llibre Vivos en el Averno Nazi.
1: També hi han participat Montserrat Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, Carme Rey Granger, neboda de Conxita Granger i vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück, Gaby Granger, neboda de la Conxita Granger, Arnau Granger, nebotnet, Eva Pariser, directora del Museu Hidroelèctric de Cabdella, Saúl López Rey, tècnic del Museu de la Deportació i Resistència de Tolosa, i el conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler.
2: I amb les veus d'Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
1: Agraïments especials a la Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Munt i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Una docuseria inspirada en un treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma, de Pagès Editors.
1: Amb Pili García a la direcció, Anna Canyi a la producció, Abel Purroi i la Gata Roja Produccions, amb música i muntatge sonor de David Prades i amb la música als crèdits de l'Art Jazz Band del Ferràs. Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Dos quarts. Notícies.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. Una seixantena de joves han participat en els tallers de l'Estiu Jove que s'ha ofert des de la Regidoria de Joventut. Marina Escribano, regidora de Joventut, s'ha mostrat satisfeta de la bona acollida que ha tingut el nou format, el que ha suposat un increment notable de tallers. Escribano ha afegit que més enllà de l'aprenentatge i la diversió, hi ha un acompanyament emocional dels joves.
1: Tots bé, fem una valoració positiva, molt positiva, tot l'equip està funcionant molt bé. És un format que, referent a l'any passat, ha crescut. Penseu que cada dia s'estan fent 3 tallers en simultani i també hem incorporat un espai de cures on poder parlar, gestionar. Ens acompanya la Maria, la psicòloga de l'espai de l'Escolta Jove, i per tant fer un espai també per poder fer vincle entre les persones joves dels diferents tallers.
0: Un dels tallers ha estat el de pintura mural i el que ha consistit ha sigut triar la temàtica, fer l'esbós, plasmar-ho en el mur i afegir-hi color, i tot just el punt i final del taller el van fent el dia d'ahir i ja es pot veure a la Rambla de la Unió des d'aquest dijous. I ara canviem de tema, i és que l'Escola d'Arts i Escèniques La Tramolla de Mollet torna a portar als escenaris un nou musical després de 4 anys consecutius amb apostes com Mamma Mia o Hairspray. Ara volen elevar el nivell i han fet un pas més enllà amb el musical Sister Act, el qual representa un salt en el cant. És per aquest motiu que des de la Tramolla han obert audicions perquè aquelles persones que vulguin formar part de l'espectacle puguin fer-ho. Ferran Jiménez, director de la Tramolla, ha afirmat que el càsting estarà i està obert a tothom, sense importar l'edat ni l'experiència.
2: Té el mateix bon rotllo i diversió i tal que creiem que el nostre grup li encaixarà bastant bé. Aleshores, com sempre, doncs ens animem a tothom qui vulgui, sense importar l'edat ni l'experiència prèvia, vale? Que si teniu ganes de passar-vos-ho bé, pujar a l'escenari i donar-ho tot i aprendre, doncs que no tingueu por ni vergonya i que vingueu a provar-ho.
0: Així doncs, aquelles persones interessades en formar part del musical poden apuntar-se al càsting a través de latramolla.cat Sister Act, el qual es farà aquests dies 24 i 25 de juliol a partir de les 6 de la tarda a la mateixa Tramolla. Això és tot, més informació d'aquí una hora.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: l'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
1: Tastets de llengua.
2: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula eixugar. Eixugar és assecar una cosa mullada passant-hi quelcom que s'emporti la humitat. Eixugar-se les mans amb una tovallola, eixugar-se els ulls mullats de llàgrimes, per exemple. Per extensió, diem eixugar la pols un moble passant-hi un drap. Eixugar també fa referència a assecar una cosa mullada fent que s'evapori l'aigua que la recobreix o amara. El sol eixuga les plantes mullades de rosada. O aquest vent sec ho eixugarà tot. O amb aquest vent la roba s'eixugarà de seguida. Eixugar és també treure tota l'aigua, tot el líquid d'un recipient, exhaurir. Eixugar un safareig, un pou, una bassa, una font, un rierol, etc. Assecar-se. O eixugar l'edició d'un llibre, és a dir, exhaurir-lo. Si ens referim a diners, eixugar significa liquidar, pagar totalment un deute, un dèficit, etc. Eixugar la butxaca d'algú és deixar-lo sense diners. Les grans despeses que ha fet per renovar el local li han eixugat la butxaca. No eixugar per sol que faci és no reeixir en res, tenir mala sort o mal resultat en tot allò que s'emprèn. Es diu per indicar que una persona o cosa no té remei ni solució. Té una actitud que no eixugarà per sol que faci. No veu mai les bones ocasions. Eixugar el vent tant com en plou és gastar tot el que es guanya. Podria ser ric si no fos tan mal gastador, però el vent n'eixuga tant com en plou. I vosaltres? Sou d'eixugar plors, és a dir, consolar, o d'eixugar el vent tant com en plou, és a dir, que gasteu tot el que es guanya? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana a l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Arnau Vilà. El govern i els comuns presentaran dilluns una llei per facilitar la creació d'habitatge protegit. La proposta permetrà convertir oficines, hotels i locals en pisos sense modificar el planejament urbanístic, així com ampliar edificis o dividir immobles. Les mesures seran voluntàries, tindran una vigència de 4 anys i podrien generar entre 15.000 i 20.000 nous habitatges. I un home de 34 anys ha mort aquest matí després d'una col·lisió frontal entre dos turismes a la BV-1248 a Sabadell. L'altre conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat a la Mútua de Terrassa. Amb aquesta víctima ja són 77 les persones mortes aquest any a les carreteres catalanes. I el Congrés ha tornat a rebutjar els objectius d'estabilitat del govern espanyol per elaborar els pressupostos de 2027 amb els vots en contra de PP, Vox i Junts. Tot i això, el Ministeri d'Hisenda continuarà la tramitació dels comptes amb el repartiment del dèficit pactat a la Comissió Europea sense el marge addicional previst per a les comunitats autònomes. El govern lamenta que aquests deixin de disposar de 5.800 milions d'euros, mentre que Junts i el PP justifiquen el seu vot per la manca de credibilitat i els incompliments de l'executiu. I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut a Villanueva de la Serena, a Badajoz, un fugitiu d'una presó de Tarragona amb més de 150 antecedents. L'home acumulava 12 ordres judicials per delictes com agressió sexual, robatoris, conducció temerària, amenaces i violència de gènere. La investigació es va iniciar després que no tornés al centre penitenciari on complia condemna des del 2018. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu a Muntai a la C-14 a Tàrrega entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys a la fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi en la gestió de les zones CEPA que consideren

0: comunicat a Instagram que es va lesionar durant la Copa del Món, però que els serveis mèdics de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que podia continuar jugant. En tornar a Barcelona, es va confirmar que la lesió era més greu del que inicialment s'havia detectat.
1: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
3: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
4: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
2: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
5: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
6: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
7: Pals i botes. L'espai del Club Muntanyenc de Mollet amb Carles Matute.
8: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i botes número 711. L'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. A l'any 1863, a Whymper disposava d'unes curtes vacances d'estiu. Va tornar a Breil, on va tornar a contactar amb en Carrel, però com que les condicions meteorològiques no eren bones i el Matterhorn es trobava sota una capa de neu i gel, varen decidir anar a donar la volta a la muntanya i pel camí varen escalar uns quants pics menors. Abans de tornar, varen decidir de fer una nova tentativa, però la cosa va acabar com el rosari de l'aurora per culpa del mal temps. Mentrestant, en Whymper va aprofitar per estudiar el caràcter estrany d'en Carrel, a qui, amb el temps, va arribar a apreciar i respectar. Però el que realment sempre l'havia intrigat era que, tenint com tenia una excel·lent capacitat per escalar el Matterhorn, mai hagués intentat escalar-la pel seu compte, i més vivint com vivia al seu peu. Finalment, va arribar a la conclusió de que en Carrel va decidir prendre's el seu temps i això faria créixer la llegenda de la inaccessibilitat del cim i a la vegada això faria la seva victòria més espectacular. Si això era així, en Carrel es va valorar massa a si mateix. El 1864 el Matterhorn no va ser atacat. No és que en Whymper hagués abandonat el projecte, però aquell estiu es va dedicar a explorar la zona del Delfinat, juntament amb en Michel Croz, un guia de Chamonix. Va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. Juntament amb en Michel Croz, un guia de Chamonix, va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. En Croz reunia totes les qualitats que ell buscava i al final va creure haver trobat el company ideal per guanyar el cim del Matterhorn. I així arribem a l'estiu de 1866. I aquí s'ajuntaren una sèrie de circumstàncies que provocarien la més cèlebre tragèdia de la història de l'alpinisme. En Whymper havia quedat amb en Croz de trobar-se a prop de Zermatt el 13 de juny, però per un desafortunat malentès, en Croz va acceptar un altre compromís pel dia 27, el que volia dir que amb prou feina podrien coincidir encara no dues setmanes. Com que el Matterhorn estava encara cobert de neu hivernal, es va dedicar a escalar amb uns altres dos guies unes muntanyes properes a Zermatt. Va ser aleshores quan, en canviar de perspectiva, a Whymper se li va acudir d'intentar l'escalada per la vessant nord-est. Des de Zermatt, aquella banda semblava exageradament dreta. Per això mai s'havia tingut en compte aquella opció. Però, vista des d'un altre angle, aquella aparent verticalitat no era més que una il·lusió òptica. La idea era tan revolucionària que en Whymper no va poder convèncer Croz d'atacar el temut esperó nord-est. D'haver-ho fet, és possible que la història hagués estat ben diferent. En Croz va haver de tornar a Chamonix per tal d'atendre el seu compromís del dia 27 i en Whymper va aprofitar per anar a escalar per la zona del Mont Blanc, on, entre altres bones ascensions, va fer la primera a la Guilbert. El 7 de juliol, en Whymper va tornar a Val Tournanche i li va explicar el seu nou pla a Carrel, el qual no hi va posar cap inconvenient i va acceptar, de seguida, anar amb ell tan bon punt el temps s'aclarís. Però, en realitat, Carrel ocultava el seu propi pla. En Carrel havia estat contractat per un grup d'italians, de molta pela, per tal

0: intentar l'assalt al cim a la primera oportunitat. Es tractava d'un equip potent, que comptava, a més, amb molts recursos. Ignorant tot això, en Whymper va baixar a la vall per tal de visitar a un amic malalt i va tornar uns dies després. I al matí de l'11 de juliol, el grup d'en Carrel va sortir de Breville amb una nombrosa caravana que carretejava tot l'equip. Aquí en Whymper se'n va adonar que l'havia engalipat un altre cop i aquesta vegada estava segur que en Carrel tenia totes les cartes al seu favor. En Whymper es va quedar tot sol, incapaç de tornar a ser armat amb el seu equipament, però de vegades la fortuna té cops amagats. Lord Francis Douglas i el seu guia Peter Tuckwalder fill, el qual només tenia 19 anys, però que era un reputat muntanyenc, varen arribar a Zermatt aquella mateixa tarda. En Whymper va posar el corrent de tot plegat i en Douglas immediatament va acceptar anar amb ell per tal de dur a terme la temptativa per l'aresta nord-est. La cursa per la victòria havia començat. Un cop a Zermatt, varen contactar el vell Peter, el pare d'en Tuckwalder, i per acabar-ho de dubar es va trobar amb en Michel Cross. Com que el seu client s'havia posat malalt, acompanyava el reverend Charles Hudson, un dels millors escaladors anglesos de l'època, i a un altre jove anglès, Robert Haddow. En Whymper els va proposar que unissin els equips i en Hudson hi va estar d'acord. Aquell grup de 7 homes va sortir de Zermatt a 6:15 del matí, però es tractava d'un grup massa nombrós i difícil de governar, i en ell hi figurava un membre que mai hauria d'haver-hi format part, en Robert Haddow, al qual li mancava experiència per tal d'escometre una ascensió de tal envergadura. I la setmana que ve, l'ascensió.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: Pel divendres dia 24 tenim un sopar al Turó de les Maleses amb els ibers i els focs artificials de Sant Fost. El vocal és en Lluís Mas. Els que hi vulgueu participar, poseu-vos en contacte amb ell per la web del club. Tingueu present que aquesta és l'única activitat programada per aquesta setmana. I recordeu que per fer les sortides del club cal tenir vigent el carnet de federat de la FEC del 2026. En cas de no tenir-ne, el club us facilitarà una llicència temporal per cada dia de l'activitat. Al mòdic preu de 7 euros per dia.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. El govern i els comuns han presentat una proposició de llei amb mesures temporals i excepcionals per accelerar la construcció d'habitatge protegit. Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit sòl d'ús terciari d'oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya.
1: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. La protecció és sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
0: També es podrà augmentar fins a un 20% la edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. A més, tots els habitatges que es construeixin amb aquestes mesures mantindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera indefinida i hauran de destinar-lo obligatòriament a residència habitual i permanent, evitant així que es puguin convertir en habitatges lliures o d'ús turístic. I una seixantena de joves han participat en els tallers de l'Estiu Jove que s'han ofert des de la Regidoria de Joventut. Un dels tallers ha estat el de pintura mural i el punt i final del taller va ser ahir, que ja es pot veure, a la Rambla de la Unió. La temàtica és el medi ambient. Així ho ha explicat Albert Lizarraga.
2: Sí, el tema és que vam trobar com un moviment de referència del grafiti ecologista que es diu There is not a planet B, que això anirà escrit ara a la part de dalt, que vol dir aquest no és un planeta B. Llavors a la part de baix estan pintant el planeta dolent i a la part de dalt ja anirà el planeta A, el planeta A, que serà el bo.
0: Uns tallers que s'han fet aquest mes de juliol que, més enllà de l'aprenentatge i la diversió, hi ha hagut un acompanyament emocional a tots els joves. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Arnau Vilà. El govern i els comuns han presentat una proposició de llei amb mesures temporals i excepcionals per accelerar la construcció d'habitatge protegit. Això s'ha anunciat des de Mollet del Vallès i precisament anem cap allà on ens amplia la informació el Joel Gascón de Ràdio Mollet.
2: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit sòl d'ús terciari d'oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
3: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. La protecció és sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
2: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. A més, tots els habitatges que es construeixin amb aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera indefinida.
1: I un home de 34 anys ha mort aquest matí després d'una col·lisió frontal entre dos turismes a la BV-1248 a Sabadell. L'altre conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat a la Mútua de Terrassa. Amb aquesta víctima ja en són 77 les persones mortes aquest any a les carreteres catalanes. I Brussel·les avala els nous aranzels dels Estats Units pactats amb la Unió Europea. La Comissió Europea considera que les noves taxes s'ajusten a l'acord comercial amb Washington, que fixa un aranzel general del 10% per als productes europeus i manté o recupera excepcions per a sectors com el suro, els diamants, les aeronaus i els medicaments genèrics. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu amb un tall a la C-14 a Tàrrega entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de la fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi en la gestió de les zones cepa que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb talls a la C-12 a Maials, al Segrià. Finalment, pel que fa als esports, el Barça ha informat que Frenkie de Jong pateix una ruptura del lligament lateral intern del genoll dret. El club explica en un comunicat mèdic que el migcampista neerlandès continuarà sota tractament i seguiment mèdic pendent de l'evolució durant les pròximes setmanes. Ahir, De Jong va revelar en un comunicat a Instagram que es va lesionar durant la Copa del Món, però que

0: matant a l'oficina de rehabilitació energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
2: Són sis, sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
5: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

La bona música amb Music Calaix. Whoa, whoa.

Yeah, fellas on this one.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. El govern i els comuns han presentat a Mollet una proposició de llei amb mesures temporals i excepcionals per accelerar la construcció d'habitatge protegit. I una seixantena de joves han participat en els tallers de l'estiu jove que s'han ofert des de la regidoria de joventut. En destaca el taller de pintura mural, on tot just ahir van finalitzar-lo amb un mural que es pot veure ara a la Rambla de la Unió. I el casal popular Altabaran ha acollit una xerrada crítica amb el projecte d'ampliació de l'aeroport de Barcelona, denunciant que, de ser així, hi hauria una major pressió als espais naturals i una economia basada en el turisme. I la Tramolla farà el musical Sister Act. És per això que han obert audicions a aquelles persones que vulguin formar part de l'espectacle. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 2:15, reemissió a 9:15 del vespre.
2: El Club del Country. Bring on the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.
1: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Locomia.
2: Saps què he trobat per internet que vol dir locura mia?
3: Museu particular. Capítol 11. El ventall.
4: Ei, Anna.
5: Hola, Àlex.
4: Què? Parlem del ventall, del vano?
5: Em sembla bé.
3: Museu particular.
4: Doncs parlem del vano o el ventall, que al final és aquest objecte que serveix per fer aire, alleugerir la calor, o si més no, la sensació d'aquesta, no sé si realment funciona tan fiablement. Però que alhora també ens serveix per espantar els insectes, per exemple, com ara les mosques, o per altres usos que a vegades no tenen res a veure amb el cos, com per exemple atiar el foc, no?, amb una llar de foc, doncs també ens serveix un vano, doncs, per fer aquestes flames que agafin més oxigen i siguin més grans, o per exemple en les tasques del camp, per fer volar les pellofes d'alguns cereals, doncs també ens podrien servir alguns estris com aquest. Per tant, és lògic pensar que aquests instruments existeixen com a mínim des de que fa calor, i jo diria que el de la calor hauria d'existir gairebé sempre. És veritat, però, que com que en la majoria dels casos haurien estar fets com ara de materials orgànics, la tela, les fibres vegetals, la fusta i de més, costa moltíssim que es conservi i que ens arribin a nosaltres després de tots aquests segles. En tot cas, com en altres objectes dels que hem anat parlant, les referències més antigues es remunten als nostres amics, els egipcis. I és que ja, per exemple, en la tomba de Tutankamon se'n van trobar alguns d'aquests vanos o d'aquests ventalls. Evidentment, com que pertanyien a un faraó, doncs estaven fets amb el mànec de metalls preciosos, i doncs segurament no es van arribar a conservar les plomes, no? O diguéssim, la part que era amb el que es feia el vent, però que doncs també no serien pas de plomes de gallina qualsevol, sinó que com a mínim tindria una certa prestància, no? Perquè cal dir que en aquest primer moment els vanos també esdevenen un símbol d'estatus. I no només això, sinó són més semblants, aquest estil que potser nosaltres tenim com conegut com a pai-pai, no? És a dir, no és aquesta cosa semicircular, que més del flamenc i de més, que és com l'arquetip del vano. I com deien, moltes vegades s'utilitzaven per això, per alleugerir aquesta sensació de calor, però també per espantar les mosques o els mosquits i de més. I era una cosa que es feia d'un cap a l'altre, no? És a dir, tots hem vist aquelles escenes.
5: Fa estona que hi penso, sí.
4: Els esclaus ventant, no?, els amos amb aquests vanos grossos, amb plomalls i de més, que a vegades inclús encara avui, a les cavalcades de reis i de més, no?, hi han tots aquests patges que precedeixen la imatge aquesta del patge, no?, d'aquest servent. I de fet encara, jo recordo, encara dins de la cultura popular, com a mínim en castellà, no?, quan hi ha alguna cosa, algú diu alguna cosa que és irrealitzable o que demana massa o de més, no?, allò de "i què més, un bé negre amb potes roses", en el cas castellà, sí, claro, "i un negro que t'haga aire o "i un negro que t'abanique", no? Que és,
5: ai, Jesús, ara això no passarem la censura políticament correcta.
4: No, és que és senzillament horrorós.
5: Adeu,
4: no? Però encara estem en aquest punt, no? Fins a quin punt també aquest racisme sistèmic el tenim integrat en la nostra cultura, no? Perquè al final hi havia aquesta tríada en l'antiguitat, del creixent fèrtil d'aquest Egipte i de més, que denotava la noblesa i la distinció social, i que era que algun subordinat, esclau, bàsicament, et tapessin el sol, perquè el sol molesta, t'espantessin les mosques i et fes menys feixuga la calor ventant-te. Tota aquesta tríada era el que acabava determinant que eres un paio que havies triomfat a la vida i que estaves a dalt de tot de la piràmide, mai millor dit, no? De fet, els egipcis en dèiem flavell, d'aquesta mena, doncs, de vanos, que després inclús va acabar adoptant també el cristianisme, i com a mínim fins al segle XIV aproximadament amb moltes misses, a banda i banda de l'altar, hi havia uns diaques amb uns vanos d'aquests enorme, ventant, no tant per fer calor al capellà i demés, sinó sobretot per espantar insectes, mosques i demés que no es poguessin posar damunt doncs, del vi i del pa, no? d'aquesta eucaristia, que és el símbol més sagrat del cristianisme i dels ritus aquest concret. No? I, de fet, encara avui hi ha uns d'aquests vanos enormes, meravellosos, fets de pedra, de metalls preciosos, amb pedres precioses, amb unes plomes d'estrus i demés, que estan lligats exclusivament al papa. No? I és veritat que abans de que existís el papa mòbil, hi havia una cosa, els papes feien servir, que de fet fins al 1978 es va fer servir, que era una cosa que se'n diu, i encara se'n diu perquè encara la conserven, la cadira gestatòria. Que és meravellós que tingui aquest nom de gestatòria per un senyor, sí. No tal qual, no? I per un càrrec que en principi doncs, no està permès per persones que poden gestar. Realment. No? Doncs, que és, simplement és això, és aquesta cadira en la qual et passegen un tron i darrere sempre hi anaven aquests dos vanos, per tal doncs, d'això...
5: Subjectats per alguna persona, entenc.
4: Sí, clar, per alguna persona i per alguna persona que segurament per ell era un honor enorme, però que no era, saps,
5: el
4: segurament.
5: Vale.
4: No? Avui ja dic, no s'utilitzen, però segueixen existint aquests vanos meravellosos. Però si parlem dels vanos, tenen també una importància justament en el continent asiàtic, no tot, clar, evidentment, eurocentristes, però no cal que ho siguem sempre d'eurocentristes. Podem viatjar fins al continent asiàtic i més concretament cap a les cultures de la Xina i del Japó, com a mínim de l'actual Xina i de l'actual Japó, i trobem allà doncs, que al voltant del 2600 abans de Crist ja trobem aquests vanos a la Xina. En el cas del Japó, el que fan és inventar aquest vano plegable, aquest arquetip que et deia, d'aquesta cultura que actualment com a flamenco i demés, que tenim molt reconeixible, doncs el trobem inventat en aquest cas al Japó, que a partir d'aquí passarà cap al segle X a la Xina i després acabarà doncs, passant cap a Europa, de fet, no? I no només això, sinó que al final tots aquests objectes s'acaben convertint també en un suport artístic, que evidentment és el teu domini, jo aquí ja no hi entraré més, perquè no et vull xafar res d'això, però acaben sent també, no?, com a mínim aquesta part on que de fet es diu país, la part del vano on hi ha la tela, diguéssim, no? A més que és aquest on podries acabar fent-hi aquestes obres d'art, no? Aquesta pintura i de més, se'n diu país, doncs allà també acabes esdevenint. I no només això, sinó que també acaba convertit en arma de guerra. I els samurais, japonesos en aquest cas, utilitzaven vanos com a armes de guerra fins al punt de que existeix el tegensutsu, que no sé, no tinc molt clar si ho estic dient bé o no, que és un art marcial que es basa precisament en l'ús del tessen, que és el vano de guerra, efectivament. No?
5: Però és que ara no ho visualitzo, això. O sigui, es foten cleques amb el vano?
4: Sí, és a dir, a través del vano pots acabar fent cleques, no seria un vano de fusta, a més són més aviat metàl·lics, però no només això, sinó que a més també pots bloquejar determinats cops que et fa l'adversari.
5: Ara estic visualitzant algunes pel·lis...
4: Jo em vaig estar mirant vídeos de YouTube, perquè encara existeix això, hi ha qui ho ensenya i qui ho practica...
5: El referent Cotringui, però hi ha una escena concretament, ara això no estava al guió, però perquè potser ajuda les persones que ens escolten. Hi ha una escena a Mulan que els soldats dels guerrers es disfressen de dona.
4: Exacte.
5: I entren al palau de l'emperador. I llavors es troben amb
4: els uns.
5: Exacte. Sí. I lluiten amb els vanos.
4: Efectivament,
5: ja ho he entès.
4: Doncs, sí. Suposo que deuria fer una miqueta com l'homenatge. És veritat que en aquell cas estem parlant de la Xina, aquí parlaríem del Japó, però bé, s'entén una miqueta la referència. Com et deia, a partir ja de l'època moderna, segle XV, XVI, passen aquests vanos plegables a Europa... Sobretot els popularitzen determinades persones de l'elit, com per exemple Caterina de Medici, que després ella era italiana, però després se'n va a França perquè es casa amb el duc d'Orleans. Aleshores, tant Itàlia com França esdevindran els grans centres productors d'aquest instrument en aquesta època moderna, tot i que en el cas d'Espanya, a partir del segle XVII, ja trobem els primers mestres artesans que es dediquen a fabricar vanos. Sobretot serà a partir del XVIII quan es popularitza aquesta indústria a Espanya, fins al punt de que a València es funda la Real Fàbrica de Benicos de València. I no només això, al final és un d'aquests exemples meravellosos que ens parla, no, de com una cosa estrictament de l'elit acaba també esdevenint un producte totalment popular, no? Perquè en l'actualitat en tenim moltíssims, no? De fet, ja en aquest mateix segle XVIII passa, es veu com un material de suport i publicitari, és a dir, aquest país que deia que es podia imprimir, que es podia pintar i de més, doncs també acaba sent un espai on poder-hi posar-hi publicitat. A partir d'aquí les classes mitjanes poden començar també a accedir-hi en aquests bànols, sobretot amb la caiguda de l'antic règim i de la il·lustració, cau una miqueta en desús, això és veritat, perquè està associat a aquesta noblesa i de més, aleshores amb aquesta part de la il·lustració, doncs això queda una miqueta relegat. En el cas espanyol, com que suposo que la il·lustració ens la van mirar una miqueta de lluny, i això de l'antic règim, en part, jo no sé fins a quin punt encara el tenim avui, segurament aquí va perviure molt més, no?, fins al punt d'esdevenir una icona del país, o com a mínim d'una part del país, que després és el que s'ha projectat en bona part al món, no? Però dèiem això, no?, que al final acaba esdevenint aquest producte o aquest objecte més popular que ve d'aquelles classes, i avui és una d'aquelles coses, doncs, més bàsiques que podem tenir en les nostres mans, no? I simplement com a última curiositat, existeix a Espanya, dins del programa formatiu, és a dir, no?, del Ministeri d'Ensenyament, un cicle de formatiu de grau mig de ebeniqueria, que només t'ensenyen a fer banos, és veritat, però que en l'actualitat no s'està oferint en cap dels centres d'ensenyament de tot el país, però existeix, té el seu pla d'ocell aprovat i de més, i es podria arribar, doncs, a implementar.
5: A veure si amb el podcast el revivim.

0: es veia com de 2 hores lluny que començaria amb algú...
1: No, no es podia saber, no es podia saber que apareixeria per aquí lo comia.
0: A més, a mi que m'agrada aquesta cosa així com... que hortareja. Jo sempre ho he dit, jo hortarejo i estic molt orgullosa d'hortarejar. Bueno, evidentment, si tens certa edat, i tampoc tanta, perquè tu i jo anàvem a enganxar l'època de Locomia, però evidentment coneixem tot el símbol del grup musical Locomia, que en els anys 80 i 90, doncs a Espanya, però també a Brasil, a Llatinoamèrica, va tenir moltíssima presència. Es van fer famosos amb aquesta cançó que es diu Locomia, que vaig descobrir, no sé si és veritat o no, vaig llegir una versió però em va agradar i l'he agafat. D'on diries que ve lo de Locomia?
1: Doncs no m'ho havia plantejat mai, tampoc, no en tinc ni idea.
0: Ja, és que també consigo una mica friqui de les paraules, de locura mia. Locomia, locomia.
1: No? Si t'ho expliquen, té sentit, però vaja...
0: Sentit. És que realment és com una locura tot el projecte, no? Diguéssim que es van fer molt famosos l'any que tu i jo vam néixer, l'any 92, al Festival Eivissa, en el qual s'estava celebrant l'elecció d'Espanya com a seu dels Jocs Olímpics, i bueno, van fer com un videoclip que es va gravar, es va emetre, que ho va petar molt fort, i avui, evidentment, avui he portat els Locomia, i aquesta cançó concretament, perquè diguéssim que la stylish, que se'n diria avui, no? El vestuari d'aquest grup era sumament particular i portaven uns ventalls o vanus que ja vull dir ara, que segurament hi ha mig país que ens està escoltant i que està dient, mira, l'Àlex no para de dir castellanismes, no, es pot dir vanu en català i no passa absolutament
1: res. Al principi t'ho he buscat i...
0: Sí, es pot dir vanu.
1: Soc ningú... català, no m'ho corregis.
0: Es pot dir vanu sense cap problema. Doncs els nostres amics de Locomia anaven amb aquests vanus enormes i feien unes danses superespecífiques que no sé d'on carai es van treure, però que ho van petar molt fort durant un temps. I també com a curiositat vaig trobar una cosa meravellosa, que és que també, no sé si te les recordes, Àlex, portaven com uns sabatots molt grans, els de Locomia, que eren com una mena de sabata Alibaba, i vaja, era una cosa també molt específica al seu vestuari, i és que la gent que fa flipades després és la que més mola, perquè no t'ho perdis, el Freddie Mercury li van flipar les sabates dels Locomia...
1: Sí.
0: Els Locomia n'hi van regalar un parell i les van treure en un... O sigui, Freddie Mercury se'ls va posar per un videoclip seu.
1: Sí,
0: això m'ha semblat meravellós.
1: Una fantasia, no?
0: Sí, això ho colo perquè jo sóc fan de Freddie Mercury, com tothom sap, però que no té res a veure. Era més aviat el tema del ventall. Si us agrada el ventall, els ventalls que utilitzaven els de Locomia, us podeu comprar un abanico que actualment es diu Abanico Loco Eivissa, que diguéssim que s'ha patentat després de l'èxit dels Locomia, que és molt gran, la veritat, fa quasi 1 metre, però vaja, que diguéssim ha resultat, no sé si com una mena d'objecte kitsch que alguns fans encara es compren, però que com a tal existeix l'abanico Loco Eivissa. Suposo que li van posar Loco Eivissa per no pagar el Locomia.
1: Bueno, perquè devia ser un nom ja registrat.
0: Exacte. Clar. Llavors, una altra cosa que a mi... pensava que en parlaries, no n'has parlat, llavors aprofito per fer-ho. O sigui, has començat una miqueta tu a parlar-ne i ara continuaré jo. És una mica com del llenguatge dels ventalls.
1: És que sabia que això tu no ho deixaries passar per alt.
0: Ja, sí, no? Com em coneixes? Realment tot em va sorgir a través dels Locomia, perquè ells fan uns moviments molt concrets que jo al meu cap ja pensava si volien dir alguna cosa o no, realment no ho he trobat, però pensava, no, que potser estaven intentant dir alguna cosa amb els moviments del ventall. I és bastant sabut que depèn dels moviments que fas amb els vanus, hi ha uns missatges a uns altres. Evidentment, això ho feien servir les xiques antanyo, fa anys, per comunicar-se amb els nois sense que es notés massa. És a dir, no deixava de ser com un acte social. Tu vols parlar amb algú, jo què sé, en un casament que no es pot fer perquè, pues, no ho sé, no queda decorós, doncs fa servir el ventall. Per començar, et diré que he trobat que hi ha una disciplina que estudia el llenguatge i el significat dels moviments dels vanus que es diu... campiologia. No t'ho perdis. I en la campiologia has de saber que si algú, Àlex, et mira els ulls i es fa vent molt ràpid, vol dir que t'estima amb intensitat, però si es fa vent molt a poquet, vol dir que sóc una senyora casada, que no cal que ho intentis.
1: Si... una cosa no treu l'altra, no?
0: També és cert. Ara veus, aquí estaries fent un Locomia, ara mateix.
1: No entrem en aquest jardí, d'acord.
0: Te'n dic més perquè en tinc tantes, però només per tu selecció, tancar i obrir el vano ràpid? No. Vol dir no. O sigui, la proposta és no. Si es toca el... Això a vegades jo ho faig perquè l'estiu jo vaig amb vano, aquí on em veus. Jo porto vanos. Si te toques els cabells amb el vano, vol dir que penso en tu. Jo crec que he emès...
1: Això ho has de fer sempre mirant, no? Perquè...
0: Clar, és que jo crec que he emès aquests missatges sense tenir-ne ni meva vida. Sí, sí. Un altre també molt d'estiu. Si et cobreixes la cara amb el vano perquè et molesta el sol, vol dir que ets lleig. És a dir, en plan, no cal que ho intentis amb mi perquè et considero lleig.
1: Ah, val, no que ets lleig tu i per això et cobreixes amb el vano. No, és que ets lleig l'altre. Ah, meravellós.
0: Sí, i acabem amb un de bonic, que és que si està el vano així mig obrir i te'l recolzes sobre els llavis, vol dir que em pots fer un petó. Llavors, clar, tot un...
1: Però amb el vano pel mig.
0: No! M'estàs destruint la secció de veritat,
1: perdó,
0: això.
1: Ja no dic res.
0: Tornarem a punxar la comia i s'acabarà aquí, això. No. Realment, com deia, hi ha... un llenguatge brutal darrere que en altres se'ns escapa, perquè evidentment avui en dia envies un WhatsApp i ja dius el que hagis de dir, però em va semblar curiosíssim, no?, que hi hagués tantes maneres de comunicar-nos en si és un món fascinant. Llavors, sí, anem a l'objecte vano com a tal. Si esteu per aquí tombant per Catalunya i us interessa tot com el tema vanos, doncs el Museu Frederic Marès té més de 300 vanos, i aquí ve una mica el que deies tu abans, que al final s'han convertit també en petits objectes artístics i en aquest aquesta part, que, com deies tu, es diu país, s'hi representa de tot, doncs, de mitologia, des de mitologia, alegories, festes populars, commemoracions, homenatges... Concretament, ells tenen un vano com molt graciós on hi ha diferents exposicions universals representades. Clar, això ara ha derivat al vano, que vas a qualsevol museu i en fan 300 amb les obres d'art que tenen. És a dir, ha acabat, no, ara mateix sent una mena de, sí, de deriva del que es pot representar en un vano. Evidentment, els que tenim ara, els materials són els que són, però si aneu en un museu més o menys interessant, com el Frederic Marès, veureu objectes que no són, doncs, ni aquest típic fusteta llistonet, plàstic, etc. Després, seguim amb museus. M'agrada molt la paraula. Museu del Palmito. Oh. Perquè els valencians diuen Palmito. Això és cuqui, eh? El Museu del Palmito es considera el primer museu temàtic de vanos d'Espanya, on està el Daia, a València. I llavors el que intenten fer és com una mena de recorregut, que, com el que has fet tu, per la història a través dels vanos. Què intenta reivindicar el Museu del Palmito, a banda, no?, d'aquesta part artística, més la part artesanal? Llavors m'encaixa i me va molt bé el que has explicat tu abans d'aquests estudis, com era? Abaniqueria?
1: Abaniqueria, sí.
0: No, perquè una mica també el que intenten...
1: Formació professional.
0: El que intenten reclamar des del Museu del Palmito és que és una artesania, una mena de fer, un ofici que em fa l'efecte a mi que està en molt males hores, perquè si us fixeu, la majoria de ventalls que compreu als xiringuitos d'estiu ja sabeu d'on venen, i segurament també ens creiem molt divinos per comprar al Museu Nacional un vano amb una obra de Fortuny, però és que segur que també ve del país que ve. Doncs el que s'intenta reclamar una mica en el Museu del Palmito d'Aldaia és tota l'artesania que hi ha darrere dels ventalls. Un dubte que a mi m'ha aparegut és si deuen tenir algun vano dels Locomia, perquè clar, també va sortint d'allí, o sigui, m'encantaria saber-ho, perquè clar, no hi he anat al Daia, potser és una excursió que hem de fer plegats, la del Museu del Palmito. I després ja, per acabar, una altra cosa que jo no sé si és com caure en l'estereotip o no, però clar, aquí, potser això és més una conversa que avui tenia amb tu, no? A països com Espanya s'ha popularitzat molt el vano. I a mi això m'ha fet pensar el per què s'ha popularitzat tant. Llavors, no sé si és una qüestió, et pregunto tu també, com purament climatològica, que aquí fa molta calor i anem molt en vano perquè fa molt sol, però penso, no sé si té sentit, perquè al Marroc fa molta més calor que aquí, jo quan hi vaig anar no vaig veure vanos, Itàlia també fa calor i aquí fem un vano per cada festival en el qual anem, no sé si tens cap teoria sobre això.
1: Jo crec que en part és també el que s'ha promocionat, és el que et deia, aquí sí que va quedar lligat també una certa estètica. De fet, hem de pensar que els vanos en un inici no tenen gènere, vull dir, són tant per homes com per dones. De fet, encara existeix un vano que en diuen un vano per home, que és una miqueta més petit de mides que no pas el de les dones, I el fet aquest, però en un moment determinat, això, segle XVIII, segle XIX, queda com relegat a aquesta feminitat, no? Que és com aquesta cosa, la senyora que té el que s'està aventant i que, a més, després, sobretot als anys 20 del segle XX, hi fuma, no? I té, això és com aquell estereotip també de dona elegant i de més, i no només això, sinó que després, i sobretot a partir del franquisme, la conversió de l'estètica o de la cultura flamenca, andalusa i de més, com l'arquetip del que és Espanya, i no, el que veiem, quan es feien cartells de publicitat turística i de més, no, l'Espanya és diferent i aquestes coses, jo crec que això ha acabat lligant, i ha acabat lligant alhora sent el souvenir per antonomàcia, d'acord? I entenc que això al final ha sigut com una retroalimentació, no? I d'aquí doncs ha anat sorgint el fet que nosaltres també n'utilitzem perquè en tenim a tot arreu, perquè és el que venem, perquè doncs a més forma part d'aquesta identitat suposadament espanyola, no? Com si Astúries ballessin fandangos, no? I sevillanes, exactament, no? Com si fos una unitat, perquè no s'ha plantejat mai o no s'ha concebut mai una Espanya diversa.
0: Totalment d'acord, com que ja sabia que em diries aquesta resposta perquè ens comencem a conèixer ja perillosament, realment el que volia era acabar amb una mica de flamenc, així que si et sembla bé, per tancar la secció d'avui, posarem una cançó d'una de les persones que més ha sabut en aquest país fer moure un bano, que és Lola Flores, i per parlar d'aquesta Espanya diversa que dius que no acabes de veure, doncs t'he portat Abanico de Toros.

0: Doncs, tio, amb aquesta calor anirien bé els vanos de Locomia.
1: Museu particular. Guió i locució Anna Maria Andabert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a divendres 24 de juliol del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. El govern i els comuns han presentat a Mollet una proposició de llei amb mesures temporals i excepcionals per accelerar la construcció d'habitatge protegit. I una seixantena de joves han participat en els tallers de l'estiu jove que s'han ofert des de la regidoria de joventut. En destaca el taller de pintura mural, on tot just ahir van finalitzar-lo amb un mural que es pot veure a la Rambla de la Unió. I el Casal Popular Altabaran ha acollit una xerrada crítica amb el projecte d'ampliació de l'aeroport de Barcelona, denunciant que de ser així hi hauria una major pressió als espais naturals i una economia basada en el turisme. I la Tramolla farà el musical de Sister Act. És per això que han obert audicions a aquelles persones que vulguin formar part de l'espectacle. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea, i qui us parla, Jorge Escon, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: El govern de la Generalitat i els comuns han presentat a Mollet una proposició de llei amb mesures temporals i excepcionals per accelerar la construcció d'habitatge protegit. L'objectiu és incrementar l'oferta d'habitatge assequible i facilitar la mobilització de sòl i edificis sense necessitat de modificar el planejament urbanístic. Entre les principals mesures, es permetrà convertir en habitatge protegit en sòl d'ús terciari d'oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya.
2: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. La protecció és sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
1: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. A més, tots els habitatges que es construeixin amb aquestes mesures mantindran la qualificació d'HPO de manera indefinida i hauran de destinar-se obligatòriament a residència habitual i permanent, evitant així que es puguin convertir en habitatges lliures o d'ús turístic.

0: El que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes. Aquí tots els actors són imprescindibles. També ho és el sector privat i que ens permetran accelerar al màxim la construcció d'habitatge que la gent podrà pagar i a la qual la gent podrà accedir.
1: Jessica Albiach també ha volgut destacar que tots els nous habitatges que es construeixin gràcies a aquestes mesures, que se'n preveu que siguin uns 20.000, tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera permanent. Segons ha explicat, aquesta és una manera d'aprendre dels errors del passat, ja que en els darrers anys s'han perdut prop de 100.000 habitatges de protecció oficial, han deixat de tenir aquesta qualificació.
0: Li posem facilitats. Li posem facilitats agilitzant tràmits i agilitzant burocràcia. Però també augmentem l'exigència. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent. No podem repetir els errors del passat perquè hem vist que en Catalunya en els últims anys hem perdut més de 100.000 habitatges que eren protegits i que ara ja estan en el mercat lliure.
1: La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, a Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial. La regidora d'Habitatge a l'Ajuntament de Mollet s'ha mostrat contenta per unes mesures que qualifica de molt palpables.
2: Contenta que us faci Mollet, perquè a Mollet tenim l'habitatge com a prioritat i també, doncs, evidentment, el nostre grup parlamentari a Comuns i el govern de la Generalitat han posat també en el centre de les polítiques a Catalunya en el que és l'habitatge. I, per tant, aquestes mesures són molt palpables en la seva aplicació i han de garantir, doncs, això, que la gent pugui tenir una llar per viure assequible i permanent, sobretot.
1: Les mesures tindran una vigència inicial de 4 anys, prorrogable 4 anys més, i es preveu que en 2 anys es faci un informe sobre quin seguiment està tenint.
3: Mollet al dia, notícies.
1: Una seixantena de joves han participat en els tallers de l'Estiu Jove que s'han ofert des de la Regidoria de Joventut. Marina Escribano, regidora de Joventut, s'ha mostrat satisfeta de la bona acollida que ha tingut el nou format, el que ha suposat un increment notable de tallers. Escribano ha afegit que més enllà de l'aprenentatge i la diversió hi ha un acompanyament emocional de tots aquests joves.
2: Tots bé, fem una valoració positiva, molt positiva, tot l'equip està funcionant molt bé. És un format que, referent a l'any passat, ha crescut. Penseu que cada dia s'estan fent 3 tallers en simultani i també hem incorporat un espai de cures on poder, doncs, parlar, gestionar. Ens acompanya, doncs, la Maria, la psicòloga de l'espai de l'Escolta Jove, i per tant fer un espai també per poder fer vincle entre les persones joves dels diferents tallers.
1: Un dels tallers ha estat el de pintura mural. El seu dinamitzador, Albert Lizarraga, ha explicat que el taller ha consistit en triar la temàtica, fer l'esbós, plasmar-ho en el mur i afegir-hi color. En total, han fet ús de 3 tècniques amb l'objectiu d'ensenyar la pintura mural. Ho explica Albert Lizarraga.
4: Primer es comença amb el dibuix, la part de dibuix per fer l'esbós, i després hi ha una segona part que és la de plasmar-ho sobre el mur, que s'utilitza l'esprai i el pincell per la pintura també. Hi ha 3 tècniques, 3 tipus de materials que utilitzem. L'objectiu és aproximar-los, en aquest cas, a treballar el mural. Jo crec que ells ja estan una mica en contacte amb l'art, molt a través del dibuix, a l'escola, però treballen molt sobre el paper, i aquí aprenen a portar-ho a un altre espai, a un altre suport, que és el mur, i a poder desenvolupar-lo això algun dia ells de manera independent.
1: El punt i final del taller ha estat el mural, que ja es pot veure a la Rambla de la Unió des d'aquest passat dijous, la temàtica al medi ambient.
4: Sí, el tema és que, bueno, vam trobar com un moviment de referència del grafiti ecologista que es diu There is not a planet B, que això anirà escrit ara a la part de dalt, que vol dir aquest no és un planeta B. Llavors a la part de baix estan pintant el planeta dolent i a la part de dalt ja anirà el planeta A, que serà el bo.
1: Un dels joves que ha participat als tallers d'estiu ha estat la Nerea Díaz, que ha fet un total de 5 tallers. La Nerea ha comentat que els tallers de l'estiu jove li han servit per socialitzar i desenvolupar la seva creativitat.
5: Ha sigut molt divertit perquè en el meu cas m'agrada molt socialitzar i he tingut l'oportunitat de conèixer molta gent nova. M'agrada

0: a crear coses, investigar coses, fer dibuixos, pintar coses i molta al color. Estic aprenent a que tot el món té coses diferents i que pots expressar les coses de diferents maneres i que cada un pot fer el que et vulgui.
1: També ha pres part a l'oferta de la regidoria de joventut l'Eric Carlos, qui ja havia participat al curs passat. L'Eric també ha posat en valor el fet de fer amics i la importància del treball en col·lectivitat.
2: Jo he volgut participar perquè per no estar tot el dia a casa meva, o sigui, per fer alguna cosa que m'agradés i per estar doncs, també amb els meus amics. He fet el pintar un mural, vaig fer cuina també i també he fet esports. Bueno, sempre m'han agradat tots, ja alguns els vaig repetir perquè l'any passat també els vaig fer, però no n'hi ha cap que m'hagi agradat així gaire més que l'altre. Doncs que treballant col·lectivament es pot fer les coses molt millor, que se'n va molt ràpid, i doncs que pues, és un espai molt lúdic en el qual pots fer molts amics.
1: En total s'han ofert 12 tallers i activitats que han tingut lloc durant 4 setmanes de finals de juny a finals de juliol.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. Estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa. I a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims, amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara, que es comencen a formar, acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada la tarda alguna tempesta cap al Pirineu Lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia, la nostra ciutat és la farmàcia Amador de la plaça Prat de la Riba, número 17, al barri del centre.

0: El casal popular Alta Baran de Mollet ha acollit una xerrada crítica amb el projecte d'ampliació de l'aeroport de Barcelona, de la mà de Zeroport, una plataforma formada per entitats ecologistes, veïnals i socials que defensa el decreixement del port i de l'aeroport de Barcelona. L'acte ha servit per analitzar l'estat actual de la proposta impulsada per la Generalitat i els impactes ambientals, socials i econòmics que, segons l'entitat, comportaria una nova ampliació de la infraestructura. La sessió ha anat a càrrec d'Ariadna Coteni i Joan Manel del Llano, membres de Zeroport, que han exposat els motius pels quals consideren que el projecte és incompatible amb els objectius de reducció d'emissions. Durant la seva intervenció, Joan Manel del Llano ha recordat que l'anterior ampliació de l'aeroport ja va tenir conseqüències importants sobre els espais naturals del delta del Llobregat. Segons ha explicat, les actuacions van comportar una alteració d'hàbitats i una afectació sobre diverses espècies d'aus protegides. Del Llano ha advertit que una nova ampliació agreujaria aquests impactes. Segons ha defensat, l'increment del trànsit aeri comportaria un augment de les emissions dels gasos d'efecte hivernacle, una major pressió sobre els espais naturals i un reforç d'un model econòmic basat en el turisme de masses, amb conseqüències també en l'àmbit social.
1: L'ampliació suposaria un augment amb la nova infraestructura que es construís mínim del 45% de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle. Avui dia l'aeroport del Prat ja és la infraestructura que genera més emissions de gasos d'efecte d'hivernacle de Catalunya. I a més, bueno, tots els impactes que té pel que fa a turistització i tot el que suposa d'impactes socials, no? Que s'estan destinant tots uns recursos cap a unes, i no cap a unes necessitats socials que estan creixent dia a dia en forma de problemes d'habitatge, d'educació, de sanitat, etc.
0: Per la seva banda, Ariadna Coten ha assegurat que la plataforma no veu cap aspecte positiu en el projecte. Ha criticat els arguments del govern, que defensa l'ampliació com una eina per millorar la competitivitat internacional de Catalunya, atraure talent i incrementar els vols intercontinentals. Coten ha qualificat aquests arguments de molt pobres.
2: Nosaltres, de fet, no li veiem cap part positiva, inclús veiem que el seu argumentari, no, que és bàsicament que portarà més prosperitat i també doncs portarà talent a Catalunya, bueno, considerem que és un argumentari molt pobre, perquè primer considerar que el talent ha de venir via un aeroport és gairebé insultant, com si aquí no fóssim capaços de desenvolupar talent. I després el tema de la prosperitat, bueno, doncs recentment ja ha sortit un informe econòmic de més d'economistes que no es pot dir que siguin, bueno, doncs extremistes, sinó que són economistes, doncs, molt valorats, que diu clarament que aquest model econòmic basat en el turisme ens empobreix perquè té uns sous molt més baixos.
0: El debat sobre l'ampliació de l'aeroport s'ha reactivat en els darrers mesos després que el govern presentés una proposta que preveu allargar la tercera pista per facilitar l'operativa dels vols de llarg radi. El projecte ha obert un intens debat polític i social, ja que una part de les actuacions afectaria l'entorn dels espais protegits del delta de Llobregat, integrats a la xarxa europea Natura 2000. Malgrat la reactivació del projecte, Coten s'ha mostrat optimista sobre les possibilitats d'aturar-lo.
2: Nosaltres som molt optimistes, primer perquè ells mateixos reconeixen que ara no ho poden fer, perquè tenen el problema de les compensacions de l'ampliació de fa 20 anys, no les van fer, amb la qual cosa, bueno, des del punt de vista de la Comunitat Europea, doncs, aquest projecte no podria tirar endavant fins que no es fessin aquestes, i després hauríem de veure com es fan les compensacions per aquest projecte d'ampliació. És a dir, que això és una cosa que no és per l'any que ve ni per l'altre, és a llarg termini. Sí que és veritat que ara al setembre en teoria s'ha d'aprovar una partida important, que l'aprovarà el Consell de Ministres, i nosaltres per això, bueno, per això convoquem una manifestació al setembre, precisament per aturar-ho des del començament i que vegin, doncs, que una gran part de la població està en contra d'aquest projecte, però nosaltres som optimistes i creiem que sí, que és una lluita a llarg termini, però que comencem ara i que es pot guanyar.
0: En aquest sentit, Zeroport ha anunciat que participarà en la manifestació convocada per al pròxim 20 de setembre per expressar el rebuig a l'ampliació de l'aeroport.

0: L'Escola d'Arts Escèniques La Tramolla de Mollet torna a portar als escenaris un nou musical. Després de 4 anys consecutius, amb apostes com Mamma Mia o Hairspray, ara volen elevar el nivell i han fet un pas més enllà amb el musical Sister Act, el qual representa un salt en el cant. Ferran Jiménez, director de La Tramolla, ha comentat que s'han decantat per aquest musical perquè hi apareixen molts personatges femenins i perquè hi ha més dificultat amb la part de musical.
1: És una obra que és coneguda, la pel·lícula, no? El musical és una miqueta diferent, però té el mateix feeling, no, diguéssim. I hi ha molts personatges femenins, que això és important perquè tenim moltes dones a la companyia. I té una dificultat, o sigui, implica un pas endavant una miqueta important a nivell de la dificultat d'algunes de les cançons a nivell coral. Amb el que hem fet anteriorment, però pensem que estem preparats per poder-ho portar endavant. O sigui,
0: És per aquest motiu que des de La Tramolla han obert les audicions perquè aquelles persones que vulguin formar part de l'espectacle puguin fer-ho. Ferran Jiménez ha afirmat que el càsting estarà obert a tothom sense importar l'edat ni l'experiència.
1: Té el mateix bon rotllo i diversió i tal que creiem que el nostre grup li encaixarà bastant bé. Aleshores, com sempre, doncs ens animem a tothom qui vulgui, sense importar l'edat ni l'experiència prèvia, vale? Que si teniu ganes de passar-vos-ho bé, pujar a l'escenari i donar-ho tot i aprendre, doncs que no tingueu por ni vergonya i que vingueu a provar-ho.
0: Des de La Tramolla conviden a tothom a presentar-se al càsting i no han posat un topall de persones. De fet, ha dit que quantes més persones s'apuntin a les audicions serà millor.
1: Un espectacle de teatre musical és tan gran que, saps? O sigui, quants més siguem, millor. I nosaltres normalment, a més, sempre intentem tenir covers de tots els personatges principals. O sigui, que doblem cas, perquè mai se sap què li pot passar, saps? Aleshores, que quantes més persones, millor.
0: Per aquelles persones interessades en formar part del nou musical de Sister Act, es poden apuntar al càsting a través de latramolla.cat/Sister Act, el qual es farà els dies 24 i 25 de juliol a partir de les 6 de la tarda a la mateixa Tramolla. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem titulars. El govern i els comuns han presentat a Mollet una proposició de llei amb mesures temporals i excepcionals per accelerar la construcció d'habitatge protegit. I una 60ena de joves han participat en els tallers de l'estiu jove que s'han ofert des de la regidoria de joventut, en destacar el taller de pintura mural on tot just ahir van finalitzar-lo, amb un mural que ara es pot veure a la Rambla de la Unió. I el Casal Popular Altabaran ha acollit una xerrada crítica amb el projecte d'ampliació de l'aeroport de Barcelona. I La Tramolla farà el musical de Sister Act. És per això que han obert audicions a aquelles persones que vulguin formar part de l'espectacle. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem, com sempre, el proper dilluns a partir de 1 del migdia. Fins la propera, que vagi molt bé.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
4: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 2:15, reemissió a 9:15 del vespre.
5: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
6: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 711. L'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. A l'any 1863, a Whymper disposava d'unes curtes vacances d'estiu. Va tornar a Breil, on va tornar a contactar amb en Carrel, però com que les condicions meteorològiques no eren bones i el Matterhorn es trobava sota una capa de neu i gel, varen decidir anar a donar la volta a la muntanya i pel camí varen escalar uns quants pics menors. Abans de tornar, varen decidir de fer una nova temptativa, però la cosa va acabar com el rosari de l'aurora per culpa del mal temps. Mentrestant, en Whymper va aprofitar per estudiar el caràcter estrany d'en Carrel, a qui, amb el temps, va arribar a apreciar i respectar. Però el que realment sempre l'havia intrigat era que, tenint com tenia una excel·lent capacitat per escalar el Matterhorn, mai hagués intentat escalar-la pel seu compte, i més vivint com vivia el seu peu. Finalment, va arribar a la conclusió de que en Carrel va decidir prendre's el seu temps i això faria créixer la llegenda de la inaccessibilitat del cim i a la vegada això faria la seva victòria més espectacular. Si això era així, en Carrel es va valorar massa a si mateix. El 1864 el Matterhorn no va ser atacat. No és que en Whymper hagués abandonat el projecte, però aquell estiu es va dedicar a explorar la zona del Delfinat, juntament amb en Michel Croz, un guia de Chamonix, va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. Juntament amb en Michel Croz, un guia de Chamonix, va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. En Croz reunia totes les qualitats que ell buscava i al final va creure haver trobat el company ideal per guanyar el cim del Matterhorn. I així arribem a l'estiu de 1866. I aquí s'ajuntaren una sèrie de circumstàncies que provocarien la més cèlebre tragèdia de la història de l'alpinisme. En Whymper havia quedat amb en Croz de trobar-se a prop de Zermatt el 13 de juny, però per un desafortunat malentès, en Croz va acceptar un altre compromís pel dia 27, el que volia dir que amb prou feina podrien coincidir encara no dues setmanes. Com que el Matterhorn estava encara cobert de neu hivernal, es va dedicar a escalar amb uns altres dos guies unes muntanyes properes a Zermatt. Va ser aleshores quan, en canviar de perspectiva, a Whymper se li va acudir d'intentar l'escalada per la vessant nord-est. Des de Zermatt, aquella banda semblava exageradament dreta. Per això mai s'havia tingut en compte aquella opció. Però, vista des d'un altre angle, aquella aparent verticalitat no era més que una il·lusió òptica. La idea era tan revolucionària que en Whymper no va poder convèncer Croz d'atacar el temut esperó nord-est. D'haver-ho fet, és possible que la història hagués estat ben diferent. En Croz va haver de tornar a Chamonix per tal d'atendre el seu compromís del dia 27 i en Whymper va aprofitar per anar a escalar per la zona del Mont Blanc, on, entre altres bones ascensions, va fer la primera a la Guilbert. El 7 de juliol, en Whymper va tornar a Val Tournanche. i li va explicar el seu nou pla a Carrel, el qual no hi va posar cap inconvenient i va acceptar, de seguida, a anar amb ell tan bon punt el temps s'aclarís. Però, en realitat, Carrel ocultava el seu propi pla. En Carrel havia estat contractat per un grup d'italians, de molta pela, per tal d'intentar l'assalt al cim a la primera oportunitat. Es tractava d'un equip potent, que comptava, a més, amb molts recursos. Ignorant tot això, en Wimper va baixar a la vall per tal de visitar a un amic malalt i va tornar uns dies després. I al matí de l'11 de juliol, el grup d'en Carrel va sortir de Breuil amb una nombrosa caravana que carretejava tot l'equip. Aquí en Wimper se'n va adonar que l'havien engalipat un altre cop i aquesta vegada estava segur que en Carrel tenia totes les cartes al seu favor. En Wimper es va quedar tot sol, incapaç de tornar desarmat amb el seu equipament, però de vegades la fortuna té cops amagats. Lord Francis Douglas i el seu guia Peter Tuckwalder fill, el qual només tenia 19 anys, però que era un reputat muntanyenc, varen arribar desarmat aquella mateixa tarda. En Wimper va posar el corrent de tot plegat i en Douglas immediatament va acceptar anar amb ell per tal de dur a terme la temptativa per l'aresta nord-est. La cursa per la victòria havia començat. Un cop desarmat, varen contactar el vell Peter, el pare d'en Tuckwalder, i per acabar-ho de dubar es va trobar amb en Michel Cross. Com que el seu client s'havia posat malalt, acompanyava el reverend Charles Hudson, un dels millors escaladors anglesos de l'època, i a un altre jove anglès, Robert Haddow. En Wimper els va proposar que unissin els equips i en Hudson hi va estar d'acord. Aquell grup de 7 homes va sortir desarmat a 6:15 del matí, però es tractava d'un grup massa nombrós i difícil de governar, i en ell hi figurava un membre que mai hauria d'haver-hi format part, en Robert Haddow, al qual li mancava experiència per tal d'escometre una ascensió de tal envergadura. I la setmana que ve, l'ascensió.
5: Pals i botes. L'agenda.
6: Pel divendres dia 24 tenim un sopar al Turó de les Maleses amb els ibers i els focs artificials de Sant Fost. El vocal és en Lluís Mas. Els que hi vulgueu participar, poseu-vos en contacte amb ell per la web del club. Tingueu present que aquesta és l'única activitat programada per aquesta setmana. I recordeu que per fer les sortides del club cal tenir vigent el carnet de federat de la FEC del 2026. En cas de no tenir-ne, el club us facilitarà una llicència temporal per cada dia de l'activitat. El mòdic preu de 7 euros per dia.
5: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: portaveus municipals.
1: Bona tarda, benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui ens acompanya Carme Olària de Junts per Catalunya, Mollet, a qui saludem. Molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Avui volem parlar de diversos temes. Si més no, fem ja balanç d'aquest ple que va tenir lloc el passat dilluns, un ple una miqueta més curtet del que estem acostumats. Es notava també que és un d'abans de vacances. No sé si, Carme, què en destacaries d'aquest ple?
2: Sí, jo, mira, en destacaria començar pel final. És a dir, en el ple, en Junts per Catalunya, varen fer un prec. I aquest prec el que demanava és que fa mesos enrere vàrem aprovar una moció, es va aprovar una moció entre tots els grups municipals sobre aquesta possible modificació del ROM. Aquesta possible modificació del ROM que va ser acceptada i el proper pas que s'ha de fer és crear aquesta comissió. Entre mig hi han hagut diferents propostes que des de l'oposició hem volgut oferir a l'equip de govern. Han estat parlades, han estat consensuades i representa que sempre ens ha calgut aquella comissió perquè tot això quedi escrit i es pugui posar ja en valor a fer aquest canvi. Per què començo per aquí? Doncs perquè realment, i feies el comentari, va ser un ple curtet, va ser un ple que sembla... Però, clar, aquesta modificació que demanem del ROM, hi ha un eix que ens ha unit a tota l'oposició, que és poder fer mocions locals. És a dir, poder demanar al govern de la ciutat qüestions que ens afecten el dia a dia a nivell local. Poder demanar al govern de la ciutat com estan les coses que s'estan fent o poder demanar al govern de la ciutat que en faci de noves, de coses locals. Perquè ens trobem que moltes vegades, com que el ROM actual no ens ho permet, és a dir, la reglamentació no ens permet poder-ho fer així, hem de treballar certes mocions buscant diferents tipus de verbs que sembli que no afecti directament en el govern de la ciutat. Aleshores, això va ser un tema molt debatut i aquest darrer dilluns ha sigut palès i va haver-hi només una moció que presentava un grup municipal, que aquesta moció parlava de poder fer un pla de climatització a les escoles de casa nostra. Per presentar aquesta moció es va haver de demanar que fos la Generalitat qui proposés en tant que l'Ajuntament doncs, acceptaria aquesta proposta perquè apretaria la Generalitat, és a dir, tot un garbuix, val, per poder demanar que volem aire condicionat a les escoles de la ciutat. I no només això, volem doncs, que hi hagi més zones amb punts d'aigua, volem que les escoles doncs, estiguin amb una millora de l'aïllament, tant d'estiu com d'hivern. Hi ha moltes coses i estem parlant d'un tema molt local. Però com que no podem presentar-ho directament, es va fer d'aquesta manera. Però el resultat quin va ser? Doncs que el govern doncs, va aprofitar per explicar el pla de Mollet Educa, que ja estem molt a favor, evidentment, i va fer el seu discurs molletà. Aleshores, què vol dir? Que nosaltres, com a partits de l'oposició, no podem fer un discurs molletà, perquè no podem demanar directament, perquè no podem preguntar directament, però sí, el govern, amb les seves respostes, doncs, pot posar en relleu aquella feina que està fent. Val? Aleshores, quan va acabar el ple i vaig fer aquest prec, que ja el tenia pensat, però és que justament va ser la imatge d'allò que ens passa cada dia. Volem parlar de la ciutat. Evidentment que hem de parlar de temes generals perquè n'hi ha molts que ens preocupen a molts, però volem parlar de la ciutat, perquè és important la ciutat, perquè som tots els grups municipals que ja estem allà, que tots portem la veu del poble, la veu de la gent que ens ha donat la seva confiança, la veu de la gent que ens para i que ens demana, i això s'ha de poder parlar en el ple municipal. En aquest cas, van dir que recollien el prec que feia Junts per Catalunya, que on deia posava data de que al setembre hauríem de tenir aquesta comissió feta, perquè hem de canviar les coses, perquè tots hem de poder parlar del que està passant a la nostra ciutat, del que ens agrada més, del que ens agrada menys, o de les propostes que puguin ser consensuades i que puguin ser aprovades doncs, per la resta de grups municipals. El ple va passar d'aquesta manera, el que tu comentaves, així una mica ràpid, una mica... Però jo el definiria així, eh? És a dir, al final demostra no, allò que volem canviar i que esperem que de cara al setembre, el nou curs polític, doncs ja puguem posar fil a l'agulla, perquè si no, Junts per Catalunya continuarà dient el mateix i continuarà explicant el mateix, que no pot ser que aquestes coses no les puguem parlar en el ple municipal. Dit això, doncs el ple va passar d'aquesta manera.
1: Doncs queda dit i també comentat aquest ple. Ara el que volem també és comentar d'altres coses, com per exemple que ja sabem quin és aquest cartell de la Festa Major i també doncs, el pregoner i els plats forts d'aquests sí. dies de Festa Major, d'aquí poc més de 20 dies. No sé, Carme, què li sembla tot plegat?
2: Bé, bé, sabeu que la festa major per mi és molt més que una festa major, per mi és un moment de ciutat, és un moment de colles, és un moment d'entitats, és un moment de mulletans i mulletanes. Aleshores, està clar que el consistori doncs, amb aquests doncs, amb la fumigats, catarres, vindran Pep Sala, és a dir, al final tot això està molt bé, que és una cosa que surt des de l'Ajuntament, però que realment al carrer, com està vivint o com viurà la festa major, és a través doncs, de morats, torrats, castellers, geganters, diables, o sigui, totes les entitats que s'hi volquen perquè sí, perquè, bueno, perquè la festa de Mollet sigui el que esperem tots que serà, perquè ja sabem que d'altres anys doncs, han tingut bueno, doncs, que no duren no només 3 dies, sinó que gairebé és una setmana i que tothom s'hi volca perquè, bueno, perquè aquesta identitat de molletana doncs, la continuem tirant endavant. Nosaltres també considerem que, i com que també és el darrer espai que podrem fer, que la festa major no només ajuda a la gent jove, a ajudar a la gent, als nous veïns que puguin haver arribat, que no coneixen la ciutat i bueno, podem ensenyar aquesta identitat molletana, sinó que també apropa la gent més gran i apropa les famílies. Al final és un moment no, de retrobament de molletans i molletanes perquè les activitats que fan i es fan, són molt diverses. Aleshores, jo crec que aquesta diversitat d'activitats que es fa a la Festa Major de Mollet és una mica el reflex no, de la nostra ciutat, perquè la nostra ciutat no només té gent jove, sinó que té gent gran, té gent nouvinguda, té veïns no, d'altres poblacions que també doncs, Mollet capitalitza no, aquesta festa major, perquè bueno, per les històries de Morats i Torrats jo ja crec que són universals, que tothom els coneix. No? Aleshores, doncs, evidentment, la festa major hi serem presents, la viurem cadascú des del seu àmbit i entenem que tot això es farà doncs, amb respecte, amb civisme, que podrem compartir nits sense dormir i matinades amb els despertars que ens faran i que al final la festa major és per gaudir-la, gaudir-la amb seny i amb el compromís de que entre tots doncs, ballarem també perquè la ciutat tothom hi sigui benvingut i que puguem dir al final de la festa major que tot ha anat molt bé. I veurem qui guanya, si són morats o si són torrats.
1: Doncs estarem pendents i també estarem allà fent aquest programa de Festa Major des de Plaça Catalunya. Després, un altre tema d'aquesta setmana i ha estat aquest conveni de Xarxa en Rosa amb l'Ajuntament de Mollet i Enfo, que permetrà doncs, això dones que han superat un càncer doncs, poder-se inserir en el món laboral perquè sovint, i tampoc se'n parlava molt, acaben tenint una dificultat després de patir aquesta malaltia.
2: Sí, des de Junts per Catalunya coneixem molt de prop aquest programa, coneixem totes les activitats que s'han estat fent durant tots aquests mesos i han estat portades a diferents municipis de la nostra comarca i han anat fins i tot més enllà i per arribar al Parlament de Catalunya perquè entenem la situació, la manera de fer les coses ben fetes és arribar a aquests acords, a aquests convenis i Mollet, doncs, hi hem d'estar al capdavant, primer, perquè som una ciutat important, una ciutat gran, una ciutat on passen moltes coses i que som una ciutat, jo sempre és el que dic, que tot suma, tot acaba sumant i aquest conveni amb Xarxa en Rosa, amb aquesta bona feina que estan fent doncs, tota la gent que hi ha al darrere amb la seva fortalesa, no? Que quan ens transmeten i ens expliquen i veus no? La importància, doncs jo crec que ens hi hem de vessar, sí que ja està signat el conveni i estarem atents que tot això també es dugui a terme i poder-ho celebrar doncs, amb la gent de Xarxa en Rosa els èxits que hi hauran, perquè estic convençuda, treballant des d'Enfo, doncs, que podrem arribar a bon port.
1: I després comentar també aquest esboranc no, que hi ha hagut a la línia R2 a tocar de Montcada i que sembla ser que això pot anar per llarg, per molt que la consellera Sílvia Paneque deia que potser la setmana que ve estaria tot solucionat o hi podrien reprendre aquesta circulació, però sembla ser que masses problemes últimament amb les línies de Rodalies aquí a Catalunya.
2: Sí, jo crec que és un tema que s'ha de tenir molt valor per dir que això estarà arreglat, perquè fa molt de temps i sabeu com funcionen els trens a casa nostra, sabem tothom el que pateix per intentar desplaçar-se amb Rodalies, sabem de que avui diem blanc i demà és negre, sabem que diuen és una setmana i serà un any, i quan no cau per un costat, cau per un altre. Si no hi ha inversió en les infraestructures, aquestes coses passen. El manteniment s'ha de fer. S'ha de fer a Rodalies i s'ha de fer a tot arreu. I el que no podem fer és creure'ns segons quines coses, perquè a l'hora de la veritat sabem que no funcionen. El que volem és fets i que no quedin en paraules a l'aire, sinó que l'importància que hi ha de que tinguem un sistema de rodalies com pertoca, on tots molletans i molletanes puguem gaudir d'aquest transport, jo crec que és un eix de paller i no podem assimilar que a hores d'ara estiguem encara dient oita, un altre esborany, no? Perquè, i ara parlo una mica en general, perquè Catalunya mereixem doncs, tindre aquesta mobilitat i aquestes infraestructures que realment ens aportin. El tema que quan no funcionen aquestes coses afecta molt i a tothom. Afecta la gent que va estudiar, afecta la gent que va treballar, afecta la gent que s'ha de moure perquè n'ha d'anar a un metge. Afecta a totes bandes. Aleshores, sembla que ho estiguem prenent com anem fent pedaços i anem... No, és que és una cosa molt important. És tan important la mobilitat com la sanitat, com l'educació. I aleshores crec que estem menys tenint les dificultats que això donen als nostres ciutadans. I cal mesures fermes, però cal paraules de debò i cal realment que si hi ha un projecte de fer-ho que es faci i que no podem estar sempre fent dos passes endavant, un endarrere, perquè al final deixes de creure-hi. I els polítics, aquells que fem política, hem d'aprendre que les coses que es diuen és perquè es faran i lluitar-les i treballar-les i parlar-les des del cor i amb la sinceritat de les coses, com poden estar fetes i com no poden estar fetes. I moltes vegades ens trobem, sobretot amb el tema de rodalies, és que un dia no i un dia tampoc.
1: I avui, darrer espai de portaveus, abans d'aquestes vacances, ens hi retrobarem d'aquí al setembre, la segona de setembre. No sé si té la sensació de quan hi tornem ja estarem tots molt posats amb les municipals o si entre tots deixarem una miqueta de marge per parlar-ne més endavant.
2: Jo crec que tots ja hi som posats. La política continua sempre i estiguem fent vacances o no, el nostre cap doncs, estarà col·locat en la nostra ciutat i estarà col·locat en aquelles polítiques municipals que volem que els ciutadans de casa nostra doncs, ens facin arribar i ens expliquin. I a vegades pensem allò, fem vacances i sembla que tot s'aturi. Jo crec que no, que són moments també de reflexió, que són moments de que tothom doncs, faci aquesta parada per poder llegir, per poder pensar, per poder compartir, però l'altra banda no deixem de banda de la nostra ciutat, que no para mai, i que, evidentment, al setembre continuarem endavant amb el projecte municipal actual i amb els projectes municipals de cara a les properes eleccions. I això és així perquè és el nostre deure i el nostre compromís. I llavors és que som compromesos amb aquests projectes, doncs els portarem endavant, sigui de vacances o sense vacances.
1: Doncs de tot això en parlarem ja, es diu aviat, d'aquí dos mesos, però és una miqueta menys, a la segona, com dèiem, de setembre. I si més no, doncs abans segur que ens veurem ja sigui pels carrers de Festa Major o en qualsevol altre acte que hi hagi aquests dies. Així que, Carme, que passi unes bones vacances i fins a la propera.
2: Igualment, fins a la propera. Adéu-siau.
1: Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a les 4 de la tarda.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Les periodistes diem prou és el titular del reportatge que va publicar la revista Esport, la periodista esportiva Maria Tiques, ara fa 3 anys. En aquest, 15 periodistes esportives denuncien les faltes de respecte, l'assetjament i les amenaces que reben dia a dia, perquè sí, malauradament, aquesta continua sent una realitat. Desafortunadament, el periodisme esportiu continua sent un món masclista i misògin, i si no, preguntem-nos, per què les dones periodistes, quan arribem a una redacció, ens posen sempre a cobrir la informació poliesportiva? O perquè som nosaltres les que cobrim les rodes de premsa o les que estem a peu de gespa i no som la veu de les retransmissions? Són només dos exemples clars que demostren que, malauradament, el periodisme esportiu encara és un territori per conquerir. Fa dècades que les dones piquem pedra per fer-nos un lloc i ja va sent hora que això es normalitzi. Les dones periodistes estem més que preparades per narrar futbol i així ho hem demostrat. El que faltava fins ara eren oportunitats i almenys, en aquest sentit, avui les tenim, però cal acabar de fer el pas endavant i trencar d'una vegada per totes el sostre de vidre. Les pioneres Olga Viza, Mercedes Milà, Isabel Bosch i Imma Pedemonte, però també Marta Ramon, Carla García, Laia Coll o Danae Boronat estan contribuint a fer-ho. I precisament per això són referents. Elles han callat moltes veus i ho han fet en silenci, sense entrar en debats inútils. El seu talent, la seva dedicació i sobretot el seu respecte i la seva estima per la professió, sí, però també per l'esport, les ha convertit en dones empoderades i un exemple a seguir per totes les generacions que somiem. S'ha avançat, però la igualtat total arribarà el dia que una dona dirigeixi una redacció esportiva, o sigui ella qui narri de manera habitual partits masculins, tal com va fer l'any 2019 la tarragonina Danae Boronat. Malauradament, perquè això passi, encara queda molt. Ara a ningú se li fa estrany veure per la televisió un partit de futbol femení, però el que hem d'aconseguir és que a ningú se li faci estrany sentir narrar una dona un partit.

0: Parlàvem de dones periodistes esportives referents i per sort a casa nostra en tenim més d'una. I aquí em vull aturar per fer una menció especial a la feinada que fa dia a dia la Tere Ortega. Cap d'informatius de Tarragona Ràdio és des de fa anys una peça clau en les retransmissions esportives del programa Sempre Nàstic. Fa poc més d'un any va rebre el Premi Bones Pràctiques de Comunicació No Sexista en la modalitat de periodisme local comarcal que lliura l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Nosaltres hem volgut parlar amb ella i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes. Tere Ortega, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Parlant dels inicis, d'on neix aquesta passió pel periodisme i en concret pel periodisme esportiu?
2: Pel periodisme esportiu, perquè a casa meva, amb la família, tota la vida hem sigut de mirar futbol, de mirar esports per la tele, de reunir-nos a l'estiu quan arribava l'etapa del Tour, quan hi havia un partit de futbol. Jo he fet tota la vida esports, he fet bàsquet i el periodisme, doncs mira, m'agradava redactar i vaig pensar, doncs m'agrada redactar, m'agrada l'esport, sóc una mica curiosa de mena. El meu objectiu era acabar treballant amb un diari, el diari de Tarragona, un diari de casa meva.
0: No sé si abans t'havia cridat l'atenció a algun esport.
2: Havia practicat sobretot bàsquet i atletisme. Cole, i després de Cole, amb el Nàstic havíem arribat a ser campiones infantils provincials, vull dir, d'una manera més seriosa. L'atletisme havia participat a les Olimpiades de Reus, m'agrada molt agafar la bici, fer ciclisme, el bàsquet, el ciclisme, i el futbol no, perquè a la meva època no tenies l'oportunitat de poder escollir fer esport. Sí que jugava a futbol amb els meus germans, amb els meus veïns a l'estiu, però no de manera seriosa, perquè les dones no teníem l'oportunitat de practicar futbol, simplement doncs, gaudies del futbol com a aficionada.
0: Clar, no t'ho hauries plantejat perquè suposo que tampoc hi havia referents en les referents que hi ha ara.
2: No hi havia referents i tot eren homes al món del futbol. Nosaltres les úniques referents eren doncs alguna pel·lícula en blanc i negre que sortien dones jugant a futbol, però fins i tot fent mofa de les dones jugant al futbol. No hi havia referents i el que t'explicava tampoc no hi havia l'oportunitat de poder-te plantejar tu que un dels esports que podies escollir quan eres nena, era el futbol, directament passaves ja al bàsquet, a l'atletisme, a la natació, però no recordo a ningú de la meva època que s'hagués dedicat a jugar al futbol de manera seriosa.
0: I de sobte entres a Tarragona Ràdio i comença aquest projecte del Sempre Nàstic. T'ho esperaves o podríem dir que el Sempre Nàstic és el projecte de la teva vida?
2: Doncs sí, probablement sí que és un dels projectes de la meva vida, inesperat. Jo havia fet la beca, quan acabes la carrera, la beca l'havia fet a Televisió Espanyola, i amb un programa que es deia Cerca de les Estrelles. Estava a programes i estava a programes esportius, però ho vaig fer una mica per provar. I allí sí que vaig començar a tenir contacte amb els esports, però que com una becària, que tocaves al mínim, que anaves a les rodes de premsa mínima, sempre acompanyada. Però entro a treballar a Tarragona Ràdio i el Ricard Laoz, que era el director, es planteja recuperar les retransmissions esportives. I coneix el meu interès pel futbol, per l'esport, i em proposa doncs, començar a formar part d'aquelles primeres retransmissions esportives amb el Carles Cortés, amb el Joan Andreu Pérez, i una mica feia de centre d'imatge. I bueno, a partir d'aquí sorgeix un projecte que fins ara s'ha anat mantenint, al que he dedicat moltes hores, però també ha estat molt gratificant i he après moltíssim, perquè fer esports és bueno, una escola constant de periodisme.
0: Com és ser periodista dona, en aquest cas, periodista esportiva, en un món que encara està molt masculinitzat?
2: I sobretot a Tarragona, perquè tu veus dones que a les sales de premsa hi ha dones que segueixen els equips de futbol. A Tarragona no sé si perquè és una anomalia o no sé per què, potser també seria un altre dels temes a analitzar. És la situació periodística esportiva de totes les generacions que venen, siguin homes o siguin dones. Jo a Tarragona em sento respectada, em sento contenta, crec que sóc una de més, que no se'm valora o no se'm tracta perquè sigui una dona, potser és per l'experiència. Ja t'ho dic, jo em sento una més, ben tractada, respectada en aquest món molt masculí. Quan surts fora, clar, jo també viatjo amb el Nàstic, sí que et trobes doncs, amb algunes situacions de paternalisme, que no te preguntin a tu per si aquella jugada era conflicte o no, sinó que sempre es dirigissin al company, com tu passes a ser una mica invisible, però a Tarragona sigui perquè ja porto anys treballant amb les mateixes persones, amb el Nàstic, amb els aficionats, amb els companys periodistes, que em centro respectada i una més.
0: Independentment d'això que dius, independentment d'això que dius, que és una excepció aquí a Tarragona, no sé si mai t'has trobat en alguna situació incòmoda o t'has sentit infravalorada.
2: Mira, doncs situacions incòmodes no creus que jo m'hagi trobat en moltes situacions de masclisme. Jo sempre explico la situació que vaig viure quan vaig passar a fer les narracions dels partits per substituir la baixa per paternitat del Jordi Blanc, que és el company narrador, allà d'on, clar, passes a convertir-te en protagonista i crítiques de gent d'aficionats del Nàstic i defensa d'aficionats del Nàstic. Tu te n'adones que passes a convertir-te en ser la protagonista de tota la història, que la gent deixa de parlar del futbol, dels futbolistes, dels entrenadors, de les polèmiques, i te posa tu el focus de la polèmica, no? Tothom valorant a veure si ho feia bé, si no ho feia malament, que se'm va criticar perquè no tenia veu per cantar els gols. Clar, són crítiques que, ostres, a mi em va costar molt de pair. A mi va ser un dels moments, jo crec que de masclisme, més enllà ho fes bé o malament, que potser els homes no es troben. Aquesta és una de les situacions que jo crec més greu. M'he trobat situacions que es critiqués en una sala de premsa, en un àrbitre que s'encarregava de dirigir un partit pel fet de ser una dona, que se la tractés per part d'un entrenador de manera, doncs, menystenir-la pel fet de xiquilla, crec que li va dir, i situacions, doncs, potser puntuals, potser no, que crec que sorgeixen bàsicament quan les dones passem a fer la feina que desenvolupen els homes. Una àrbitre, una narradora, que hi ha dones al món del futbol, però jo considero que continuem tenint el paper secundari. Les dones és la que, la dona és la que mira les xarxes socials, la dona és la que potser va a la llotja i fa les entrevistes més formals. I no hi ha dones presentant un programa a la nit d'esports, o hi ha poquíssimes dones. Continua havent poques dones narradores amb continuïtat, hi ha poques dones àrbitres, ja no t'explico de dones entrenadores. Jo crec que quan ja passes a suplir amb un home en el seu rol habitual, llavors sí que te poses en el focus de les crítiques.
0: A què creus que es deu que no hi hagi tantes dones narrant partits? És perquè no es donen oportunitats des dels mitjans de comunicació?
2: Clar, jo crec que les pròpies dones tenim el nostre sostre de vidre. Jo la primera, jo és que igual no tornava a narrar un partit de futbol per evitar-me les crítiques. Jo crec que aquest pensament també és de moltes dones, a banda que no hem estat educades per narrar partits de futbol, perquè no hem tingut referents de dones narradores. Parlo pel meu cas, però crec que també pel cas de les que sou més joves, no teniu referents de dones narradores. Jo, en el meu cas, sí que des del meu mitjà de comunicació es va fer una aposta perquè fos una dona la que narrés. Jo crec que pels mitjans de comunicació no, però arriba un moment que són les pròpies dones que evites posar-te en problemes.
0: Sovint es diu que la igualtat arribarà el dia que sigui habitual que una dona narri un partit masculí. Estem realment a prop de veure-ho?
2: Jo crec que encara falta, potser, de tot el recorregut que hi ha en el futbol femení o en el paper de la dona en el futbol, normalitzar la narració d'un partit de futbol. Jo crec que serà un dels punts definitius, però que encara costarà, perquè haurem de lluitar amb els homes, i dic lluitar perquè serà així, per fer les narracions i perquè s'haurà d'acostumar el públic a que les dones tenim una altra manera de narrar els partits de futbol, s'hauran d'acostumar com les dones tenim una altra manera de dirigir un partit de futbol, d'arbitrar un partit de futbol, o de comportar-nos en aquest món dels mitjans de comunicació. Són maneres diferents, la societat s'ha d'acostumar i, clar, això necessita tot un procés.
0: Ja per acabar, un somni?
2: Un somni de la tele esportiu, no? A mi m'agradaria, a nivell femení, que hi hagués un equip de bàsquet femení a la màxima categoria de, del bàsquet, com el Cedis, com el Barça, com el Girona, això a nivell esportiu i a nivell professional, doncs tornar a explicar un ascens de, del Nàstic o més una temporada del futbol professional. La Champions del Nàstic, m'imagino que X periodista de Girona li preguntes fa 5 anys i tampoc no s'imaginava que algun dia estaria explicant partits de, del Girona de Champions. Per què no? Doncs alguna fita esportiva de, del Nàstic, sí.
0: Gràcies, Tere, i per molts anys narrant i explicant què passa a casa nostra.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Més de 30 anys de professionalitat, d'amor per la seva ciutat, pel seu Nàstic i per la ràdio, però també 3 dècades de companyerisme i de pensar sempre en el col·lectiu. La Tere és un referent per moltes i també per mi. Així que, Tere, si ens escoltes, gràcies per la teva amabilitat sempre i pels teus consells. Per molts anys explicant, esperem, victòries del nostre Nàstic. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
4: Bon dia, són les dues.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits a Catalunya. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetria alçar noves plantes i subdividir immobles que s'haurien de destinar, això sí, a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Han presentat la proposició la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach.
6: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent.
7: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país.
4: És divendres 24 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. David Navarro.
8: L'ha fet l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ha estat possible perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia que aquest col·lectiu donar òrgans. Ho destaca l'adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, Jordi Navarro.
9: A nivell de Catalunya, unes 35.000 persones amb VIH. Cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones. I el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
4: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb anteriors edicions.
8: Un error en la tria dels alumnes provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquest error.
4: Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i desallotjar 10.000 persones.
8: El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa dels incendis.
4: Uns focs que repercuteixen també en la situació del temps aquí a Catalunya, un dia més marcada per la calor. Previsió per avui al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia, estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa i a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims, amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara que es comencen a formar acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada a la tarda alguna tempesta cap al Pirineu Lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
4: Per cert, que avui també També us explicarem tots els detalls del dispositiu que ha preparat la Generalitat per seguir l'eclipsi solar del 12 d'agost. En cultura, el Xer Festival omple Barcelona de música urbana.
8: La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Indigo, De La Rose i Omar Courtouz.
4: Als esports, Toni Castro, el Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada contra l'Europa.
11: Partit a porta tancada a la Ciutat Esportiva del Barça, on podria tenir uns minuts el segon fitxatge de l'estiu, Karim Adeyemi, i l'espanyol que ha cedit Antonio Roca al Mallorca jugarà demà al matí un amistós contra el Sabadell.
4: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, Montseu Guet i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El govern i els comuns presentaran dilluns al Parlament una proposició de llei que permetrà convertir oficines, hotels o locals comercials en habitatge protegit sense haver de modificar el planejament urbanístic. La norma inclourà altres vies per augmentar l'oferta d'aquesta mena d'habitatge, com per exemple incrementar fins a un 20% l'edificabilitat, alçar noves plantes o bé subdividir immobles per tal de crear nous pisos. Són mesures que han presentat aquest matí a Mollet del Vallès. Anem fins allà, Ràdio Mollet, Joel Gascón.

0: presentada de la mà dels comuns. La presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que es tracta d'una llei innovadora perquè se li diu al sector privat que davant la crisi d'habitatge no es poden rentar les mans.
1: Una llei que és innovadora perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes.
0: Tots els nous habitatges que es construeixin gràcies a aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera permanent. Això evitarà repetir errors del passat i és que en els darrers anys s'han perdut prop de 100.000 habitatges de protecció oficial en deixar de tenir aquesta qualificació. La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, a Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial.
2: No deixem l'habitatge, perquè el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de 10 milions d'euros per tal de refrigerar 20.000 llars de la ciutat. Ha estat una proposta conjunta de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana per tal de combatre les nits tòrrides i les altes temperatures en pisos de persones vulnerables. Hauria de dur-se a terme abans de l'estiu vinent. El govern hi ha votat a favor, però sí que ha expressat dubtes sobre la seva execució. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. En el darrer plenari del curs, el govern de Jaume Collboni no ha proposat res, sinó que han estat els grups de l'oposició. Per exemple, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana han plantejat refrigerar pisos de persones amb pocs recursos. Des dels comuns, Gemma Taraf ha argumentat que és una qüestió política i econòmica.
4: El 71% de les llars de renda alta té aire condicionat a la nostra ciutat, per contra un 38,8% de les classes, les rendes més baixes. I aquest, ben segur, que fan servir amb molta cura i unes franges del dia per gastar menys.
3: Des del govern s'hi ha donat suport, però la tinenta d'alcalde, Laia Bonet, ha expressat dubtes.
5: Qui hauria de demanar l'ajut? Qui el demana? El propietari? Davant d'un llogater vulnerable? Sota quins barems es decidiria? O qui ho hauria de fer? El mateix llogater? Tot això està per debatre, són detalls importants que poden fer que una política ben intencionada no arribi a l'objectiu pretès, però en tot cas les dues proposicions generen un debat pertinent.
3: L'equip de govern ha dit que els pròxims pressupostos ho haurien d'incloure i ha convidat Comuns i Esquerra a parlar-ne.
2: Molt seguim al ple perquè també s'hi han tractat les conseqüències dels esvorancs causats a Vallbona per les obres de l'R2 i al Putxet per les obres de la línia 9 del metro. A iniciativa de Junts, el plenari ha votat per unanimitat ajudar els comerços i veïns afectats per obres de llarga durada.
3: Junts ha plantejat compensacions econòmiques directes als botiguers que no poden treballar però han de continuar pagant factures, nòmines o lloguers. I també han proposat vals de descomptes municipals per veïns en zones amb obres. Ho ha exposat Jordi Martí.
6: Però no estem parlant només d'això, estem parlant d'ajuts directes que vagin en vena, com es diu col·loquialment, a les persones, en aquest cas a les empreses, i autònoms que ho necessiten. Només un exemple, segons ens han dit, a Saragossa en aquests moments es paguen 400 euros per establiment afectat quan hi ha obres de llarga durada. 1.200 euros trimestrals. No és d'ahir ni d'abans d'ahir. Per tant, no és que anem dos anys tard, és que necessitem urgència en les actuacions, senyora Gil. I gràcies pel suport a la proposició per part de tot el grup.
3: També s'ha votat a favor de fer un fons permanent per ajudar ràpidament els afectats per obres i grans esdeveniments o accidents, així com ajudes urgents pels afectats de l'esvoranc del Putxet. El govern ha admès les molèsties de les obres, però n'ha defensat els beneficis a la llarga i ha recordat que l'alcalde ha anunciat un ajut de 100.000 euros per als comerços del Putxet.
2: L'esvoranc de Vallbona manté tallades sine die les línies R2 i R11 de Rodalies. Això obliga els usuaris a caminar uns 5 minuts entre dues estacions per tal d'enllaçar amb una altra línia o, en el cas de l'R11, completar part del trajecte en autobús.
7: Un tall al qual, a partir del 2 d'agost, se n'afegirà un altre per obres. En aquest cas, afecta les línies R4 i R8 i s'allargarà fins al 9 d'agost entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei de l'R4 i Martorell Central i Rubí, Can Vallhonrat de l'R8. La raó és la posada en servei d'un nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal. Renfe posarà en marxa un servei alternatiu per carretera entre aquestes estacions.
2: Hi ha millors notícies per als veïns del Putxet, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els veïns d'un altre dels edificis evacuats, el del carrer de Rubinstein número 6. La Generalitat a més preveu que un altre immoble es pugui tornar a habitar d'aquí a dues setmanes. Si es compleixen aquests terminis, el 60% dels desallotjats haurà pogut tornar a casa seva en 15 dies.
7: Les feines d'estabilització del terreny han finalitzat i, segons la Generalitat, les inspeccions han demostrat que els edificis no es mouen. Per això, com ha anunciat la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, s'ha pres la decisió de permetre el retorn d'alguns veïns.
8: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar a 2, La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que

0: hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests quatre edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
1: L'edifici de Rubinstein té 11 habitatges i 4 locals, i el de Sant Gervasi de Cassoles, 31 habitatges i un local. Paral·lelament, ja s'ha atès les famílies que han demanat les bestretes avançades per la Generalitat per fer front a les despeses causades pels desallotjaments. La setmana vinent es treballarà amb els inquilins que demanen suspendre el pagament de lloguer.
2: Notícies en xarxa.
3: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. El receptor és un home de mitjana edat amb una malaltia del ronyó greu aliena al virus de la sida i tant ell com el donant complien els requisits. La part més complexa va ser comprovar que el donant tenia la infecció completament controlada. L'operació va durar 4 hores, es va fer amb cirurgia robòtica i va ser igual que les habituals. El canvi radica en la modificació legal que permet a les persones amb infecció per VIH ser donants d'òrgans. L'equip mèdic responsable del trasplantament remarca que han trigat a poder fer-ho perquè encara existeix estigma cap al virus de la sida. Francesc Josep Moreso és cap de secció de trasplantament renal de Vall d'Hebron i Jordi Navarro, adjunt del Servei de Malalties Infeccioses.
5: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa, i només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
6: Sí que és veritat que això és important perquè a nivell de Catalunya hi ha unes 35.000 persones amb VIH, cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones, i el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
4: Vall d'Hebron té 3 persones amb VIH en llista d'espera per rebre un trasplantament.
3: És una de les notícies destacades de la jornada. Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb anteriors edicions. Un error en la tria dels alumnes que no han de fer els exàmens ha provocat que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE, que és l'impulsora de les proves. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir-ne les causes i crea una comissió que vetllarà perquè això no torni a passar. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. L'OCDE marca un percentatge màxim del 5% de l'alumnat exempt de fer les proves, sigui per discapacitat física, cognitiva, conductual, emocional o per poc domini de la llengua. En les proves que es van fer entre el març i el maig del 2025 a Catalunya es va descartar fins al 23% dels alumnes. Dels 2.500 que l'havien de fer se'n van excloure prop de 600 i, per tant, els resultats que es faran públics a principis de setembre no seran representatius del conjunt de la població catalana que llavors tenia 15 anys. Sònia Fernández, directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, explica les mesures que el govern ha pres.
8: Avui surt publicada una ordre en la qual es constitueix una comissió de coordinació de la prova per tal que fets com aquests no es torni a produir. Per altra banda, continuem en tot el procés de desplegament i consolidació i de reforç de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
7: Tot i que s'està estudiant què ha passat, les dates dels exàmens PISA van coincidir amb les de l'avaluació de final de l'ESO que es feien a tot l'alumnat i haurien pogut confondre's els criteris de selecció.
3: Doncs no deixem l'educació perquè la Generalitat impulsa un nou projecte de coeducació pensat per als casals d'estiu. De moment ja s'està desplegant a una 50, però la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha explicat avui que es vol estendre arreu del territori. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
9: En el marc del Pla Corresponsables de la Generalitat, el nou projecte vol incorporar la coeducació també en l'àmbit del lleure i l'educació no formal, amb activitats que trenquin estereotips de gènere. Enguany s'ha fet una prova pilot en una 50 de casals d'estiu arreu del territori, entre els quals el que s'impulsa des de l'Ajuntament de Montgat, el poliesportiu municipal Sílvia Domínguez. Aquestes activitats ofereixen recursos pràctics per als equips educatius, amb propostes adaptades a diferents edats i centrades en aspectes com la corresponsabilitat, la prevenció de violències o les vocacions lliures d'estereotips. Escoltem la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
10: Moltes vegades passa molt a les escoles, no? Quan els nanos ocupen l'espai complet per jugar a futbol i deixen a les nenes en els espais aïllats, al final també estem donant una imatge, no, de que les dones poden estar als marges i els espais es ocupen els nens, no?
9: El pla corresponsable, és dotat amb 22 milions d'euros i cofinançat entre l'Estat i la Generalitat, ha impulsat aquest estiu unes 380 activitats de cura arreu de Catalunya.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: És un quart de tres. Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional. A Madrid els focs s'han unit les últimes hores en un sol front i han obligat a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació, ho ha fet a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
1: El vent que bufa la zona, afegit a les altes temperatures i a la baixa humitat, dificulta les tasques d'extinció. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i un miler més de guàrdies civils, bombers i membres de protecció civil treballaven amb un objectiu clar que finalment no s'ha aconseguit: evitar la confluència dels dos incendis que cremen a Madrid amb el foc d'Àvila. Ho explicava fa unes hores el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
11: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
1: En total ja s'han cremat més de 12.000 hectàrees de bosc. 6 hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica treballen en l'extinció de l'incendi. A més, s'està a l'espera de l'arribada de 4 aeronaus més, 2 provinents de Grècia i 2 més d'Itàlia, després de la petició d'ajuda feta a la Unió Europea.
3: Tornem a Catalunya, que disposarà d'un dispositiu especial de mobilitat i de seguretat amb motiu de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. El govern ha establert 23 punts oficials d'observació segura. Estan ubicats a 18 municipis, tot i que una seixantena de pobles i de ciutats també tenen previstes activitats relacionades amb el fenomen. L'eclipsi es produirà al vespre, entre 8:15 i les 9 de la nit, en funció de la ubicació. Marc Bijuan, bon dia.
12: Bon dia, Marta. En el marc d'aquest dispositiu especial, el Departament de Salut recorda que durant l'eclipsi cal utilitzar mesures de protecció segures i homologades per protegir la visió. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades en els punts d'observació. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, a on es restringirà la circulació de camions en sentit sud entre Martorell i Ulldecona de 2 del migdia a 12 de la nit. Des del Departament d'Interior es recomana planificar el trajecte amb antelació. Núria Parlon és la consellera.
13: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'Interior i des de l'àmbit de Protecció Civil i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112, també anirem donant informació específica. És important que, perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i, sobretot, que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable.
12: Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents que vetllaran per la mobilitat, sobretot al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent. El 112, a més, reforçarà en un 15% la plantilla habitual per respondre a les possibles emergències que sorgeixin.
3: Passen 18 minuts a les 2, és moment per a la informació econòmica. El president Salvador Illa comença un viatge al Vietnam i Singapur per enfortir llaços comercials institucionals.
1: Es tracta de la primera visita d'un president català al sud-est asiàtic. Illa es reunirà amb agents econòmics i la principal aerolínia de cada país. També visitarà empreses catalanes en presència en dos estats. En matèria política es trobarà amb el primer ministre de Singapur i el viceprimer ministre de Vietnam.
3: El govern demana al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia i aixequi les mesures cautelars per l'1 d'octubre.
1: La Generalitat compareix en la seva condició d'entitat del sector públic presumptament perjudicada, d'acord amb el que estableix l'article 13.3 de la llei. El Tribunal de Comptes va donar 10 dies a les parts per presentar al·legacions i va argumentar que no aplicaria de moment l'amnistia, tot i la sentència europea que avala la llei.
3: El Banc Sabadell guanya 971 milions en la primera meitat de l'any.
1: Es tracta d'un 0,5% menys que en el mateix període de l'any passat. A l'escala trimestral, el Sabadell guanya 608 milions, un 14% més. Tot plegat en l'últim període amb la filial TBS que ha comprat el Santander.
3: Donald Trump imposa nous arancels del 10% a les exportacions de la Unió Europea per substituir el gravamen universal tombat pel Suprem.
1: El nou gravamen ha entrat en vigor avui. L'administració justifica el nou impost per combatre els productes fabricats amb treballs forçats. La taxa afecta gairebé totes les importacions del país.
3: I encara en clau internacional, Veneçuela continua en emergència un mes després dels terratrèmols.
1: Segons l'últim balanç oficial, hi ha 5.400 morts i prop de 17.000 ferits, així com un miler d'edificis encara afectats. A més de 23.000 persones continuen reallotjades mentre continuen les tasques de neteja de runa. El centre del país és la zona que s'ha endut la pitjor part dels sismes.
3: I és moment per a la informació cultural.

0: que avui arriba farcida de música. El Xer Festival omple Barcelona de música urbana des d'avui al llarg de tot el cap de setmana. La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, que estem escoltant, i també De La Rose i Omar Kurs.
1: La trobada. La trobada manté l'esperit solidari i l'esperit social i arrenca aquesta tarda amb una de les estrelles llatines del moment, Mike Towers, autor d'èxits com Lala, La Curiositat o Adivino, que l'han coronat com el rei de la fusió de reggaeton, trap i pop. Igualment, pel part del fòrum hi passaran referents de l'electrollatí com Juan Magán, De La Osa o J.C. Reyes. Lola Índigo actuarà al Xer Festival per quart cop des de l'inici del festival el 2018.
2: No pudimos entendernos, no pudimos remediarlo, dejamos pasar el tiempo.
0: Més cites musicals. Aquest cap de setmana la Ciutadella de Roses torna a convertir-se en l'epicentre musical de l'Alt Empordà. I és que demà arrenca la 18a edició del festival Sons del Món i ho fa per la Porta Gran, amb el concert de Pablo Alborán, a qui estem escoltant, en la que serà la seva única actuació de l'estiu a Catalunya. Empordà Televisió, Juan Maguín.
3: Fins al 10 d'agost, l'escenari principal de la Ciutadella acollirà nombroses figures destacades del panorama musical, com ara els Amics de les Arts, Blau Munt, Laxan Busto, Niña Pastori, Sergio Dalma o Joan Dausà, a més de la zona Village, amb propostes gastronòmiques i DJs. I com ja és tradició, la música s'estendrà més enllà del recinte històric Rossinc per maridar-se amb els cellers de la Déu Empordà, amb actuacions en petit format fins al 21 d'agost, un festival que torna a unir patrimoni, cultura i gastronomia roses.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada. Ho farà contra l'Europa.
4: Bon dia, Marta. Serà a les 8 del vespre a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada. Precisament, l'Europa ha renovat Arnau Campeny fins al 2027. El segon capità escapulat disputarà la seva 6a temporada a l'Europa. En aquest amistós podria tenir els primers minuts Karim Adeyemi, el segon fitxatge de l'estiu del Barça. L'extrem alemany de 24 anys va signar ahir per 5 temporades. En canvi, Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. I de la seva banda, l'Espanyol ha cedit Antonio Roca al Mallorca. L'extrem, amb 49 partits al primer equip blanquiblau, marxa cedit a un dels equips favorits a l'ascens a la primera divisió. Els balears es guarden una opció de compra que no és obligatòria. Per tant, Roca ja no jugarà demà al matí l'amistós contra el Centre d'Esport Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Sobre aquest partit en parla el defensa hispano-marroquí Omar.
5: Hay que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza, creo que es muy importante. Estos dos últimos partidos pues creo que han sido muy, muy buenos para coger sensaciones y ritmo, y a partir de ahí pues estos partidos exigentes meterle caña porque como te he dicho antes hay que ganar.
4: Precisament el Sabadell ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila, el jugador de 28 anys que havia militat a l'Espanyol. Ràdio Sabadell, Pau Vitori, bon dia.
6: Bon dia. Es tracta d'un lateral dret de 28 anys que arriba procedent de Ludogorets búlgar, sorgit de la base de l'Espanyol, amb el qual va debutar a primera i a l'Europa League. També ha passat pel Huddersfield Town i el West Brom anglesos i per l'Olympiacos grec, amb el qual fins i tot va jugar Champions. Fa dues temporades va actuar com a cedit al Burgos de segona divisió, amb el qual va disputar 27 partits i poc menys de 1.300 minuts. Ha signat fins al 2027 i aquest matí ja s'ha exercitat amb els seus nous companys a la concentració de Salou. Per tant, demà podria ser una de les novetats en el segon amistós de la pretemporada, precisament davant l'Espanyol. A 2:15 del matí arrencarà aquest partit, en què el Centre d'Esports encara no farà servir la nova samarreta a la Dani Jarque. El club ha tornat a apostar per una primera equipació amb el coll estil polo, però ha incorporat detalls de color blau marí en aquesta zona i a les mànigues. L'esquena manté una part de l'arlequinat, però hi predomina un gran requadre llis de color blanc on anirà el nom i el dorsal. A les 4 es posen a la venda a la nova Creu Alta, amb un preu de 70 euros pels socis i 75 pels no socis.
4: Més esports, en aquest cas l'Ajuntament de Lleida ha clausurat de manera preventiva el camp d'esports perquè ha detectat un brot de legionel·la al sistema d'aigua. El regidor d'esports a la Paeria, Jackson Quiñonez, explica que ja treballen per solucionar el problema abans de l'inici de la pretemporada.
7: Van fer la prova i van detectar que tenia contaminació l'aigua, la qual cosa se va activar el protocol. Treballarem, ja sabeu, com en administració i intentarem que sigui el més àgil possible perquè els clubs puguin començar la seva temporada. No m'avançaria o no me llançaria a dir que podran començar la temporada, però sí que treballarem perquè això sigui possible.
4: En bàsquet, el Barça ha fitxat l'alent nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 metres, que també pot actuar d'escorta i que arriba al club per aportar un alt nivell físic i talent a la zona del perímetre. I en waterpolo, Marta, la selecció espanyola femenina, amb 13 de 14 catalanes, ha guanyat els penals a les semifinals de la Copa del Món a Sydney, Austràlia contra Rússia. Espanya, per tant, disputarà la final diumenge a 8:15 del matí contra els Estats Units. I l'equip masculí, amb 12 de 15 catalans, ha superat Croàcia i s'enfrontarà demà a Montenegro en la lluita per la cinquena plaça.
0: Bones notícies per tots els conjunts, doncs. Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petitíssima pausa i continuem amb més notícies. Fins ara.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
12: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
13: El diccionari Termcat.
14: 40 anys, 40 paraules.
15: 1992. Programari. Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
16: Glòria Fontova.
17: Una de les propostes catalanes del Termcat, que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre, va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari. O simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
14: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
9: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:15.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits a Catalunya. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetria alçar noves plantes i subdividir immobles que s'haurien de destinar a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Han presentat aquesta proposició la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns al Parlament, Jèssica Albiach.
16: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent.
18: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país.
0: És divendres 24 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Primer trasplantament de l'Estat entre dues persones amb VIH. David Navarro.
1: L'ha fet l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ha estat possible perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia que aquest col·lectiu donés òrgans. Ho destaca l'adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, Jordi Navarro.
19: A nivell de Catalunya, unes 35.000 persones amb VIH. Cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones. I el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
0: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb edicions anteriors.
1: Un error a la tria dels alumnes provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquest error.
0: Els focs forestals que cremen sense control a les dues Castelles i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i han desallotjat 10.000 persones.
1: El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa dels incendis.
0: Uns focs que repercuteixen també en la situació del temps a Catalunya, un dia més marcada per la calor. Previsió per avui al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
20: Bon dia, estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa i a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara que es comencen a formar acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada a la tarda alguna tempesta cap al Pirineu lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. I per cert que avui també us explicarem tots els detalls del dispositiu que ha preparat la Generalitat per seguir l'eclipsi de sol total del 12 d'agost. En cultura, el Xer Festival omple Barcelona de música urbana.
1: La 8a edició espera aplegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, De La Rose i Omar Kurz.
0: Als esports, Toni Castro, el Barça jugarà aquest vespre. El primer amistós de la pretemporada ho farà contra l'Europa.
4: Partit a porta tancada a la ciutat esportiva del Barça, on podria tenir uns minuts el segon fitxatge de l'estiu blaugrana, Karim Adeyemi. De la seva banda, l'espanyol, que ha cedit a Antonio Roca al Mallorca, jugarà demà al matí un amistós contra el Sabadell.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, Montse Huguet i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern i els comuns presentaran dilluns al Parlament una proposició de llei que permetrà convertir oficines, hotels o locals comercials en habitatge protegit, això sense necessitat de modificar el planejament urbanístic. La norma inclourà altres vies per augmentar l'oferta d'aquest tipus d'habitatge, com per exemple incrementar fins a un 20% l'edificabilitat, alçar noves plantes o bé subdividir immobles per crear nous pisos. Són mesures que han presentat aquest matí a Mollet del Vallès. Anem fins allà, Ràdio Mollet, Joel Gascón.
21: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit en sòl d'ús terciari, oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
16: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
21: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. La proposició de llei ha estat presentada de la mà dels comuns. La presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que es tracta d'una llei innovadora perquè se li diu al sector privat que davant la crisi d'habitatge no es poden rentar les mans.
18: Una llei que és innovadora perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes.
21: Tots els nous habitatges que es construeixin gràcies a aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera permanent. Això evitarà repetir errors del passat, i és que en els darrers anys s'han perdut prop de 100.000 habitatges de protecció oficial en deixar de tenir aquesta qualificació. La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, a Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial.
0: Doncs no deixem l'habitatge, perquè avui el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de 10 milions d'euros que té per objectiu refrigerar fins a 20.000 llars de la ciutat. Ha estat una proposta conjunta de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana per combatre les nits tòrrides i les altes temperatures en pisos de persones vulnerables. Hauria de dur-se a terme abans de l'estiu vinent. Això sí, el govern municipal, que hi ha votat a favor, ha expressat dubtes sobre la seva execució. Mont Carvajal, bon dia.
2: Bon dia. En el darrer plenari del curs, el govern de Jaume Collboni no ha proposat res, sinó que han estat els grups de l'oposició. Per exemple, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana han plantejat refrigerar pisos de persones amb pocs recursos. Des dels comuns, Gemma Taraf ha argumentat que és una qüestió política i econòmica.
3: El 71% de les llars de renda alta té aire condicionat a la nostra ciutat, per contra un 38,8% de les classes, les rendes més baixes. I aquest, de ben segur, que fan servir amb molta cura i unes franges del dia per gastar menys.
2: Des del govern s'hi ha donat suport, però la tinenta d'alcalde, la Llaunet, ha expressat dubtes.
22: Qui hauria de demanar l'ajut? Qui el demana? El propietari? Davant d'un llogater vulnerable? Sota quins barems es decidiria? O qui ho hauria de fer? El mateix llogater? Tot això està per debatre, són detalls importants que poden fer que una política ben intencionada no arribi a l'objectiu pretès, però en tot cas les dues proposicions generen un debat pertinent.
2: L'equip de govern ha dit que els pròxims pressupostos ho haurien d'incloure i ha convidat Comuns i Esquerra a parlar-ne.
0: Mont, seguim al ple perquè també s'hi han tractat les conseqüències dels esvorancs causats a Vallbona per les obres de l'R2 i el Putxet per les de la línia 9 del metro. A iniciativa de Junts, el plenari ha votat per unanimitat ajudar els comerços i veïns afectats per obres de llarga durada com les que ocuparan aquests dos sinistres.
2: Junts ha plantejat compensacions econòmiques directes als botiguers que no poden treballar però han de continuar pagant factures, nòmines o lloguers. I també han proposat vals de descomptes municipals per veïns en zones amb obres. Ho ha exposat Jordi Martí.
23: Però no estem parlant només d'això, estem parlant d'ajuts directes que vagin en vena, com es diu col·loquialment, a les persones, i en aquest cas a les empreses, i autònoms que ho necessiten. Només un exemple, segons ens han dit, a Saragossa en aquests moments es paguen 400 euros per establiment afectat quan hi ha obres de llarga durada. 1.200 euros trimestrals. No és d'ahir ni d'abans d'ahir. Per tant, no és que anem dos anys tard, és que necessitem urgència en les actuacions, senyora Gil. I gràcies pel suport a la proposició per part de tots els grups.
2: També s'ha votat a favor de fer un fons permanent per ajudar ràpidament els afectats per obres i grans esdeveniments o accidents, així com ajudes urgents pels afectats de l'esvoranc del Putxet. El govern ha admès les molèsties de les obres, però n'ha defensat els beneficis a la llarga i ha recordat que l'alcalde ha anunciat un ajut de 100.000 euros per als comerços del Putxet.
0: Una bona notícia que s'afegeix a una altra que han rebut avui aquests veïns, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els d'un altre dels edificis evacuats al carrer Rubinstein número 6. La Generalitat a més preveu que un altre immoble es pugui tornar a habitar d'aquí a dues setmanes. Si es compleixen aquests terminis, el 60% dels desallotjats haurà pogut tornar a casa seva en 15 dies.
1: Les feines d'estabilització del terreny han finalitzat i, segons la Generalitat, les inspeccions han demostrat que els edificis no es mouen. Per això, com ha anunciat la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, s'ha pres la decisió de permetre el retorn d'alguns veïns.
24: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar a 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
1: L'edifici de Rubinstein té 11 habitatges i 4 locals, i el de Sant Gervasi de Cassoles, 31 habitatges i un local. Paral·lelament, ja s'ha atès les famílies que han demanat les bestretes avançades per la Generalitat per fer front a les despeses causades pels desallotjaments. La setmana vinent es treballarà amb els inquilins que demanen suspendre el pagament del lloguer.
13: Notícies en xarxa.
0: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. El receptor és un home de mitjana edat amb una malaltia del ronyó greu aliena al virus de la sida i tant ell com el donant complien els requisits. La part més complexa va ser comprovar que el donant tenia la infecció completament controlada. L'operació va durar 4 hores, es va fer amb cirurgia robòtica i va ser igual que les habituals. El canvi radica en la modificació legal que permet a les persones amb infecció per VIH ser donants d'òrgans. L'equip mèdic responsable del trasplantament remarca que han trigat a poder fer-ho perquè encara existeix estigma cap al virus de la sida. Francesc Josep Moreso és cap de secció de trasplantament renal de Vall d'Hebron i Jordi Navarro, adjunt del Servei de Malalties Infeccioses.
6: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa, i només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
19: Sí que és veritat que això és important perquè a nivell de Catalunya hi ha unes 35.000 persones amb VIH, cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones, i el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
5: Vall d'Hebron té 3 persones amb VIH en llista d'espera per rebre un trasplantament.
0: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris, ni tampoc amb anteriors edicions. Un error en la tria dels alumnes que no han de fer els exàmens provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE, que és l'impulsor de les proves. El Departament d'Educació ha obert ja una investigació per aclarir les causes d'aquest error i també ha creat una comissió que vetllarà perquè no torni a passar. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. L'OCDE marca un percentatge màxim del 5% de l'alumnat exempt de fer les proves, sigui per discapacitat física, cognitiva, conductual, emocional o per poc domini de la llengua. En les proves que es van fer entre el març i el maig del 2025 a Catalunya es va descartar fins al 23% dels alumnes. Dels 2.500 que l'havien de fer se'n van excloure prop de 600 i, per tant, els resultats que es faran públics a principis de setembre no seran representatius del conjunt de la població catalana que llavors tenia 15 anys. Sònia Fernández, directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, explica les mesures que el govern ha pres.
10: Avui surt publicada una ordre en la qual es constitueix una comissió de coordinació de la prova per tal que fets com aquests no es torni a produir. Per altra banda, continuem en tot el procés de desplegament i consolidació i de reforç de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
7: Tot i que s'està estudiant què ha passat, les dates dels exàmens PISA van coincidir amb les de l'avaluació de final de l'ESO que es feien a tot l'alumnat i haurien pogut confondre's els criteris de selecció.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional. A Madrid els focs s'han unit en un sol front les últimes hores i han obligat a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació. Ho ha fet a petició de la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso.
1: El vent que bufa a la zona, afegit a les altes temperatures i la baixa humitat, dificulta les tasques d'extinció. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i un miler més de guàrdies civils, bombers i membres de Protecció Civil treballaven amb un objectiu clar que finalment no s'ha aconseguit: evitar la confluència dels dos incendis que cremen a Madrid amb el foc d'Àvila. Ho explicava fa unes hores el ministre de l'Interior, Fernando Grande Berlasca.
11: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
1: En total ja s'han cremat més de 12.000 hectàrees de bosc. 6 hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica treballant en l'extinció de l'incendi. A més, s'està a l'espera de l'arribada de 4 aeronaus més, de 2 provinents de Grècia i 2 més d'Itàlia, després de la petició d'ajuda fet a la Unió Europea.
0: Aquí a Catalunya, on per cert les conseqüències d'aquests incendis també ens estan arribant en forma de pols i de cendra, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha visitat la Pobla de Claramunt. Ho ha fet per conèixer de primera mà les afectacions de l'incendi forestal que ara fa 2 setmanes va cremar prop de 500 hectàrees a la comarca de l'Anoia. El conseller també s'ha reunit amb els alcaldes dels municipis afectats. Canal Taronja, Anoia, Joan Gual, bon dia.
9: 2 setmanes després de l'incendi que va afectar la Pobla de Claramunt, Carme i Vilanova del Camí, el conseller Òscar Ordeig s'ha desplaçat fins a la zona per veure sobre el terreny els efectes del bosc i conèixer les necessitats dels municipis afectats. L'incendi va cremar prop de 500 hectàrees i va obligar a confinar més de 33.000 persones. Després de la visita, el conseller ha mantingut una reunió de treball amb els alcaldes dels municipis afectats per abordar les actuacions de recuperació i coordinar els pròxims passos. Ordeig ha remarcat que la prevenció continua sent una de les claus per reduir l'impacte dels grans incendis forestals.
12: Que no només el bosc s'ha de gestionar durant tot l'any i, per tant, hem de fer tenir un paisatge agroforestal resilient que faci que la gent que viu i treballa al territori doncs, pugui fer la feina que han de fer de gestió i de tenir el territori més preparat. Per tant, durant el dia d'avui el que farem, primer, visitar la zona, 2, missatge de suport, i 3, assentar-nos a la taula amb els 4 ajuntaments, els 4 alcaldes afectats, de dir com som capaços de treballar conjuntament.
9: El conseller ha traslladat el suport del govern als municipis afectats i ha assegurat que la recuperació del territori requerirà treball conjunt entre les administracions i els agents del territori per reforçar la gestió forestal i preparar els boscos davant futurs episodis d'alt risc.
0: Gràcies, Joan Gual, en directe des de Canal Taronja, Anoia. I una altra de les qüestions destacades de la jornada, quan passa un minut de 3:15, és que Catalunya disposarà d'un dispositiu especial de mobilitat i seguretat a motiu de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. El govern ha establert 23 punts oficials d'observació segura, que estan ubicats a 18 municipis. Tot i que una 60 de pobles i de ciutats també tenen previstes activitats relacionades amb el fenomen meteorològic. L'eclipsi es produirà al vespre, entre 8:15 i les 9 de la nit, en funció de la ubicació. Marc Pijuan, bon dia.
14: Bon dia, Marta. En el marc d'aquest dispositiu especial, el Departament de Salut recorda que durant l'eclipsi cal utilitzar mesures de protecció segures i homologades per protegir la visió. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades en els punts d'observació. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, on es restringirà la circulació de camions en sentit sud entre Martorell i Ulldecona de 2 del migdia a 12 de la nit. Des del Departament d'Interior es recomana planificar el trajecte amb antelació. Núria Parlon és la consellera.
15: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'interior i des de l'àmbit de protecció civil i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112, també anirem donant informació específica. És important que perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i sobretot que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable.
14: Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents que vetllaran per la mobilitat, sobretot al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent. El 112, a més, reforçarà en un 15% la plantilla habitual per respondre a les possibles emergències que sorgeixin.
0: Seguim amb més qüestions. La Generalitat ja ha licitat la nova variant de Caldes de Montbui. El Vallès Oriental ho ha anunciat avui el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, en una visita al municipi on s'han concretat els detalls del projecte que ha de connectar Caldes i Sentmenat. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
17: El projecte de la nova variant de Caldes de Montbui i Sentmenat fa un pas endavant. Després de molts anys de reclamacions, la Generalitat ha licitat les obres que tenen previst engegar el 2028. La nova carretera, d'uns 2 quilòmetres, es construirà en 2 trams. Una nova via que es calcula que retirarà uns 10.000 vehicles anuals del nucli urbà, dels quals 400 són vehicles pesats. Un projecte que preveu una inversió de 20 milions d'euros, tal com ha explicat avui durant la visita a Caldes el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal.
25: És un projecte d'uns 2 quilòmetres que permetrà comunicar la C-59 amb la carretera de Sentmenat. Ja estem redactant el projecte constructiu. Una obra que costarà uns 20 milions d'euros i que té partida pressupostària reservada.
17: El projecte es complementarà amb la variant de Sentmenat, que es comença a construir el 2029.
0: I passem també per les Terres del Segrià, perquè l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, Afrucat, preveu que la producció de poma augmenti un 9% respecte del 2025, mentre que la de pera baixaria un 5%. Si bé Afrucat celebra la recuperació del potencial productiu de la poma, atribueix els descens de quilos en pera a la meteorologia, ja que la calor afecta sensiblement el calibre dels fruits. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
4: A la capital del Segrià s'hi preveuen 182.000 tones de poma, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat, concretament un 1% menys, però un 10% superior a la mitjana del darrer quinquenni. Pel que fa a la pera, la previsió baixa fins a les 99.000 tones, un 5% menys que l'any passat i un 3% menys que la mitjana dels últims 5 anys. En parla Joan Serentí, president del Comitè de Fruita de Llavor d'Afrucat.
8: Unes dades optimistes, unes dades de recuperació de potencial productiu amb poma. Perdem una mica sol molt lleugerament amb la pera, però que les dades generals doncs són unes bones dades amb uns bons volums per poder tenir una comercialització tant d'un producte com de l'altre.
4: Així mateix, una xifra a destacar és la pujada del 58% de producció d'altres varietats de tardor, com per exemple la poma Tuti, que s'adapten millor al canvi climàtic i que també tenen més demanda en el seu consum.
0: I és moment per a la cultura. Que avui ve farcida de música. El Xer Festival omple Barcelona avui al cap de setmana de música urbana. La 8a edició espera aplegar 30.000 persones al fòrum i ho fa amb un cartell liderat per Mike Towers, a qui estem escoltant, i també altres referents del gènere com Lola Índigo, De La Rose o Omar Kurz.
1: La trobada manté l'esperit solidari i social i arrenca aquesta tarda amb una de les estrelles llatines del moment. Aquí sentim Mike Towers, autor d'èxits com Lala, La Curiositat o Adivino, que l'han coronat com el rei de la fusió del reggaeton, trap i pop. Igualment pel parc del fòrum hi passaran referents de l'electrollatí com Juan Magán, De La Osa o J.C. Reyes. Lola Índigo actuarà al Xer Festival per quart cop des de l'inici del festival el 2018.
0: I canviem radicalment de registre perquè el grup de jazz Alberto Bello i Oriol Sanya Quartet donarà aquesta nit el tret de sortida a la 34a edició del Festival de Jazz Arenys de Mar, al Maresme. Enguany la programació aposta per noves sonoritats i per moltes veus femenines. Ràdio Arenys, Josep Maria Cano.
16: El guitarrista Albert Bello i el violinista Oriol Sanyà arriben a Arenys amb la proposta de recuperar les cançons que sonaven a la Barcelona de principis del segle XX. Albert Bello és integrant de la banda.
18: Amb un primer pas ser dedicat als estàndards de jazz i les composicions característiques de Django Reinhardt, i un segon pas ser on el que fem és, per una banda, presentar temes propis, també una part que dediquem a aquestes...
20: President, aquell...

0: no hauràs de dubtar si cal prendre decisions dràstiques. T'asseguro que la gent no trigarà a sortir al carrer. Has d'estar preparat per això, però de moment no pots fer res. Has d'esperar. Estar a l'aguait d'algun moviment, d'algun senyal de desordre per blindar encara més la policia, l'exèrcit... Però no facis cap moviment que els doni motius per revoltar-se. Has de fer el mínim soroll possible. A la mínima distracció, el teu sistema pot caure.
1: Al llarg d'aquests 4 episodis hem intentat mostrar com es pot destruir la democràcia. Un sistema que hem definit, que hem desgranat per analitzar quines institucions i poders el componen i com, per molt que a vegades pensem el contrari, pot arribar a ser fràgil i desaparèixer. Què passaria si realment la democràcia que coneixes acaba caient? Has vist o escoltat que es pot destruir el sistema a través de les seves regles. Si tens una gran majoria parlamentària i grans xarxes de contactes a l'economia, els mitjans de comunicació i la política i un poble desencantat, és relativament fàcil. No tot està assegurat a la democràcia. I què passaria si no hi hagués democràcia? Voldríem acabar aquest podcast amb una visió de futur quan ja no hi ha rastre de la democràcia, quan tot sembla perdut. Ens plantegem ara quines són les condicions perquè un règim autocràtic acabi esfondrant-se. És a dir, destruir una autocràcia. Mai t'ha passat que tens un conegut o una coneguda que viu lluny i que mai tens l'oportunitat de visitar, que no saps ben bé si està bé? Us truqueu, parleu de tant en tant, però el que coneixes és poc. Se suposa que està en ordre, però que no saps què està passant dins de casa seva. Una cosa similar passa amb les autocràcies si volem analitzar quina és la seva situació dins. Es tracta d'un tipus de règim hermètic i que mostra a l'exterior poca cosa sobre el seu estat.
2: El problema de les autocràcies és que com no tens informació i com no se sap com pensen els ciutadans, perquè els ciutadans no tenen cap incentiu a expressar de forma sincera les seves preferències...
3: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
2: Doncs no saps exactament quina base de suport té aquest règim dictatorial, no? Quasi mai les autocràcies, excepcionalment, cauen per revolucions, normalment cauen perquè deixen de tenir el suport dels leals.
1: És imprevisible, doncs, saber en quin moment caurà una autocràcia, perquè de poc ens serveix fer estimacions si no podem accedir al seu interior. El que sí que s'ha estudiat és de quines maneres pot caure. Totes per motivacions o causes diverses i amb desenllaços incerts.
4: Els règims autocràtics poden caure de diferents maneres. Una, perquè el règim ho permet.
3: Abel Escrivà, doctor en Ciències Polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
4: El règim canvia des de dins les pròpies normes en les quals funciona i esdevé més democràtic o esdevé un altre tipus de... un altre tipus d'estructura política que no és la mateixa que existia abans, d'acord? I això pot fer a través de, fins i tot, un canvi constitucional que dona peu a unes eleccions o que perden unes eleccions i permeten que el qui ha guanyat les eleccions ocupi el poder i cedeixen el poder. I d'altres que ho facin de maneres irregulars. Revoltes populars, com ha passat a diferents països del món, que no vol dir que siguin necessàriament que aboquin el país a una transformació democràtica, que des de la primavera àrab, les revolucions de colors i molts altres processos de revoltes populars o de campanyes de mobilitzacions massives de la població. Formes irregulars tenim els cops d'estat, que encara avui en dia produeixen, i vam tenir aquesta onada de cops d'estat, especialment a l'oest d'Àfrica en els darrers 3-4 anys.
1: Amb aquesta explicació n'hi ha prou per entendre que, tot i que caigui una autocràcia, mai queda clar que el règim que li succeeix sigui gaire millor.
4: La majoria de règims autocràtics són reemplaçats o substituïts per una nova autocràcia. Diferent, amb un altre grup en el poder, però una nova autocràcia.
5: Tot i que a escala mundial tot apunti a una creixent autocratització, hi ha règims d'aquesta mena que recentment han caigut. A Bangladesh, les revoltes estudiantils de l'agost del 2024 van provocar que la llavors presidenta del país, Sheikh Hasina, abandonés l'estat i instaurés un nou règim provisional des del seu exili a l'Índia. A l'Afganistan, el moviment talibà va prendre el control absolut de l'estat el 2021, quan va cessar la guerra civil en què estava immers des de feia 20 anys i es va instaurar un nou règim que concentrava tots els poders en una mateixa persona.

0: l'emir Haibatullah Ahundzada. Una situació que es podria produir a Síria, que el novembre del 2024 va enderrocar el règim de Bashar al-Assad en mans de diferents forces rebels i que encara té el seu futur per definir.
1: Ara sabem que el deteriorament d'una autocràcia no té per què desembocar en una democràcia. Però posem-nos optimistes. Imaginem que les condicions són òptimes perquè es pugui recuperar la democràcia. Reprenem la metàfora que et vam fer al principi d'aquest podcast. Al principi de tot. El capítol 0. Ara pensa en tot allò que podria canviar i que posa en perill tot el que coneixes i tal com ho coneixes. Sense fer soroll. Aquells detalls que s'escapen dels teus ulls. Una canonada en mal estat que trenca les rajoles de la vorera, un curtcircuit que espatlla un vagó o una paret que s'esquerda i que malmet l'estructura d'una casa. Tot causes d'una erosió inevitable i que són conseqüència, més o menys directa, d'un mal manteniment. Imagina que, efectivament, el deteriorament s'ha fet inevitable i que tots aquests espais han quedat en ruïnes. La casa, per exemple. Després de tant de temps sense fer-hi reformes, manteniments o neteja, vol recuperar l'aspecte original de la teva llar. Per on començaries quan tot això està per fer? Què podem fer per tornar a instaurar la democràcia? Tornem a parlar amb experts perquè aquest cop ens parlin sobre com recuperar el sistema d'una manera efectiva i duradora. Com caldria arreglar, polir i endreçar-ho tot perquè totes les parts que componen la democràcia facin bé la seva funció i, per tant, que la democràcia funcioni? Comencem precisament pels funcionaris.
2: En aquests casos, clar, la millor forma seria no tant una transició, sinó seria una revolució on aquests són apartats i es busca una alternativa.
3: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
2: No tots, però una part d'aquests. Quan es busquen aquests processos que són conciliadors, evidentment no generen tensió, com va ser el cas d'Espanya, o no tantes tensions, però sí que durant molt de temps tens una rèmora de com forats negres dins aquests cossos de seguretat que responen més a una ideologia i uns valors antics que no als nous democràtics.
1: Ja has observat o escoltat que al llarg d'aquest podcast qualsevol canvi en un règim necessita molts diners i grans maniobres financeres i empresarials per desenvolupar-lo. D'on traiem els diners si la caixa està en mans d'aquells que no volen cap canvi?
4: El sector financer és molt important, però al final els bancs són els que són necessaris perquè la gent amb idees pugui tenir empreses.
3: Sergi Vasco, professor d'Economia.
4: En una autocràcia també els bancs estan controlats per al govern. Per tant, quan tot això peta i estem en una transició, necessites que sorgeixin bancs. Com es fa això? Normalment, a la història és amb ajuda exterior. Penseu a l'època de entreguerres, no? Després de la Segona Guerra Mundial, als Estats Units, amb el Pla Marshall, no? va tenir molta influència en aquest sentit, en finançar els països que volien sortir d'un règim més autocràtic, no? o de cooperar-se, necessites ajuda exterior. De dins és molt difícil que els treballadors hagin acumulat suficients diners per crear una empresa.
1: Però tot i tenir els diners necessaris per tornar a instaurar la democràcia, les dinàmiques empresarials que hi ha hagut al llarg de l'autocràcia han de canviar perquè algunes companyies no tinguin massa privilegis i, per tant, no puguin posar el govern entre les cordes.
4: Qui hauria de ser un sistema millor per a la democràcia en aquest sentit? De nou, la competència perfecta, que no existeix, és on hauríem de tendir, no? Que diguessin que el poder de monopoli i de monopsoni estigui molt controlat, no? I que hi hagi un sistema com ric en aquest sentit, de que hi havia un economista que es deia Schumpeter, no?, que parlava de destrucció creativa, no? Que això és com les economies haurien de funcionar, no? Que les empreses van naixent i es van morint, no? Que hi ha com un cicle de les empreses de creu em moro, creu em moro.
0: El monopsoni o monopoli de la demanda és una situació en què hi ha diverses empreses oferents per un únic demandant, un únic client. El professor Sergi Vasco es refereix, però, a la relació entre les empreses i els treballadors. Una situació de monopsoni laboral seria, doncs, quan poques empreses especialitzades demanden molts empleats. Ell mateix posa d'exemple el sector tecnològic de Silicon Valley. Els enginyers informàtics estan a la mercè de poques companyies. Una situació avantatjosa per les empreses perquè fan les seves pròpies regles del joc per fixar les condicions de treball.
5: Justament en aquest sentit és imprescindible que tots aquells que participin en l'economia d'un país, sindicats i patronal, tinguin representativitat i demandin les seves necessitats al govern. És prioritari que una democràcia es construeixi amb aquests dos organismes i, a més, tot un seguit d'institucions que vigilin que tots els processos s'estan complint.
6: És radicalment necessari que empresaris i sindicats o associacions empresarials i treballadors estiguin dintre que funcionin en el diàleg social i funcionen el sistema democràtic. Sense treballadors i sense empresaris, bueno, és 1974.
7: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
6: I, per dir-ho d'una manera, i això és, ha passat a Espanya, ha passat a tot arreu, on han desaparegut les llibertats. Si una persona no pot representar-se a si mateixa, no hi ha democràcia.
8: La ciutadania activa ha de poder intervenir en tots aquests processos.
7: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
8: Perquè garantir que on hi ha un recurs públic, on hi ha un diner públic, hi hagi un observador cívic fent el seguiment.
0: Com les democràcies, les autocràcies han necessitat el suport econòmic d'institucions internacionals i de països aliats per tal de rescatar la seva economia. Pel que fa a les autocràcies, el Fons Monetari Internacional ha proporcionat 20.000 milions de dòlars a l'Egipte des del 2016 a canvi de fer reformes profundes al país per evitar la corrupció i reestructurar la seva economia. El mateix va fer amb Zimbàbue el 2009, quan va donar-li un préstec de 500 milions de dòlars per pal·liar els efectes de la crisi financera mundial. D'altra banda, Cuba, Veneçuela i Bielorússia han signat acords bilaterals amb la Xina i Rússia per tal de col·laborar en la seva estabilitat financera. Al llarg dels últims 30 anys s'han registrat una trentena d'acords que incluïen préstecs per inversió, intercanvis financers i cancel·lacions de deute.
5: Des del primer capítol d'aquest podcast hem destacat que dominar el discurs és imprescindible per convèncer la ciutadania i fer que els adversaris polítics parlin del que desitges. Ara bé, el canal principal perquè la ciutadania adopti aquest relat és, si te'n recordes, a través dels mitjans de comunicació. Com hauria de ser el sistema mediàtic d'una democràcia?
9: Qualsevol societat que es vulgui democràtica necessita uns mitjans de comunicació de la naturalesa pública o privada, la que sigui, però amb un alt nivell de responsabilitat social i de capacitat de crítica i de denúncia de totes les disfuncions socials.
7: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
9: Quan tu tens un sistema de mitjans que no respon a aquests objectius i respon als objectius comercials de les empreses que els governen, perds capacitat de construcció democràtica.
5: Tot amb uns professionals al teclat o al micròfon que fomentin una informació correcta i adaptada a les necessitats de la ciutadania.
10: El periodisme ha de ser honest. Neutral no és ningú.
7: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
10: A veure, es pot intentar. De fet, jo crec que s'ha d'intentar. Però és molt difícil ser neutral, per exemple, si tu estàs informant d'una barbaritat, d'una matança. Doncs home, difícilment diràs, bueno, doncs i con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, no? Ara, per molt fortes que siguin les teves idees, per molt que et commogui una història, per molt que et pensis que tens raó, el que no pots fer mai és ni perdre vista l'honestedat.
5: El finançament per part de grans empreses pot pervertir la independència dels mitjans. En una democràcia hi ha lloc per a grans conglomerats mediàtics, per descomptat. Però en aquest episodi ens estem posant més exquisits i ens plantegem una professió purament independent. Hi ha altres maneres d'aconseguir diners.
11: Pues els mitjans han de repensar-se i establir nous models econòmics.
7: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
11: Jo us puc parlar del meu perquè crec que és un molt bon model, que nosaltres estem vivint bàsicament de les subscripcions i tenim, crec que, un 5% de subvencions. Però nosaltres, si ens treuen les subvencions, perquè demà governa Vox, no ens passaria pràcticament res més enllà d'una rebaixa molt minsa del sou. Però bueno, no és l'únic model. Hi ha models de donacions, com poden ser altres mitjans de comunicació, funciona a través de campanyes de donació. Hi ha diaris que, o mitjans de comunicació que estan adscrits a organitzacions no governamentals, sense que no tenen les lògiques econòmiques o les lògiques financeres i de mercats. Hi ha diaris que els financien lectors.
5: Tornem a la metàfora de la transició com la reforma d'una casa. Ja hem vist que necessites treballadors, funcionaris, uns bons proveïdors, les empreses i el sector financer, i algú que vigili que els vianants que passegen pel carrer no prenguin mal amb les obres, és a dir, el sistema mediàtic. Queda algú que supervisi la reforma per dins i que tot vagi bé. Qui s'encarregarà de fer complir les noves reformes, lleis i institucions d'una nova democràcia? La justícia. Per reconstruir un sistema judicial, cal tenir en compte que la justícia té les seves particularitats. Recordem per un moment els tres pilars fonamentals de la democràcia: govern, Parlament i justícia. El govern és controlat pel Parlament i la justícia, i el Parlament també pel sistema judicial, però...
12: Qui controla el controlador?
7: Benet Salellas, exdiputat de la CUP Crida Constituent i advocat.
12: Doncs hi ha d'haver algú que el controli, i si no tenim un sistema de responsabilitat, diguem, que funcioni en relació als jutges, doncs tenim un problema. I llavors jo penso que en moltes democràcies actuals hi ha com aquest marge excessiu d'actuació per part dels jutges, perquè clar, al final normalment són els jutges superiors els encarregats de fiscalitzar els jutges inferiors, però els jutges superiors qui els fiscalitza, no? Doncs no els fiscalitza ningú. I aquesta sensació de poder il·limitat, de poder sense control, jo crec que és insana.
5: És vital garantir la independència dels jutges i els tribunals. Però aquests no són els únics que componen la justícia. Cal fixar-nos també en un altre col·lectiu, els fiscals.
13: La Fiscalia no és ni ha de ser mai un vehicle de motivacions polítiques, de cap govern.
7: Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
13: L'executiu ja disposa d'un Consell de Ministres per fer avançar la seva agenda política. I això és lícit. És el poder executiu. Però la Fiscalia no és un vehicle, ni ha de ser-ho, de motivacions polítiques de cap mena. Una forma clara de blindar-se forma part del projecte de reforma que està avui a la taula del Congrés, fer que les comunicacions entre govern i fiscal general siguin per escrit i necessàriament per conducta de ministre de Justícia.
5: Quan volem fer una reforma, sovint busquem canvis radicals. Innovar. Pintar d'un color diferent les parets, canviar els mobles, una cuina nova, però a vegades pensem que potser no val la pena tant canvi i simplement volem estalviar costos. Els mobles que tenim, amb una mà de pintura, ja estan bé. La cuina, només cal canviar les aixetes i els envellidors i ja n'hi haurà prou. Això, aprofitar tot el que tens en una reforma fent petites modificacions, també ha passat a les transicions democràtiques. En poques ocasions s'han fet canvis estructurals a la justícia i jutges que servien a la dictadura, en alguns casos, també ho han fet, o encara ho fan, a la democràcia.
14: Per això, la idea de que el poder judicial és com la garantia del sistema democràtic és una idea que no és massa... No té un fonament específic.
7: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
14: Perquè el poder judicial històricament ha actuat com a garantia també de les dictadures, d'una forma tan clara o més clara que no pas de les democràcies. Vull dir, el sistema judicial garanteix la legalitat vigent. I si la legalitat vigent canvia, doncs passa a defensar la nova legalitat vigent.
0: L'Argentina, Romania i Espanya són alguns estats en què els membres de la justícia han continuat exercint els seus poders a la democràcia després d'haver operat durant la dictadura. El Senat argentí només va apartar del sistema judicial alguns jutges i va confiar el càrrec a la majoria. Alguns experts assenyalen que la justícia romanesa està construïda amb una estructura similar a la de la dictadura de Nicolae Ceaușescu. A Espanya, diversos analistes consideren que l'Audiència Nacional és un producte del Tribunal d'Ordre Públic, que durant el franquisme va servir per jutjar delictes polítics i assegurar la continuïtat del règim.
5: Els Miserables de Víctor Hugo, o V-baixa de Vendetta d'Alan Moore i David Lloyd, són dues obres que ens han exemplificat des de la ficció la caiguda de règims autocràtics a través de grans revolucions socials. Com hem sentit abans per part dels politòlegs que han participat en aquest podcast, no sovint és així. Però volem destacar també el factor social de la transició cap a una democràcia, un factor impulsat per l'oposició. Al cap i a la fi, és molt difícil reformar una casa o el sistema si ningú pren la iniciativa de fer-ho.
15: La política també és allò que succeeix en la mobilització. El periodisme és política.
3: Carla Riera, activista polític i número 2 de la CUP Crida Constituent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
15: Els mitjans de comunicació fan sobretot i principalment política. Els grups econòmics fan política cada dia. Sí? Per tant, la mobilització social, la mobilització popular, és política. I la societat civil organitzada, els moviments socials, són agents polítics i són subjecte polític. I precisament són la garantia del canvi quan l'statu quo degenera i necessita, com us deia abans, destitució i constitució d'un nou escenari més democràtic.
5: Repesquem una de les preguntes del començament d'aquest capítol. Per on comencem?
15: Quan un país perd les institucions democràtiques, sens dubte, el que cal fer és accentuar, intensificar la lluita per la democràcia. Òbviament, això ha estat així sempre, Per més que això porti períodes de foscor, de repressió, de patiment, però és imprescindible mantenir, superar i augmentar la lluita per la democràcia i per aprofitar l'avinentesa per tal de crear un escenari democràtic més gran i millor que l'anterior.
16: Per tant, què pot fer la gent si un dia es perd un sistema democràtic? Doncs, primer, no conformar-se, segon, organitzar-se, i tercer, lluitar per recuperar la democràcia si es considera que la democràcia és un sistema millor que no pas qualsevol altra cosa.
3: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
16: Que és una cosa que avui es posa en dubte per part de determinada gent, perquè s'agafen determinats models i es diuen: veieu com la Xina funciona molt bé perquè la gent té feina, es guanya la vida, el país progressa, està endreçat, és segur, etcètera, etcètera. No? I tot això és veritat, però no és tota la veritat, perquè a canvi de tot això que va bé, que és cert, doncs a la Xina no hi ha llibertats individuals, no hi ha una democràcia organitzada i, a més, el concepte dels drets humans doncs és relatiu. I aleshores dius, i per què no posem d'exemple en lloc de la Xina quan parlem de coses que van bé? Per què no posem d'exemple Suècia? O per què no posem d'exemple Noruega? O per què no posem d'exemple Dinamarca? Ah, i aleshores aquests països també funcionen bé, la gent també es guanya la vida, la gent doncs té una bona cobertura del seu estat per les polítiques públiques, la gent es pot sentir segura i, a més, la gent pot votar, la gent pot criticar, la gent té llibertat, hi ha respecte pels drets humans, etcètera, etcètera, no? Per tant, no s'ha de renunciar.
5: Posem punt i final a destruir la democràcia. Com en cada capítol, tornant amb la ficció.

0: raó, que és preocupant. Cada cop hi ha més repressió. Les ONGs ho estan denunciant, eh? Denunciant que cada cop persegueixen més els civils, t'estic dient. Això és perquè el govern té por, perquè està trontollant. Preparem-nos perquè aquesta gent acabarà marxant i creuarà la frontera per venir. Ja veureu, això serà un exili massiu.
1: I a totes les ciutats, mentre l'expresident és aquí parlant de la vulneració de drets, diu que hi ha en el seu país natal. I és que la pressió internacional creix envers el govern del Partit pel Canvi. I ara exigeixen que signi un acord per retornar garanties democràtiques al país.
2: La nostra convidada és experta en geopolítica i comportament electoral. Bona nit, doctora.
3: Bona nit, moltes gràcies.
2: Li voldria preguntar, davant d'aquesta situació d'inestabilitat del règim del Partit pel Canvi, quin futur li espera al país? Què esperem que passi a curt termini? El país tornarà a la democràcia?
3: Bé, és molt complicat saber-ho. El desmantellament del règim és inevitable, ja es veu. Té múltiples problemes. El suport econòmic, l'oposició exterior, la pressió dels països que l'envolten... Quan i com serà aquest desmantellament són dues preguntes que no et puc contestar. Quina forma prendrà el nou sistema, tampoc. La democràcia mai està assegurada.
4: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Alba Bruch, Tomàs Hinojosa, Aquetza Martín, Martí Puig, Oriol de Marcos, Adrià Riera i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Anna Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Carles Ramió, Sergi Vasco, Joan Foguet, Feliu Madaula, Mònica Terribas, Anna Grau, Albert Alexandre, Benet Salelles, Alexandra Garcia, Joan Josep Baibé, Carles Riera i Artur Mas. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ni mama ni momo, un espai on acompanyarem els pares i mares que volen fer una criança conscient i respectuosa amb els infants i també amb ells mateixos. Tots els dijous a 5:45 de la tarda al 96.3 de la FM, a Ràdio Mollet.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
3: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
4: I el abuelo de la càmera. Entenc que el abuelo de la càmera és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
1: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
7: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 711, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. A l'any 1863, a Whymper disposava d'unes curtes vacances d'estiu. Va tornar a Breil, on va tornar a contactar amb en Carrel, però com que les condicions meteorològiques no eren bones i el Matterhorn es trobava sota una capa de neu i gel, varen decidir anar a donar la volta a la muntanya i pel camí varen escalar uns quants pics menors. Abans de tornar, varen decidir de fer una nova temptativa, però la cosa va acabar com el rosari de l'aurora per culpa del mal temps. Mentrestant, en Whymper va aprofitar per estudiar el caràcter estrany d'en Carrel, a qui, amb el temps, va arribar a apreciar i respectar. Però el que realment sempre l'havia intrigat era que, tenint com tenia una excel·lent capacitat per escalar el Matterhorn, mai hagués intentat escalar-la pel seu compte, i més vivint com vivia el seu peu. Finalment, va arribar a la conclusió de que en Carrel va decidir prendre's el seu temps i això faria créixer la llegenda de la inaccessibilitat del cim i, a la vegada, això faria la seva victòria més espectacular. Si això era així, en Carrel es va valorar massa a si mateix. El 1864 el Matterhorn no va ser atacat. No és que en Whymper hagués abandonat el projecte, però aquell estiu es va dedicar a explorar la zona del Delfinat, juntament amb en Michel Croz, un guia de Chamonix. Va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. Juntament amb en Michel Croz, un guia de Chamonix, va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. En Croz reunia totes les qualitats que ell buscava i al final va creure haver trobat el company ideal per guanyar el cim del Matterhorn. I així arribem a l'estiu de 1866. I aquí s'ajuntaren una sèrie de circumstàncies que provocarien la més cèlebre tragèdia de la història de l'alpinisme. En Whymper havia quedat amb en Croz de trobar-se a prop de Zermatt el 13 de juny, però per un desafortunat malentès, en Croz va acceptar un altre compromís pel dia 27, el que volia dir que amb prou feina podrien coincidir encara no 2 setmanes. Com que el Matterhorn estava encara cobert de neu hivernal, es va dedicar a escalar amb uns altres 2 guies unes muntanyes properes a Zermatt. Va ser aleshores quan, en canviar de perspectiva, a Whymper se li va acudir d'intentar l'escalada per la vessant nord-est. Des de Zermatt, aquella banda semblava exageradament dreta. Per això mai s'havia tingut en compte aquella opció, però, vista des d'un altre angle, aquella aparent verticalitat no era més que una il·lusió òptica. La idea era tan revolucionària que en Whymper no va poder convèncer Croz d'atacar el temut esperó nord-est. D'haver-ho fet, és possible que la història hagués estat ben diferent. En Croz va haver de tornar a Chamonix per tal d'atendre el seu compromís del dia 27 i en Whymper va aprofitar per anar a escalar per la zona del Mont Blanc, on, entre altres bones ascensions, va fer la primera a Le Guilbert. El 7 de juliol, en Whymper va tornar a Val Tournanche. i li va explicar el seu nou pla a Carrel, el qual no hi va posar cap inconvenient i va acceptar, de seguida, a anar amb ell tan bon punt el temps s'aclarís. Però, en realitat, Carrel ocultava el seu propi pla. En Carrel havia estat contractat per un grup d'italians, de molta pela, per tal d'intentar l'assalt al cim a la primera oportunitat. Es tractava d'un equip potent, que comptava, a més, amb molts recursos. Ignorant tot això, en Wimper va baixar a la vall per tal de visitar a un amic malalt i va tornar uns dies després. I al matí de l'11 de juliol, el grup d'en Carrel va sortir de Breville amb una nombrosa caravana que carretejava tot l'equip. Aquí en Wimper se'n va adonar que l'havia engalipat un altre cop i aquesta vegada estava segur que en Carrel tenia totes les cartes al seu favor. En Wimper es va quedar tot sol, incapaç de tornar desarmat amb el seu equipament, però de vegades la fortuna té cops amagats. Lord Francis Douglas i el seu guia Peter Tuckwalder fill, el qual només tenia 19 anys, però que era un reputat muntanyenc, varen arribar a Desermat aquella mateixa tarda. En Wimper va posar el corrent de tot plegat i en Douglas immediatament va acceptar anar amb ell per tal de dur a terme la temptativa per l'aresta nord-est. La cursa per la victòria havia començat. Un cop a Desermat, varen contactar el vell Peter, el pare d'en Tuckwalder, i per acabar-ho de dubar es va trobar amb en Michel Cross. Com que el seu client s'havia posat malalt, acompanyava el reverend Charles Hudson, un dels millors escaladors anglesos de l'època, i a un altre jove anglès, Robert Haddow. En Wimper els va proposar que unissin els equips i en Hudson hi va estar d'acord. Aquell grup de 7 homes va sortir desarmat a 6:15 del matí, però es tractava d'un grup massa nombrós i difícil de governar, i en ell hi figurava un membre que mai hauria d'haver-hi format part, en Robert Haddow, al qual li mancava experiència per tal d'escometre una ascensió de tal envergadura. I la setmana que ve, l'ascensió.
1: Pals i botes. L'agenda.
7: Pel divendres dia 24 tenim un sopar al Turó de les Maleses amb els zíbers i els focs artificials de Sant Fost. El vocal és en Lluís Mas. Els que hi vulgueu participar, poseu-vos en contacte amb ell per la web del club. Tingueu present que aquesta és l'única activitat programada per aquesta setmana. I recordeu que per fer les sortides del club cal tenir vigent el carnet de federat de la FEC del 2026. En cas de no tenir-ne, el club us facilitarà una llicència temporal per cada dia de l'activitat. Al mòdic preu de 7 euros per dia.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
8: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha aplicat l'amnistia a 4 membres de la mesa del Parlament que encara estaven pendents a la causa vinculada a les resolucions sobre l'autodeterminació i la monarquia de la legislatura sorgida de les eleccions a la Cambra de 2017. Segons la resolució, queda extingida la responsabilitat penal de Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Camp de Pedrós i Adriana Delgado, així com també de l'exalcalde de Sabadell, Matías Serracán, i 3 activistes més. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va absoldre 2022, però la Fiscalia va presentar un recurs davant del Suprem. És la primera vegada que el Tribunal aplica la llei d'amnistia. Precisament avui, el govern ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia i aixequi les mesures cautelars per l'1 d'octubre. La Generalitat comparteix a la seva condició d'entitat del sector públic presumptament perjudicada l'acord en què s'estableix l'article de la llei, el 13.3. El Tribunal de Comptes va donar, recordem, 10 dies a les parts per presentar al·legacions i va argumentar que no aplicaria de moment l'amnistia, tot i la sentència europea que ha avalat la llei. I parlem de l'esvoranc de Vallbona, que manté tallada sine die. De fet, demà sabrem fins quan les línies R2 i R11 de Rodalies. Això obliga els usuaris a caminar uns 5 minuts entre les dues estacions per enllaçar una línia o l'altra, sobretot en el cas de l'R11, per completar part del trajecte també en autobús. Amb aquest tall, a partir del 2 d'agost, se n'afegirà un altre per obres. En aquest cas, afecta l'R4 i l'R8 i s'allargarà fins al 9 d'agost entre Martorell Central i Molins de Rei. Qui té millors notícies avui són els veïns del Putxet, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els veïns d'un altre dels edificis evacuats, els del carrer Rubinstein. Escoltem la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz.
2: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
1: I el president Salvador Illa comença un viatge al Vietnam i Singapur per enfortir llaços comercials institucionals. Es tracta de la primera visita d'un president català al sud-est asiàtic. Illa es reunirà amb agents econòmics i la principal aerolínia de cada país. També visitarà empreses catalanes en presència en aquests dos estats. En matèria política es trobarà amb el primer ministre de Singapur i amb el viceprimer de Vietnam.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i està informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
2: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
3: Surt de la rutina amb Cabidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
4: El fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
5: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés de,

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
0: Conxita Granger Veleta.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
2: Matrícula.
0: 62.480.

0: Capítol 3. Conxita Granger Veleta. El far.
1: Les Veleta estan separades. La cosina Maria l'han traslladada a Ravensbrück. La Conxita i la tia Elvira, encara juntes, són a bord d'una barcassa que travessa Berlín pel riu Spree. Els nazis les condueixen al camp de concentració de Sachsenhausen, a 30 quilòmetres a la perifèria de Berlín. Va ser en una data que la Conxita no oblidarà mai. Com ens explica el Josep Calvet, el cap de continguts del Memorial Democràtic i biògraf oficial de la Conxita Granger Veleta.
2: El trasllat es va produir al voltant del 14 d'abril de 1945. La Conxita sempre va mantenir aquest record, perquè curiosament doncs, el dia de la proclamació de la Segona República i alguna de les dones que anaven amb ella doncs, va ser un dia que tenien molt, molt present. Va ser llavors com van a travessar Berlín, la capital ja sota els bombardejos, estava molt destruïda, segons el propi testimoniatge de la Conxita, i portades a un altre camp de concentració, a les afores de Berlín, a Sachsenhausen, al municipi o a la població d'Oranienburg.
3: El camp d'Oranienburg també ha estat bombardejat. Està ple de forats, muntanyes de terra i barraques destruïdes. La Conxita i la seva tia són obligades a sortir en un comando a un camp proper.
1: És la veu de la Conxita. L'escoltarem per primer cop en un podcast gràcies a l'entrevista enregistrada per les historiadores Anny Rieu, Noemí Riudor i Ignasi Ros.
4: I després ens fan entrar amb un petit comando anomenat Kopeni. Kopeni, que es troba a l'altra banda de Berlín.
3: Allà les obliguen a cavar trinxeres amb pic i pala, així com fortificacions per a l'artilleria, amb l'objectiu de defensar Berlín. Pesa 30 quilos. La fam és insuportable, com explica la periodista Montserrat Llor.
5: Un dia que estaven cavant, va arribar un avió ple de verdures podrides que van llançar en aquest forat. Aquell dia, la gana va fer que totes es llancessin al damunt per menjar alguna cosa. Però els alemanys van disparar amb ferotgia. La Conxita sentia les bales, li passaven fregant el cos. Deia que sentia el vent de la bala. I va veure morir totes les seves companyes, o gairebé totes.
3: I la Conxita torna a salvar-se miraculosament.
5: Veient el final del seu imperi, Himmler va ordenar l'evacuació dels camps i el comandant de Ravensbrück, Fritz Suren, va fer sortir les dones que encara quedaven en vida i en condicions de caminar. Els americans avançaven pel front oest, els russos per l'est.
2: Els bombardejos van continuar, van ser cada cop més intensos i llavors va ser quan els SS, les autoritats alemanyes, doncs van decidir que emprenguessin aquesta marxa de la mort, que es coneix com marxa de mort, començar a caminar per fugir dels bombardejos en direcció al nord d'Alemanya.
3: Entre el 21 i el 22 d'abril de 1945, els nazis inicien l'evacuació del camp de concentració de Sachsenhausen, situat als afores de la ciutat d'Oranienburg. La marxa forçada s'organitza en dues columnes de deportats.
4: No sé quin dia van marxar ni amb quina columna. Els qui van fer aquesta evacuació ens anomenem Saxo. Tu ets Saxo? Sí, jo també sóc Saxo. Això vol dir de Sachsenhausen.
6: Tu ets Saxo? Oui, moi aussi, je suis Saxo. Ça veut dire Sachsenhausen.
1: Els nazis no volen que els aliats descobreixin l'horror que han deixat enrere. Intenten esborrar qualsevol prova de la barbàrie. Per això ordenen evacuar els

0: presoners. Els SS no mostren cap pietat. Qui no pot seguir el ritme, cau. Un tret al cap i el cos el deixen abandonat als fossats alemanys.
1: Caminaven per la neu, sense menjar, i una cosa també molt important a recalcar, la solidaritat que hi havia entre elles. Les que encara tenien forces ajudaven les més febles.
2: C'est le plus beau souvenir de fraternité.
3: Aquell és, per mi, el record més bonic de fraternitat. Entre les més joves, ens van fer la promesa que cap de les nostres companyes quedaria als fossats alemanys. I ens vam ajudar molt, de debò. Les que eren més grans, les que gairebé ja no podien caminar, les sosteníem com podíem camí de Belhof.
2: Au bois de Belhof.
1: En un moment determinat, en un bosc de la població de Belhof, doncs vam fer nit sota uns arbres, sota uns avets.
3: Així, pas a pas, vam arribar fins al bosc de Belhof, a prop de la ciutat de Krivitz. Quan hi vam arribar, nevava fort, feia molt mal temps. Estàvem mortes de fam i de cansament.
2: Mortes de fatiga i de fe.
1: Van començar a fusellar algunes membres d'aquesta marxa de la mort. Ella i les seves companyes van tenir sort que estaven en una zona que els nazis no van detectar i van poder sobreviure amb aquest fusellament massiu. Era el 3 de maig de 1945 i ja portaven 12 dies de marxa de la mort.
3: Allà vam veure uns avets enormes. Ens vam ajuntar per grups i ens vam posar sota les branques per protegir-nos de la neu. Ens vam arreolir com vam poder i de seguida, amb el cansament que duíem, vam caure adormides. Durant la nit vam sentir una ràfaga de trets, un soroll d'armes que ens va despertar de cop. Estàvem amb un grup de dones més grans. Érem 5 noies joves, jo tenia 19 anys i les altres devien tenir entre 20 i 23. Les dones grans, que podrien haver estat les nostres mares, ens deien: no us mogueu, vosaltres, les joves. Estan disparant. No parleu, no feu soroll. Esperem a veure què passa. Ens vam tornar a dormir en aquell silenci tan pesant. Quan es va fer de dia, tot continuava en silenci. Llavors vam decidir sortir de sota les branques dels avets. Quan vam sortir, vam veure que els SS havien desaparegut. Ens havien abandonat. Però abans d'anar-se'n, havíem matrallat tota la columna que havia quedat a l'exterior, fora de les branques. Vam haver de passar per damunt dels cossos dels homes i de d'altres dones que havien estat assassinats.
1: L'Alvira, la tia de la Conxita, no va poder continuar aquesta marxa de la mort.
3: Un vespre vam arribar a unes quadres on ens van fer passar la nit abans de reprendre la marxa amb els alemanys. L'endemà al matí, la meva tia em va dir: no puc caminar més. I jo li vaig respondre: però t'adones del que dius? Et fotran un tret al cap. Li vaig dir que l'ajudaríem. Però ella em va contestar: escolta, som 5, com jo, que ja no podem més. Ens refugiarem dins aquell paller. Ens amagarem allà i ja veurem què passa. I vaig haver de deixar-la allà.
0: La Conxita segueix caminant, juntament amb les 21 dones que queden. Es prometen ajudar-se fins al final. Quan una defalleix, l'altra la recolza amb el seu braç. Saben que el final s'atansa i repeteixen que han de resistir.
3: Hem de sortir del bosc i buscar menjar, vam dir. Els grups d'homes, que també s'havien amagat sota els avets, ens van ajudar a nosaltres i vam sortir del bosc. Davant hi havia un prat que pujava suaument i al capdamunt una granja. Vam pensar: allà sí que hi trobarem menjar. I vam començar a pujar. De sobte, vam sentir un gran soroll darrere nostre. Ens vam girar i vam veure els tancs russos amb aquelles grans estrelles vermelles. Al principi no vam entendre què passava, però després vam saber-ho. Eren els nostres alliberadors.
1: Van sortosament prendre contacte amb unitats militars soviètics que van quedar totalment sorpresos del panorama que van veure, de trobar aquelles dones fatigades, aquelles cunetes de la carretera plenes de cadàvers, portaven encara la roba del camp, l'uniforme a ratlles, etc. Va ser llavors quan la Conxita es va desprendre de l'uniforme a ratlles, el va cremar perquè estava també plena de polls i els hi van donar roba de soldat, roba d'home. I aquesta roba, amb aquesta roba va arribar a França, va arribar a París posteriorment.
0: Les alliberen els russos i els donen roba i també unes llaunes per menjar, però no tenen cap eina per obrir-les.
3: Ens vam trobar amb un grup de presoners de guerra i ens van dir: tenim els estris per obrir les llaunes, però en l'estat que teniu l'estómac i els budells, completament doblegats per la fam, arrugats, enganxats, si teniu tanta gana i us ho empasseu tot de cop, morireu. Així que vam decidir posar el nom a la llauna i menjar en petites quantitats, com si fóssim nadons. Es van comportar com pares amb nosaltres.
2: Se son comporté como de père avec nous.
1: Bé, aquestes tropes soviètiques que va trobar la Conxita en el moment de que van ser alliberades d'aquesta marxa de la mort, en les quals hi havia algun oficial que parlava castellà i van poder intercanviar algunes paraules, encara que la Conxita doncs, s'expressava en francès, però també coneixia el castellà, van portar aquest grup de portades davant les tropes nord-americanes que es van encarregar d'organitzar la seva repatriació a França. La repatriació va ser en camions, van travessar Holanda, van travessar Bèlgica, fins a arribar a Lille, ja al nord de França.
0: Recordem que les Veleta, la tia Elvira, la cosina Maria i la Conxita estan separades. La Conxita no sap res de la Maria des de Berlín, quan els nazis se l'han emportat a Ravensbrück. Tampoc sap si la tia Elvira és viva o morta. Extenuada, no ha pogut continuar caminant sobre la neu i s'ha amagat en un paller amb altres 5 dones que, com ella, no tenien força per seguir endavant. Però l'Elvira sobreviu.
3: I em vaig retrobar amb la meva tia. Quan l'exèrcit americà ens va portar a un refugi mèdic, una companya em va dir: crec que la teva àvia és a baix. Però no era la meva àvia, era la meva tia. Vaig baixar i la vaig trobar. Ella havia estat alliberada pels nord-americans, mentre que jo vaig ser pels russos.
0: El retrobament és un impacte emocional molt fort per a totes dues. I encara més, arribar juntes a França.
3: La nostra alegria va ser veure finalment França. Ens vam quedar uns dies i allà vam trobar molts malalts de tuberculosi. Les que estàvem una mica millor vam ser repatriades a París, a l'hotel Lutetia, que era el centre de recepció per a presoners de guerra i deportats. Allà ens van acollir per fer els primers passos de tornada: atenció mèdica, cures bàsiques i suport.
1: Conxita explica doncs, que l'organització era molt important, estava tot previst, totes les visites mèdiques, el menjar, etc., perquè no tinguéssim problemes també amb l'estómac, i va tornar, com s'ha dit abans, amb roba d'home que li havien donat els soldats en el moment de l'alliberament.
3: Fins a mitjans de juny vam romandre a París. Després vaig tornar a Tolosa amb un grup petit de 5 deportades, totes resistents. En arribar a l'estació de Tolosa, van cridar el meu nom per megafonia: si la senyoreta Granger és en aquest tren, es prega que es presenti al despatx del cap d'estació. La Graciés em va avisar: et criden. I em va venir a buscar amb el meu oncle. Els meus oncles em van criar a Tolosa.
0: Es retroben amb la família, però falta una de les tres Veleta, la cosina Maria.
1: En aquell moment no coneixien la Conxita, l'Elvira, la destinació de la seva cosina, la Maria. No sabien que havia estat amb ella el moment en què va deixar el comando de treball. Van anar a Toulouse. A Toulouse els esperava la família. Van estar uns dies també descansant, fins que va rebre un telegrama que la seva cosina Maria estava enterrada a un hospital de París en un estat greu.
0: Quan arriba el telegrama, les Veleta agafen el primer tren cap a París. Quan veuen la Maria, no la reconeixen. És un xoc terrible. Només és pell i ossos, un esquelet vivent. La cara, literalment, és una calavera. Quan separen la Maria de les Veleta, se l'enduen primer a Ravensbrück i després la traslladen a Bergen-Belsen en un intent dels nazis de no deixar rastre de la barbàrie. Al camp de Bergen-Belsen, entre muntanyes de cadàvers, es declara una epidèmia de tifus. La Maria havia begut aigua contaminada. Ha arribat a l'hospital de París en avió, però ja no poden fer res per salvar-li la vida. No li queda carn ni per posar-hi la injecció. Malgrat el seu estat, la Maria encara està lúcida.
2: Ma cousine non, elle est morte.
3: La meva cosina és morta. Ella ha mort. La van repatriar en avió des d'un altre camp, Bergen-Belsen, però va morir en arribar a París. No va tenir temps d'arribar a casa.
2: Et elle est morte en arrivant à Paris. Elle n'a pas eu le temps d'arriver ni chez elle ni de rien.
0: La Maria ja no torna a veure els seus fills, ni el seu marit deportat a Mauthausen, que ni tan sols sap que la Maria també ha estat deportada. Després de tot aquell horror i de perdre la seva cosina, que ella considera la seva germana, la Conxita triga anys a refer-se. Durant molt de temps se sent com si no formés part de la terra.
2: I tornar a poder prendre la vida civil normal. És això que era el més difícil. Jo els primers dies que estava a Toulouse no volia sortir sola, tenia por. Perquè em semblava sempre que tenia un soldat SS darrere meu amb l'arma. Ja veus que... Esclar, tenia encara no 20 anys. Era el traumatisme que portàvem d'allà.
0: És un pes que arrosseguen per sempre i mai, mai obliden les companyes que no sobreviuen. Les honoren amb la memòria i el record.
2: Et alors, nous, les survivantes...
3: Les supervivents van fer un jurament, recordar sempre les nostres companyes. Les cendres del crematori de Ravensbrück van ser abocades al llac del mateix camp. Van tirar-hi roques perquè la vegetació no hi creixia. El terra estava massa carregat de cendres cremades, les restes de tantes companyes nostres. A les aigües del llac hi veia les seves cares. Les cendres són allà. I tornem per fer memòria.
2: Et on y revient pour le souvenir.
0: Una memòria que la Conxita va mantenir ben viva des del Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, com explica el Saúl López Rey, tècnic del museu.
4: Conxita Ramos és una de les grandes col·laboradores con este museu a través de varios testimonios que han sido registrados, participaciones in situ. Con escolares que duraron bastante años y hasta 2014, 5 años antes de su muerte, ella colaboró activamente con el museo.
0: I és en aquest mateix museu, el Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, on la Conxita Granja va fer divulgació i altaveu de tot el que va viure a Ravensbrück, que la periodista Montserrat Llor la va poder entrevistar.
5: Ho fa com una mena de divulgació perquè els joves, les futures generacions, sàpiguen d'on ve l'arrel del mal, què ha passat i evitar que tornin a caure amb això.
3: Per això ho dic als joves. Vull que sàpiguen què va ser el nazisme, perquè els joves tenen el futur al davant. Nosaltres ja hem acabat. El futur ens queda enrere. Però vull que els joves siguin conscients, perquè estiguin alerta davant del que pot tornar a passar. Que sàpiguen què va ser el nazisme.
0: Per la seva participació a la resistència i pel seu esforç de divulgació, la Conxita rep nombrosos reconeixements. El govern francès la reconeix com a sergent, condecorada amb la Legió d'Honor i la Medalla de la Resistència.
6: En canvi, la seva figura a Catalunya passa desapercebuda i no és fins el 2019 quan l'Ajuntament de la Torre de Cabdella i la Generalitat de Catalunya li reten el primer homenatge. El 2025, la Generalitat de Catalunya commemora el centenari del naixement de la Conxita amb l'any Granger, una figura que esdevé un far, com destaca el conseller de Justícia Ramon Espadaler.
7: Conxita Granger, en el fons, és com un far, sobretot pel jovent d'avui. És una persona que pren decisions que li comporten molt patiment a la vida, molt madures, en una edat molt jove. I en un moment desorientació que es dona amb el jovent, que pensa que la democràcia ens ha vingut regalada i que això dels règims autoritaris, tampoc no passa res. Doncs una figura com Granger és un far que il·lumina i que ajuda.
0: El far de la Conxita, que l'ajuda a recuperar l'equilibri, és un altre resistent, el Josep Ramos, amb qui es casa Nadal de 1946. La Conxita Granger Veleta, la nebuda, serà coneguda a França com Conxita Ramos.
2: I amb el meu marit ens havíem conegut quan la resistència estava amb la tercera brigada dels guerrillers, al Col du Pi, es diu. Col du Pi a Riege. I com que jo era agent de liaison, ens coneixíem, però només de vista. No sabíem ni el nom ni res. Només sabíem que ells li deien Peque. Li deien el Peque, perquè era el més jove. I li deien el Peque. li ha quedat el nom de Peque. I després, pues, quan jo vaig tornar d'Alemanya, un dia ens vam trobar als carrers de... d'aquí de Toulouse. I jo et conec, i en Francesc, i jo també et conec. Vam buscar d'on ens coneixíem i ho vam trobar, i després ens vam casar. Un any després ens casàvem.
0: El 1947 neix el primer fill, que malauradament mor d'un infart amb només 42 anys. El 1954 té el segon. La Conxita gaudirà de nets i de besnets. Mor el 27 d'agost de 2019 a Tolosa de Llenguadoc. Tenia 94 anys. És l'última supervivent catalana dels camps nazis.
3: Quan torno el pensament enrere, sempre em dic: després del que hem viscut, no cal desesperar. Estem junts i vius. Ja trobarem la solució. Els que hem viscut tanta tragèdia ens tornem filòsofs i optimistes.
8: Nom:
3: Conxita Granger Veleta.
8: Data:
3: 3 de maig de 1945. Marxes de la mort a 130 quilòmetres de Ravensbrück.
8: Situació:
3: alliberada.

0: veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol hem sentit la veu de la Conxita Granger per primer cop en un podcast gràcies a la conversa enregistrada pels historiadors Ignasi Ros, Aní Rieu i Noemí Riudor i per l'entrevista de la periodista Montserrat Llor.
2: I hem comptat amb la col·laboració especial de Josep Calvet, historiador i cap de continguts d'Educació i Projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, i de la Montserrat Llor, periodista i autora del llibre Vivos en el Averno Nazi.
1: També hi han participat Montserrat Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones. Carme Rey Granger, neboda de Conxita Granger i vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück. Gaby Granger, neboda de la Conxita Granger. Arnau Granger, nebotnet. Eva Perisé, directora del Museu Hidroelèctric de Cabdella. Saúl López Rey, tècnic del Museu de la Deportació i Resistència de Tolosa. I el conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler.
2: I amb les veus d'Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
1: Agraïments especials a la Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Munt i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Una docuseria inspirada en un treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma, de Pagès Editors.
1: Amb Pili García a la direcció, Anna Canya a la producció, Abel Purroi i la Gata Roja Produccions, amb música i muntatge sonor de David Prades i amb la música als crèdits de l'Art Jazz Band del Ferràs. Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Dos quarts, notícies.

0: Bona tarda, són 2:15, us parla Carla Ramos. El govern i els comuns han presentat una proposició de llei amb mesures temporals i excepcionals per accelerar la construcció d'habitatge protegit. L'objectiu és incrementar l'oferta d'habitatge assequible i facilitar la mobilització de sòl i edificis sense necessitat de modificar el planejament urbanístic. Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit en sòl d'ús terciari d'oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Pané, que és consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
1: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. La protecció és sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
0: La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial. I per altra banda us informem que el casal popular Altabaran de Mollet ha acollit una xerrada crítica amb el projecte d'ampliació de l'aeroport de Barcelona de la mà de Zeroport, una plataforma formada per entitats ecologistes, veïnals i socials que defensa el decreixement del port i de l'aeroport de Barcelona. La sessió ha anat a cap RAC d'Ariadna Cotén i Joan Manel del Llano, membres de Zeroport, que han exposat els motius pels quals consideren que el projecte és incompatible amb els objectius de reducció d'emissions i de protecció del territori. Del Llano ha advertit que una nova ampliació agreujaria l'impacte. Segons ha defensat, l'increment del trànsit aeri comportaria un augment de les emissions de gasos amb efecte hivernacle, una major pressió sobre els espais naturals i un reforç d'un model econòmic basat en el turisme de masses. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: El POU.
1: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats de la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com ens marca l'intel·ligència emocional.
0: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM. El POU.
2: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
3: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.

La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Institut Català de la Salut.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui compartim temps de ràdio amb una de les professionals de l'Institut Català de la Salut, concretament del Centre d'Atenció Primària Plana Lladó de Mollet del Vallès. Ella és la infermera Lorena Montes i amb ella anem a parlar de consells per combatre la calor i certament doncs, molt adient perquè portem allò moltes onades i encara queda estiu per endavant. Molt bon dia, Lorena, benvinguda.
2: Bon dia, què tal? Sí, aquest any sembla que no sortim de l'onada, no?, de calor.
1: Sí, sembla jo... Bé, esperem això que canviï, però, de fet, doncs, sempre està bé, no?, donar aquests consells, alguns d'ells que no es modifiquen, però que el temps, allò quan passa allò hivern, tardor, no?, tardor, hivern, primavera, sembla que ens oblidem fins que no arriba en aquestes temperatures. Ben bé... Identifiquem les onades de calor per a aquests avisos que ens fan des de Protecció Civil, des de l'EMET, o el nostre cos ja detecta molt bé, no?, quan estem allò amb unes temperatures superiors a les que són habituals per
2: sí,
1: l'època.
2: Jo penso que aquest any, a més, no?, està sent molt dur en aquest sentit. I realment tenim pues, aquesta sensació, no?, de que contínuament el nostre cos ens diu que no tira més, que no pot més. I és degut a això, no?, a les altes temperatures que estem tenint i a més que s'estan mantenint durant molts dies.
1: Durant molts dies i sobretot també per la nit, no?, que hi ha avisos també d'allò de calor nocturna, que sí. És el que estava comentant la Lorena, no?, que ens anem arrossegant perquè sí que dorms, però igual no descanses.
2: Exacte. La onada de calor, a la seva definició, no?, com a tal, és que hi ha un augment de les temperatures normal durant més de 3 dies i tant de dia com de nit, no? I estem veient això, que les temperatures no estan baixant per sota els 20 graus, que és el que normalment necessitem perquè el nostre cos descansi de veritat, no?, i ens aixequem, ens llevem amb aquella sensació d'haver descansat i és per això que tenim aquesta sensació.
1: Tots hem de tenir precaució de les onades de calor o hi ha alguns col·lectius que han de tenir-ne una especial precaució?
2: Tots hem de tenir, però sempre hi ha els col·lectius, no?, pels que hem d'estar una miqueta més a l'aguait i hem de prendre una miqueta més d'atenció. Sobretot pues, això, la gent gran, els majors de 75, els nens petits, fins als 4-5 anys més o menys, i les persones que tinguin alguna malaltia crònica, persones amb algun deteriorament cognitiu, persones que viuen soles o que no tenen recursos, hem d'estar una miqueta més a sobre.
1: Anem a explicar quins són els efectes que provoquen, no?, aquestes elevades temperatures en el nostre cos i, per tant, a la nostra salut. Quins són aquestes sintomatologies o què és el que notarem?
2: Bé, pues és normal que tothom, tota la població, ja siguem més grans o més petits, pues això, no?, el que hem comentat abans, que estiguem més esgotats, que notem que el cos no tira. Tot això són símptomes normals, que tinguem inclús la tensió més baixa, tot i que no tinguem cap malaltia i siguem una persona jove o no tan jove, però sense patologia. A més d'això, doncs podem patir una deshidratació. Hem d'estar molt a l'aguait, sobretot sempre a l'estiu, tot i que no tinguem sensació de tenir set, que anem bevent aigua durant tot el dia. Portem, si anem pel carrer, doncs portem una ampolleta d'aigua i anem donant glopades. La deshidratació, doncs, hem d'estar una miqueta més al tanto, doncs, si tenim set, si veiem que fem menys pipi, si orinem menys, si tenim una sensació com de fatiga o de mareig que es manté. D'acord? I és aquella sensació no de que no et tira el cos, sinó ara ja pues, que et dona una miqueta de voltes al cap. Això, si tenim algun d'aquests símptomes, sobretot superimportant, que ens hidratem, que intentem tenir una miqueta, pues, treure la roba, estar en un lloc que sigui més fresquet, i intentar controlar a veure quan dura aquesta sensació, si veiem que no passa, en 30 minutets, una hora, sobretot doncs, ens apropem al centre a l'ambulatori o truquem al 112. Vale? Aquesta seria el més lleu de tots, la deshidratació. Uh-huh. A partir d'aquí doncs, podem tenir esgotament o un cop de calor.
1: Després en parlarem del cop de calor, però ens quedem amb la part lleu. Ara, quan la Lorena ens comentava el tema de la hidratació, deia, bé, de vegades no tenim sensació de set. No sé si podem substituir, per exemple, la ingesta d'aigua per dir, ai, doncs em prendré allò una peça de fruta, no?
2: Sí, sí.
1: Que ara, per exemple, a l'estiu és doncs, la síndria, per exemple, no? Que és una fruita que té molta aigua. No sé si és aconsellable,
2: no? Hi ha cap problema.
1: No?
2: Sí, sí.
1: Una infusió o alguna cosa que...
2: Exacte. Que estigui fresquet, sobretot, no? Que és com que el cos ens demana això, no? Prendre alguna cosa fresqueta. Podem prendre aigua, podrem prendre infusions, algun refresc que no tingui sucre, sobretot, i fruita, la que vulgueu. Si no hi ha cap problema, al revés. La gran majoria de fruita estacional, no? Ara de l'estiu, la seva composició, la gran part és aigua, o sigui que podem prendre el préssec, el meló, la síndria, sense cap problema, i ens refrescarà i ens hidratarà igual que l'aigua.
1: I ara que està tan de moda, parlem una miqueta també d'alimentació, no? Aquestes sopes fredes, no?
2: Sí.
1: O cremes fredes,
2: sí, sí.
1: O el tradicional gazpacho,
2: no? Cremes fredes, exacte. No hi ha cap problema, i al revés, no? Podem tenir-ho a més ja preparat a la nevera i anar-ho ingerint durant el dia. O inclús, com, no, en comptes de fer-te pues, un primer plat, et prens un gazpacho o el que sigui, una sopa freda, i ja tens una part de la teva, de la teva alimentació preparada.
1: En el tema de la deshidratació sempre parlem de la ingesta de líquid. Nosaltres sempre ens preguntem si també és important hidratar-nos per fora. I no? Allò, quan un arriba del carrer, que arribes amb aquesta suor, a mi, personalment, el primer que em ve de gust és fer una dutxa, no?
2: Sí, sí, és molt important. De fet, es recomana, no?, que ens anem refrescant, i si hem de prendre en comptes d'una dutxa el dia dos, doncs prenem dos. Inclús, si anem pel carrer i notem això, no?, aquella calor que ens agafa de sobte, que no hi ha manera de treure'ns aquella sensació, tot i que anem per l'ombra, remullar-nos una miqueta, també, no? Ens estem, d'aquesta manera ens hidratem per fora i també ens ajudem a baixar la temperatura. Pensem que amb la humitat que tenim a l'ambient costa moltíssim ajudar el cos a que transpiri i a que elimini temperatura d'aquesta manera, i si ens remullem una mica i ens refresquem, l'estem ajudant. O sigui que també està molt recomanat, sí.
1: La calor també dificulta la respiració?
2: També pot dificultar-la.
1: No?
2: Quan augmenta la calor, el cos el que intenta és regular la temperatura, no? I si ens sufoquem, pues podem tenir respiració que sigui més superficial, inclús arribar a marejar-nos, si la mantenim durant un temps determinat.
1: I més amb aquestes pols saharianes que també arriben,
2: vaja,
1: i que llavors
2: sí,
1: ho dificulten tot una miqueta més. Comentàvem allò que hi ha col·lectius que s'ha de tenir especial cura, no? Com ara els infants, la gent gran, persones amb una situació de vulnerabilitat, no? Per les condicions també de, en les que es puguin trobar, no? En el dia a dia, l'adequació de la seva llar, potser, no?
2: Sí.
1: Per això ara cada vegada més en parlem dels refugis climàtics, també que gairebé tots els consistoris, que tots els ajuntaments posen a l'abast de la població.
2: Exacte. Si voleu, podeu fer una recerca. A gairebé a totes les webs dels ajuntaments de Catalunya sempre teniu a la seva web on trobar refugis climàtics. Aquí a Mollet, per exemple, tenim tant interiors com exteriors. I a més tenim també pels nens, i no tan nens, fonts lúdiques. O sigui que aquí la veritat que tenim bastants puestos on podem anar i refrescar-nos.
1: Mm-hmm. I dèiem això, que a qualsevol... Crec que fins i tot la Diputació de Barcelona ha habilitat allò una pàgina web de refugis climàtics,
2: sí,
1: que pots consultar. Allò, tots aquests espais, i perquè evidentment anem a parlar també d'aquests consells més enllà de la hidratació. Hi ha hagut un moment que la Lorena ens ha dit, clar, la vestimenta, no, no només l'alimentació, sinó que també hem d'anar amb una roba lleugera,
2: sí,
1: no?
2: Exacte.
1: Que ens deixi transpirar.
2: Roba que sigui lleugera, que sigui de cotó. Si és de colors clars, millor també, perquè el que fa és que repel una miqueta a la calor del sol, que no estigui apagada al cos, vale? Que sigui una miqueta ampla també, i sobretot pues, que en un moment determinat, pues, que si hem de treure-la, pues que sigui fàcil. Si anem amb, una, no? amb uns pantalons apretats i tenim un mareig o el que sigui, serà molt, molt complicat poder treure-ho de seguida, igual que la samarreta. Aleshores, és molt important que si anem pel carrer, que tinguem en compte d'anar sempre per l'ombra, intentar evitar no? puestos que no hi hagi arbres, o intentar buscar sempre el refugi dels edificis, si hem d'anar a comprar o sortir al carrer pel que sigui, portar un ventall o una gorra, un barret, vale? Inclús un paraigües.
3: Això t'anava a preguntar ara, hi ha molta gent que la veu amb paraigües i fins i tot jo crec que venen paraigües especials, no?
2: Amb filtres. Paraigües que porten filtres, UV baixa, i la veritat que van molt, molt bé, sobretot per la gent gran. Ara és el que comentem, no? Es comença a veure que hi ha molta gent amb els paraigües i van molt, molt bé.
3: Imagino que van molt bé perquè també et permet allò, si hi ha una miqueta d'airet, no? de brisa, doncs és més fàcil no? que et toqui, que no passi portes al barret, que, i també la cobertura és menor.
2: Sí, van molt bé. Sobretot, què més també? Portar un ventall, per exemple, també, vale? ens ajuda a refrescar-nos. Portar aigua, com hem dit abans, que és molt, molt important. A tots els pacients, des de l'ambulatori, sempre els recomanem que portin una ampolla d'aigua i que, tot i que no tinguin sensació de set, que vagin bevent a casa i al carrer, però sobretot al carrer, quan estiguin exposats a les altes temperatures. Què més podem dir?
3: Que les cremes solars, també.
2: Cremes solars,
3: no?
2: exacte. Posar-nos sempre protecció, ¿vale? perquè el sol, tot i que anem per l'ombra, però sempre afecta i sempre estem exposats a la radiació, o sigui que utilitzar cremes de protecció solar de filtre físic, si pot ser, que no sigui químic, ¿vale? perquè així no l'absorbeix la pell.
3: Vam explicar-ho, això.
2: Sí, això és molt important. No? El filtre, el mineral o físic, diguem que fa com una cobertura per sobre la pell i ens evita que la radiació travessi aquella pell, però la nostra pell no l'absorbeix. En canvi, el filtre químic sí que l'absorbeix la pell, vale? amb la qual cosa tots els components que té la crema l'està absorbint el nostre organisme.
3: I això doncs, ho ha d'especificar en el protector? Ha de posar si és una protecció física o...
2: Sí, sempre, sí? normalment o sempre posa física o mineral, vale? i si no podeu preguntar qualsevol el puesto on compreu les cremes solars, que ja us explicaran sense problema.
3: Està bé de saber-ho, dic jo, perquè van començar amb el tema de, no, el que és la protecció, que crec que això del 30, 50, doncs representa que és el temps, no?, que, sí, que et protegeix.
2: Exacte. No és que tingui més protecció o menys protecció la crema, sinó que és el temps en el que tu estàs protegida. Sempre tenint en compte també com és la nostra pell, no? Si és més clareta, haurem de posar-nos la crema doncs, més abans que una persona que tingui un to de pell molt més fosca que la nostra. O sigui que això l'hem de controlar també. No és el mateix que anem una família i que cadascú tingui una forma, un tipus de pell i ens posem tothom a la mateixa vegada la crema, hem de variar una miqueta.
3: Imagino que també, abans que comentàvem dels paraigües, aquestes samarretes, no?, que també venen de protecció, també... sobretot si anem a platja o piscines, per als infants especialment, no?
2: I també per aquelles per la gent gran, no? Que tingui molta fotosensibilitat o que tingui algun risc de melanoma, qualsevol cosa, també la pot
3: utilitzar.
2: Se la pot posar i utilitzar-la, sí. La veritat que aquestes van molt bé, també.
3: Estem parlant amb Lorena Montes, com dèiem, infermera professional de l'Institut Català de la Salut, d'aquests consells per combatre la calor. Hi ha hagut un moment que ha dit, bé, estem parlant de la situació més lleugera, però evidentment encara es pot complicar més, i és quan parlem del cop de calor, no?
2: Sí, exacte. El cop de calor, diguem que és de la complicació més greu
3: severa,
2: que podem trobar-nos ara amb la calor. Vale? I bé, hem de tenir molt clares 4 o 5 cosetes, vale? perquè les podem detectar tothom. I a més, tractar-la és molt fàcil, perquè és com molt lògic. Vale? Aleshores, què ens podem trobar? Pues, si ens trobem que hem sortit a passejar o ens trobem algú al carrer, no? que es troba molt, molt cansat, que té molta, molta sensació de mareig, que a més està molt calenta. Vale? Inclús tu la toques i tens la sensació que té febre, però no està suada. no? Que normalment ara sempre suem.
3: Sí.
2: Quan anem pel carrer, doncs aquella persona te la trobaràs que no està suada, està molt calenta però no sua. I té la sensació, doncs, li parles i sembla que no estigui aquí, o et contesta coses que no tenen sentit,
3: fins i tot,
2: sí,
3: no?
2: Inclús que estigui una miqueta adormit. Vale? Aquests són signes típics del cop de calor. Què hem de fer? Doncs, sobretot, intentar portar aquesta persona a un puesto on estigui més fresca. Vale? Si podem obrir una miqueta la roba, no? O treure-li la roba inclús. Intentar remullar-la una mica, vale? Per baixar la temperatura. No li donem aigua, sobretot, a aquella persona que estigui amb un cop de calor, vale? Perquè podem empitjorar la situació, perquè no sabem ben bé si està molt conscient o no, o si està molt adormit. Vale? Aleshores, que veiem que això no passa de seguida.
3: Una pregunta, Lorena, això que deies, allò per baixar la temperatura la remullem, però no li posem gel, no posarem aigua allò glaçada.
2: Una miqueta. Simplement remullem una miqueta amb aigua, tampoc tirar-li una ampolla d'aigua per sobre, o sigui, remullar una miqueta. Si tenim una tovallola o un drap o la mateixa samarreta, si se la podem treure, remullar-la una miqueta i se la posem per sobre. Aleshores, a partir d'aquí, que podem veure que la persona comença a respondre, que es troba millor, ja no té nàusees o vòmits, comença a contestar bé, bé, esperem una miqueta i tranquil·lament, si ens podem apropar a l'ambulatori, ens apropem. Que al contrari, veiem que tot i que l'estem remullant, que està en un lloc que està més fresqueta, de seguida truquem al 061. Si veiem que cada cop està més dormida, 061, i li expliquem com estem i on estem, i de seguida vindran.
3: Uh-huh.
2: Vale, però hem de tenir molt clar això, no? Serà una persona que estigui, tot i que estigui desperta, però que pot estar mig adormida o que no ens contesti el que toca, que estigui molt calenta i sense suar, que inclús pugui tenir sensació de nàusees o vòmits, truquem directament al 061.
3: I és important després passar pel centre de salut? Ho dic perquè igual veus que la persona es recupera, marxa cap a casa, però la complicació encara hi és,
2: sí,
3: no? Tot i que ens dona la sensació que no, que s'ha recuperat del tot.
2: Sí, estaria bé, pues, això, no? Comentar-li a la seva infermera o al seu metge a veure què ha passat, sobretot si prenem medicació crònica, si tenim algun tipus de malaltia que requereixi controls, està bé comentar-ho i consultar, no? Pues, per si s'ha d'ajustar una miqueta el tractament, si hem d'estar una miqueta més pendent d'aquella persona aquells dies. Mm-hmm. Sí, sí.
3: És a dir, que intentem allò, doncs, de baixar aquesta temperatura. M'imagino que també si portem un van o ventar, aquesta persona també pot ser positiu. I si veiem que aquesta recuperació no permet anar pel seu propi peu al centre de salut, truquem al 061. En el cas més greu, pot ser que una persona, doncs, caigui així de cop i volta per aquest cop de calor,
2: sí,
3: perquè no, la reacció del cos li provoqui,
2: sí, sí,
3: això, no?
2: Aquesta... Sí que pot ser, bueno, hi ha persones, no? Quan som joves tenim molts mecanismes compensatoris, però quan ens anem fent grans, el cos no reacciona igual. I podem tenir simplement, pues, un cop de calor, no? Sortir al carrer i simplement del canvi de les temperatures, pues, pel que sigui no hem begut aigua aquell dia o no ens trobem gaire bé, i directament, doncs, gairebé, no, donar tres passes i caure, també pot passar. Vale? Sempre el 061 o 112, i no hi ha cap problema. Expliquem què ens hem trobat, no? O si ho hem vist explicar. No? Pues mira, ha sortit al carrer i ha donat tres passes i de seguida ha caigut rodó o s'ha donat un cop al cap, el que sigui, ho expliquem bé, i truquem sense problema.
3: Imagino que el cop de calor no és només allò l'alteració de les nostres constants, sinó ara mateix la Lorena que deia, bé, igual caus i també et pots fer mal, vull dir que...
2: També, sí, sí.
3: És a dir, que ens has comentat si és possible, davant una situació d'aquestes, si és possible anar pel propi peu a apropar-nos al centre de salut, si és una urgència al 112, que no ens ho pensem.
2: Sí, sí.
3: 061, si tenim dubtes, I després... No hem comentat, però m'imagino que és important, ara tenim avisos constantment, no? Però si en aquesta època de l'any Hi ha moltes persones que, en general, durant tot l'any agrada mirar la predicció meteorològica, però en aquesta època...
2: No us espanteu, no? Si ho feu això.
3: Però és cert que hi ha fins i tot aplicacions que ens diuen allò, la qualitat de l'aire, no? Les temperatures...
2: Sí, sí que ho podeu fer i, de fet, bueno, pues, el telediari, no? Si veieu les notícies, diàriament van explicant. Tenim apps on també podeu veure-ho i si us fiqueu al GenCat, des d'allà també van donant avisos i alertes perquè realment aquest any pues, està sent dur.
3: Sí. Una qüestió, per exemple... Si has de sortir al carrer perquè has d'anar a treballar o per fer qualsevol activitat que sigui necessària, no? En el teu dia a dia, doncs has de sortir. Però no sé a partir de quina temperatura a nivell de salut vosaltres recomaneu, en especial aquests col·lectius que abans comentàvem així més sensibles, que no seria aconsellable sortir al carrer.
2: Home, realment, nosaltres el que diem des de...
3: Ens hem de moure, això ho tenim clar.
2: És que ens hem de moure. Que si tenim la possibilitat d'apropar-nos a una piscina, a una platja i remullar-nos, no en les hores de major calor, no? De 12 a 4, més o menys, intenteu ser a casa. Vale? Però si podem sortir, moure'ns, remullar-nos... Si voleu fer esport a primera hora del matí o a última de la nit, i a més està molt bé fer esport ara, no? Podem aprofitar fer alguna activitat aquàtica, el que sigui. Però és cert que si ens toca treballar fora, pues intentar sempre treballar pues, a les persones que treballin al camp, la construcció, tot això, no intentar sempre anar tapats, perquè la roba, encara que ens doni una miqueta calor, però també ens protegeix del sol i de la calor. Aleshores, intentar estar a l'ombra tot el que puguem, portar un barret, estar protegits, beure moltíssima aigua, i si hem de sortir pues, per anar al metge, per comprar el que sigui, el mateix. Si estem a casa... sobre 26 graus més o menys, si tenim aire condicionat, si no, intenta que n'hi hagi corrents d'aire, toca sempre, no?, al puesto on toqui el sol, baixar finestres i persianes, i tancar finestres i baixar persianes, perdoneu, i quan ja no toqui el sol, obrir finestres i intenta que hi hagi corrent d'aire sempre. Però, clar... De
3: com no està baixant tant la temperatura, doncs clar. Potser aquesta corrent d'aire que busquem no es produeix. No? Llavors, no sé si és millor deixar tot tancat i mantenir sempre, aquesta temperatura.
2: Sempre, si podem mantenir la temperatura, no perquè tinguem aire condicionat, perfecte. Però si no en tenim aire, intentem que n'hi hagi una miqueta corrent. Si podem ficar un ventilador, pues, tot i que no ens ajudi a baixar la temperatura, pues, ens ajudarà a moure una miqueta l'aire i la sensació que nosaltres tinguem sigui una miqueta de que ha baixat una mica la temperatura. Però vaja... Hem d'intentar tirar com puguem amb aquesta calor que està fent ara, sí.
3: Lorena, ens comentaves que des de GenCat s'estan donant també avisos. No sé, m'imagino que també vosaltres en els centres de salut, quan feu les visites rutinàries, també sempre, una de les, no, de les informacions que durant aquesta època de l'any compartiu amb els usuaris i usuàries és aquesta, no?
2: Sí,
3: dels consells
2: ja
3: de calor.
2: Pues, gairebé un mes i pico que... Penso que gairebé tots els pacients, sobretot els que són més grans, més fràgils, jo penso que a tothom els despedim igual, eh? Tingueu compte, aneu en compte, no sortiu quan faci massa calor, porteu aigua sempre, tapeu-vos el cap, un barret, el que sigui. Penso que tots els companys estem com molt a sobre.
3: Sensibilitzats amb aquest tema. Sí. No sé si també esteu tenint més consultes en aquest sentit.
2: Sí que és veritat que hem notat que la gent consulta més per marejos, sensació de que el cos no tira, no? Una miqueta d'astènia, això sí, sí que estan consultant tant joves com grans.
3: A través de la e-consulta, potser, anem a fer...
2: A través de la e-consulta i a l'ambulatori també venen presencialment.
3: Directament, sí.
2: Bé, hem de tenir en compte pues, això, no? Que sobretot hem d'incidir molt en la hidratació. És normal que el cos no tiri perquè està fent molta calor i per les nits no podem descansar, però ens hem d'hidratar molt.
3: Doncs ja sabeu, hidratació, intentar allò, doncs, estar en un espai el més climatitzat possible i una mica de paciència, perquè és el que hem de tenir també,
2: sí.
3: No? Paciència.
2: És el que toca, sí.
3: Lorena Montes, infermera del Centre d'Atenció Primària Planellador de Mollet del Vallès, professional de l'Institut Català de la Salut. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. I ja sabem, hidratació, ombra i climatització, tot el possible. Que vagi molt bé, bon estiu.
2: Igualment, bon estiu, un plaer.
3: Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un incendi forestal d'alta muntanya que s'ha declarat en una zona inaccessible de la serra de Roques Codolles a Farrera, al Pallars Sobirà. I activats nous mitjans aeris. Afecta una superfície aproximada d'unes 15 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals dels agents rurals. El foc ha arribat a la carena i crema en alta intensitat. Se n'estan investigant les causes. De fet, els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa d'aquests incendis que, de fet, ja s'han unit en un sol front. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències de la UME i un miler de guàrdies civils, bombers i membres de Protecció Civil treballen a hores d'ara amb l'objectiu clar de intentar que aquesta confluència s'aturi. Escoltem el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
2: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
1: De moment s'han cremat 12.000 hectàrees de bosc. Junts i el Partit Nacionalista de Catalunya es presentaran conjuntament a Girona a les properes eleccions municipals de 2027 per ampliar el carril central, diuen, segons han explicat, la portaveu de Junts a Girona i fins fa poc, recordem, vicealcaldessa Gemma Geis. Carles Riba serà el número 2 de la llista i compta amb l'aval de Carles Puigdemont. Presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut per la mort violenta d'un menor al parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu, a Barcelona. L'home ha passat avui a disposició judicial. La causa és oberta per un delicte d'homicidi, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. És la segona detenció que van fer els Mossos d'Esquadra arran d'aquest crim, el 4 de juliol, i va ser detingut un altre home que també va ingressar a presó provisional sense fiança per ordre del jutge. I parlem de Donald Trump, que imposa aranzels al 10% a les exportacions a la Unió Europea per substituir el gravamen universal que li va tombar el Suprem. El nou impost ha entrat en vigor avui. L'administració justifica aquesta nova taxa per combatre, diu, els productes fabricats amb treballs forçats i afecta a gairebé totes les importacions del país.

0: No hi ha distància és la frase que va fer servir Alexia Putellas per reivindicar que el futbol femení podia competir amb els millors equips d'Europa. No hi ha distància és un programa on entrenadors, àrbitres, jugadores, professionals de la salut i periodistes analitzen la realitat del futbol femení i què implica fer un esport d'impacte sent dona. Tots els divendres a 2:45 del migdia al 96.3 de la FM.
1: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
2: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
3: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
4: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
5: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
6: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
7: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
0: La Terra no és plana. Un podcast de divulgació científica en català per qui sospita que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Amb dades, humor i pensament crític, parlarem de temes com el canvi climàtic, el 5G, ovnis o energies tel·lúriques. La Terra no és plana. Cada diumenge a les 8 del matí.
8: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
9: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu, al contrari.

0: Bona tarda. Són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Una seixantena de joves han participat en els tallers de l'Estiu Jove que s'han ofert des de la regidoria de Joventut. Marina Escribano, regidora de Joventut, s'ha mostrat satisfeta de la bona acollida que ha tingut el nou format, el que ha suposat un increment notable de tallers. Escribano ha afegit que més enllà de l'aprenentatge i la diversió hi ha un acompanyament emocional dels joves.
1: Tots bé. Fem una valoració positiva, molt positiva, tot l'equip està funcionant molt bé. És un format que, referent a l'any passat, ha crescut. Penseu que cada dia s'estan fent tres tallers en simultani i també hem incorporat un espai de cures on poder parlar, gestionar. Ens acompanya la Maria, la psicòloga de l'espai de l'Escolta Jove, i per tant fer un espai també per poder fer vincle entre les persones joves dels diferents tallers.
0: En total s'han ofert 12 tallers i activitats que han tingut lloc durant 4 setmanes, de finals de juny a finals de juliol. Un dels tallers ha estat el de pintura mural. El seu dinamitzador, l'Albert Lizarraga, ha explicat que el taller ha consistit en triar la temàtica, fer l'esbós, plasmar-ho en el mur i afegir-hi color. I també us informem que l'Escola d'Arts Escèniques La Tremolla de Mollet torna a portar als escenaris un nou musical. Després de 4 anys consecutius amb apostes com Mamma Mia o Hairspray, ara volen elevar el nivell i han fet un pas més enllà amb el musical Sister Act, el qual representa un salt en el cant. És per aquest motiu que des de la Tremolla han obert audicions perquè aquelles persones que vulguin formar part de l'espectacle puguin fer-ho. Per aquelles persones interessades en formar part de Sister Act es poden apuntar al càsting a través de latremolla.cat/Sister Act, el qual es farà aquests dies 24 i 25 de juliol a partir de les 6 de la tarda a la mateixa Tremolla. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
2: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
3: Es realitza durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
4: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Avui al Som Terra posem la mirada en les segones jornades de municipis rurals de la Generalitat de Catalunya que van tenir lloc ara fa molt pocs dies i en la qual hi havia, a més, com a representant d'una de les taules, l'Agustí Jiménez, que és alcalde de Torre-serona, al Segrià, i també vicepresident primer de la Diputació de Lleida. Agustí Jiménez, benvingut.
1: Molt bon dia, moltes gràcies per estar aquí.
0: Què tal? Com anem?
1: Bé,
0: de municipis rurals, ben saps.
1: Home,
0: un niu.
1: Sí.
0: A més, Torre-serona va acollir fa ben poc, a finals de l'any passat,
1: sí,
0: la quarta fira de micropobles. Com va anar aquesta segona jornada dels municipis rurals, que també va lligat amb l'Estatut dels municipis rurals?
1: Molt, va molt lligat.
0: Ha sigut una de les vostres exigències, també, no?
1: Sí, en principi, si me deixes parlar 30 segons, la fira de micropobles va ser un esdeveniment també municipalista i rural del territori, no? O sigui, aquesta fira se fa en un format anual a tot el territori de Catalunya i va ser la quarta... A més, has de concursar perquè triïn, has de fer un projecte de fira amb uns esdeveniments perquè surtis qualificat, i van tindre la sort de poder desenvolupar aquesta fira de tot un dia sencer, amb la presència del conseller de presidència, també l'honorable Albert Dalmau, i vam gaudir d'una jornada molt, molt especial, perquè també és una petita trobada municipalista en la qual passa molta gent per allà, no tants càrrecs com alcaldes i tal, que també, però sinó gent d'altres municipis que s'atansen, no?, a veure les característiques del Segrià, de la seva població, els seus monuments, i és un dia també va ser un dia important també per Torre-serona, no?
0: Aquestes trobades són importants.
1: Sí.
0: No només també per desvirtuar actualitzar-vos i conèixer-vos, sinó perquè s'acaben produint coses, no?
1: Clar, evidentment, o sigui, al final aquesta trobada, com la que vam fer dissabte passat als Comtals, allà amb una pedania de Cervera, és la segona trobada. La primera va ser a Montsant Benet també l'any passat, també, amb la qual el president Guilla va voler iniciar, no?, aquesta ronda de contactes amb molts alcaldes de tota Catalunya per explicar el que està passant al món rural, no? El món rural té la seva importància, té la seva capacitat, o sigui, està molt bé, o sigui, comptar amb les capitals, perquè tenen el seu potencial, però no hem de perdre la visió, no?, del món rural, que també té la seva importància per a tota la seva tipologia de gent que té i l'extensió que té de persones al territori, amb la qual aquesta segona trobada, amb la qual vam poder compartir també aquest caliu entre els alcaldes i càrrecs que érem allà, doncs també aquestes noves propostes que ara comentaré que va fer el president també allà en directe.
0: Fent la comparativa amb el Kosovo, podríem dir, no?, les ciutats, les grans ciutats són les artèries i les venes, però la capilaritat ha d'arribar a totes les parts del cos, si no, se'ns moren els dits,
1: sí,
0: de les mans i dels peus. Per tant, ha d'haver municipis rurals i ha d'estar el territori viu.
1: Jo penso que compte tot, no? O sigui, sense els municipis petits no hi hauria les capitals grans, amb la qual cada vegada la ruralitat, que dic jo, està de moda, no? La paraula rural, o sigui, cada vegada cobre més importància, i està bé, no?, que al final el govern s'hagi fixat amb aquesta capilaritat, com tu dius, no?, de focalitzar també el focus també una mica mediàtic amb els municipis rurals.
0: Doncs anem a aquesta segona jornada, que és el més destacat, que ens podria, doncs, això destacar d'aquesta segona edició, d'aquesta segona trobada.
1: Sí, com a dada destacada, no? O sigui, doncs aquest pla de pobles, no?, que repercutirà en una inversió de 400 milions d'euros, amb una partida de 100 milions de forma anual, que beneficiarà més de 800 pobles, no? Això és molt, molt important. Al final, si fas una mitja, és possible que municipis puguin tindre entre 200 i 300 mil euros de partida pressupostària, vale? Que si ho juntes també amb la partida que van tindre, doncs, l'any passat o fa un any i mig, del tema del PUOS també, doncs també si tot això juntes són recursos econòmics que beneficien molt a les nostres poblacions, de les quals molts municipis petits, el seu pressupost ordinari, que és molt, molt baix, doncs amb aquestes ajudes donen aquest impuls per poder treballar polítiques de tota mena, perquè al final és una petita barra lliure, perquè tu consideres una miqueta que en què pots agafar i gastar aquests diners per poder fer atractiu el teu municipi.
0: Deixa'm fer un incís, sí, perquè nosaltres al Som Terra fem periodisme slow, intentem explicar les coses bé. El PUOS, perquè segurament hi haurà molta gent que ens escolta que n'ha sentit a parlar, però no sap exactament què és. Aprofitem.
1: El PUOS és un pla d'inversions que treu la Generalitat cada 4 anys, en el qual, per un tema d'extensió territorial i per un tema de nombre d'habitants, pues te toque una quantitat de diners, no? O sigui, en principi, la majoria de municipis que estem entre, si parlem, per exemple, de municipis petits, no?, entre 500 i 1.000 habitants, pues van tindre una partida de vora 400.000 i pico d'escacs d'euros, no? Si parlo població com va tindre, per exemple, Torre-serona, amb el qual pues, tens una mirada àmplia per poder pues, agafar, pues, en aquest cas, pues, per arreglar carrers, per ficar serveis, amb el qual 4.000 euros. Sí que quan ho passes a obra pública, que aquests diners no semblen tant, no? Perquè al final tot va amb molts diners, no? Però és un impuls molt important.
0: Clar, i sobretot per a municipis petits, eh? Això per una gran ciutat és una ridiculesa, però un clar. Poble petit és una quantitat important, clar. Sumada a aquesta altra que ens deies. Respecte a la jornada, es va dividir en tres taules?
1: Sí, va, el format de la taula, una vegada fet les presentacions del president, no, amb aquest pla que t'he comentat, uh-huh. Pues es va dividir en una taula d'habitatge i mobilitat, vale? Una segona taula de seguretat i justícia i una taula d'ensenyament. Totes les taules van estar presidides per consellers i conselleres, amb la qual, o sigui, la primera d'habitatge i mobilitat pues, havia la consellera de territori, pues, l'honorable Sílvia Paneque, la segona taula, la que jo hi era mateix com a ponent, també pues, hi havia el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i també hi havia la Núria Parlon, també de Seguretat, i a la taula tercera hi havia la consellera d'Ensenyament.
0: Doncs que és el que més destacat va sortir de cada una de les taules, perquè, per exemple, amb habitatge, Agustí, vosaltres heu fet molta feina
1: sí.
0: també, ja.
1: Jo penso que les tres taules van estar molt ben estructurades i dintre les tres taules molt, molt, molt important i que visualitzin la importància del territori i dels municipis petits. Evidentment, també allí pues, era una trobada també en la qual havia alcaldes de municipis grans, no? Però també està bé ficar el focus, com he dit, en municipis petits. Una de la primera taula, que era el tema de l'habitatge i la mobilitat, en el qual pues, la Diputació de Lleida, a través de la línia de repte demogràfic i tot el seu equip, pues ja treballem aquestes polítiques de forma més directa aquí al territori, aquí a la província de Lleida, no? A línies de subvenció per poder arranjar i reparar pisos o edificacions que tenen de titularitat municipal per poder adaptar-les i ficar-les en un lloc assequible uh-huh. perquè pugui vindre gent a viure als nostres municipis, no? Que això va lligar també pues, amb el pla 50.000 de la Generalitat també per poder crear habitatge, però clar, aquests plans d'habitatges de la Generalitat, que estan, evidentment també estan molt bé, però estan més enfocats a ciutats i pobles més grans per poder crear edificis. Als nostres edificis, als nostres pobles, no, la idea no és crear edificis.
0: Recuperar les cases
1: que estan buides o que es poden arranjar per poder trobar noves persones a vindre, que les tenim, la demanda de les persones hi és,
0: això
1: i moltes.
0: Sí. Ja hi ha casos d'èxit? Ja sí. Comença a veure...
1: Sí. Jo, nosaltres, amb tot l'equip de Diputació de Repte, hem anat a visitar durant aquest any prop de 40 habitatges que han estat reformats amb aquesta línia de subvencions, no? O sigui, i tinc que dignificar molt la importància de la bona feina que han fet els alcaldes juntament amb el seu arquitecte municipal, perquè entre 80 i 100.000 euros poder fer un arranjament en el qual fas de tot, no? L'electricitat, l'aerotèrmia, la climatització, ho fas una mica tot, i això, doncs, dius, ostres, que ben aprofitat que estan aquests diners que s'ha donat al municipi. Hem vist més de 40, la línia d'aquest any també permetrà també arranjar quasi 40 habitatges més, amb la qual tens un parc mòbil d'habitatge molt, molt important, perquè la demanda hi és, eh? O sigui, aquests pisos se cobriran
0: ràpid,
1: molt ràpid. S'estan fent les bases, els alcaldes, que jo parlo més molt directament, estan fent les seves bases per poder canalitzar aquests pisos d'una manera correcta i social, i estan contents per aquestes ajudes. El que volen és que fiquem més diners, més recursos per poder arranjar encara més habitatge rural.
0: I després això com es gestiona a municipis petits? Perquè sabem que hi ha l'altre escull enorme, que és la part burocràtica, la part administrativa, amb ajuntaments, com dèiem, petits, amb pocs recursos també de personal.
1: Sí, clar, d'això també és el que anava, aquesta és una trobada una mica, no? Significar l'estatut del municipi rural. Partint de que la primera trobada de municipis rurals que es va fer a Montsant Benet ja era justament, o sigui, després quan se va aprovar l'estatut uh-huh. i aquí estàvem amb un any vista, no?
0: Sí.
1: Era el que vam reclamar molts alcaldes, no? Que és que aquest estatut no es quedés en un calaix, no, sinó que es desplegués, que sortigués damunt de la taula i aquí vista pues, la prioritat d'aquests diners que està portant la Generalitat per aquest estatut. Aquest estatut és molt important per la ruralitat perquè el que permetrà és adaptar totes les normatives, totes, o sigui, siguin de mobilitat, de seguretat i tal, poder-les adaptar a les persones que tenim als nostres municipis, a l'equip tècnic que tenim, o sigui, un ajuntament petit com pot ser el meu, sí. Vale? Jo tinc un secretari d'interventor...
0: Torre-serona, Torre-serona, quants habitants?
1: 420.
0: 420 habitants.
1: Sí.
0: Com us organitzeu?
1: Pues
0: interventor, que ve cada quant?
1: Ve dos dies a la setmana, ve matí tarda, això sí que és una cosa especial que tenim a Torre-serona com a causa de que potser som l'únic ajuntament
0: ja,
1: com
0: no
1: cobrim per les tardes, inclús amb atenció al públic, o sigui, des de fa molts anys, és una casuística especial, però que la gent l'acull de molt bona rebuda, i després tinc una administrativa que està tots els matins de dilluns a divendres. Clar,
0: i ximpum.
1: Sí. I després hi ha dos presos de la brigada i els regidors que fem el que podem i ajudem com podem.
0: Sí.
1: Però sí que és veritat que, clar, l'alt grau de burocràcia que tenim, això ja m'ho estan dient, Agustí, que a vegades no arribem a tot el que es genera cada el dia a dia, com per després tindre que tramitar llicències, subvencions, per intentar no perdre cap recurs econòmic. Això és molt, molt important, sobretot a nivell de secretari interventor. Amb la qual cosa, què reclamem a l'administració en aquest cas? Aquesta flexibilització, aquesta reducció administrativa, perquè, clar, és que Torre-serona tingui que fer els mateixos passos burocràtics que un Barcelona, que un hospitalet, un municipi molt gran, no té cap tipus de sentit, no? O sigui, els municipis no volen fer cap cosa que no es pugui fer, ni molt menys. Simplement adaptar aquestes normatives perquè siguin més flexibles, o si més no, que tinguem més termini per poder desplegar, a vegades, aquestes subvencions que surten en 10 o 15 dies, que, clar, és molt complex, no? I això ens dificulta molt el nostre dia a dia.
0: Per tant, aquí hi ha d'haver-hi alcaldes, sí, alcaldesses i equips molt motivats.
1: Molt motivats i molt treballadors, no, també, sí, que se sumen una mica a les dificultats també que tenim d'aquest tipus de personal, no, dels secretaris interventors, que tenim una plantilla molt, molt baixa i que a vegades cobrir tots els municipis, sobretot els petits, que són els que tenim aquestes figures de forma itinerant, doncs tenim una mica les dificultats, no? I des d'aquí, doncs, la Diputació sí que està ficant recursos i està ficant persones per poder atendre de forma alternativa també amb aquestes persones quan truquen també a l'Ajuntament. Des de l'Ajuntament truquen a la Diputació, troben a gent qualificada molt per poder intentar ajudar amb aquestes persones administratives o secretaris interventors a el seu dia a dia si troben alguna escull amb alguna documentació que han de tramitar.
0: Anem a la segona taula, perquè a més és una taula que tu presidies i, sí, per tant ens ho pots explicar de primera mà.
1: Una taula de seguretat i justícia, la part de justícia també, que es va parlar una miqueteta, va a grans trets, va significar el tema de les agrupacions dels petits municipis en tema de jutjats de pau. Uh-huh. O sigui, nosaltres tenim ara cada ajuntament un petit jutjat de pau amb recursos molt, molt mínims, i el que fem és agrupar-nos, doncs, per Torre-serona com a exemple, doncs, s'agruparà amb Rosselló i Torre-Farrera.
0: No? Ah, d'acord.
1: Llavors, el qual compartirem els recursos dels tres municipis.
0: Que té sentit.
1: Clar, o sigui, anar sols, o sigui, amb un jutge de pau que jo tinc allà a Torre-serona, que és una persona de 84 anys, que imagina tu si s'ha de ficar damunt de l'ordenador a fer algun registre del jutjat, no? Pues és complex, no? I d'aquesta manera, pues, també, pues, optimitzarem els recursos també d'ordinadors, de plantilla, de material, amb la qual cosa té sentit que els municipis petits ens puguem agrupar amb altres municipis més grans, fins a formar una plantilla de 8.000 habitants, que és el que busca el Departament de Justícia de la Generalitat per poder tindre aquests recursos de forma organitzada i controlada al territori.
0: 8.000?
1: Sí, o sigui, cada unitat de...
0: Sí, poden ajuntar-se municipis fins a 8.000.
1: Sí, 8.000 dintre del seu partit judicial, el mateix partit judicial, o sigui,
0: d'acord,
1: en principi, quasi el mateix, el que diríem el Segrià o algun municipi més, perquè el partit judicial a vegades no estan tots agrupats.
0: Sí, no sempre. Per exemple, hi ha la casuística d'alguns pobles del Segrià, depenen
1: correcte,
0: de la Noguera,
1: correcte,
0: no? De Malaguer. Pues això deu passar a altres llocs, també.
1: Sí,
0: no?
1: Passa molt, amb la qual fins a 8.000 persones se considera que es poden agrupar municipis, perquè així també per la conselleria és més fàcil destinar els recursos les persones per poder treballar de forma adequada. I la taula de seguretat, no, que vam estar parlant amb la consellera, a grans trets el que vam voler reivindicar una mica les persones que estàvem allà en aquella taula és una mica la flexibilització del marc jurídic que tenim amb el tema de per exemple, la instal·lació de càmeres de videovigilància per intentar, de forma preventiva, o sigui, buscar aquestes alternatives als cossos de seguretat, que com ja sabem, doncs, evidentment també tenen recursos també limitats i a vegades no poden fer la seva feina de forma òptima perquè no tenen els recursos. Amb la qual cosa, com volem fer-ho nosaltres? Pues ajudant, fent, instal·lant càmeres allà on sigui necessari, on hagin detectat que hi ha un focus de problema, de forma inclús amb recursos propis de l'Ajuntament. Però clar, ens trobem que després, pel tema de les polítiques de protecció de dades, pues no hi ha un marc normatiu que defineix qui ha de visualitzar de forma legal aquelles gravacions davant d'un incivisme, no? Uh-huh. Clar, nosaltres vam demanar a la consellera, pues, primer, que flexibilitzi aquesta normativa i també inclús que arribi a incentivar algunes línies d'ajuda per econòmicament per poder instal·lar-les també, però, bueno, s'ho va apuntar com a deures perquè, clar, aquest marc normatiu, on un municipi, per exemple, com el vostre o municipis més grans, que sí que disposen d'agents municipals o policia local que han anat a fer els seus cursos a l'ISP de Catalunya, uh-huh, pues sí que tenia aquesta autorització. els municipis petits, per posar càmeres, els municipis que no tenien aquesta tipologia de persones, d'agents municipals, volem ficar els recursos per ajudar amb aquests cossos de seguretat, no es poden ficar, no? Sembla una mica el món al revés, no?
0: Clar, o sigui, és que és allò que...
1: Clar, al final...
0: És que xoquen.
1: Clar, dius, la potestat de l'alcalde per poder visualitzar les càmeres o no? Bueno, pues l'alcalde...
0: Perquè aquí estaria amb la... És a dir, amb la llei de protecció de dades, sí. No? De qui pot veure aquesta càmera.
1: Ni més ni menys.
0: Hauria de ser un... policia o una policia,
1: sí,
0: o...
1: Sí, sí, sí. Podria
0: ser l'alcalde o l'alcaldessa.
1: Podria ser l'alcalde o l'alcaldessa quan la normativa ho requereixi, perquè al final tenim una l'autoritat màxima del municipi, al final és l'alcalde, no? Però és igual, podríem agafar, fer un conveni, amb, si calgués, amb Mossos d'Esquadra, perquè siguessin ells els que avui, tècnicament...
0: Anessin a mirar,
1: o remotament, inclús avui en dia la tecnologia podria perfectament des de la seva comissaria accedir al nostre gravador i mirar les gravacions sense moure's ni de la taula, no? O sigui, per poder detectar aquestes coses, no? Això és possible que ara, dintre del marc de l'Estatut del Municipi Rural, se pugui canalitzar i se pugui rebaixar, no? Uh-huh. O sigui, és una de les tasques que m'han demanat a la consellera per poder arribar amb aquest petit consens, no? De poder instal·lar aquestes càmeres, de forma, sobretot, ho recalco, o sigui, no és una forma sancionadora, sinó que volem una tasca preventiva, una tasca dissuasòria.
0: Però de quin tipus de delictes parlem-ne, eh? Perquè realment... A veure, tret d'algunes excepcions que pot passar de tant en tant, tipus anecdòtic, com a mínim la meva sensació, a veure si és la teva, Agustí, i la de més gent. Jo em deixo la porta del garatge oberta tot el dia, moltes vegades, el cotxe obert també moltes vegades. No hi ha una sensació de por, aparentment. Pot passar alguna cosa, és evident, eh?
1: Ho vaig remarcar moltíssim. Nosaltres, els micropobles nostres, no són insegurs, ni passen coses greus, no?
0: Sí que volen... Poden passar,
1: no? Un dels principals problemes que tenim, sobretot els municipis que tenim el sistema d'illes, el tema de la recollida selectiva, doncs és aquest una mica incivisme o... Deixi-m'ho remarcar, el turisme d'escombraries, no? O sigui...
0: Expliquem això del turisme d'escombraries, perquè molta gent que no... Sí. Nosaltres al Segre ho sabem perfectament, però molta gent que ens pugui escoltar que no acabi d'entendre.
1: Sí, aquí, per exemple, Torreferrera, per exemple, Benavent i tot això és el que estem més a prop, no? Pues tenim el sistema d'illes perquè al seu dia així es va triar, no?
0: Sí.
1: Així es va triar a nivell de la població, no? Però, clar, tenim aquests altres municipis, tampoc no cal donar noms, que sí que van...
0: Que fan el sistema porta a porta.
1: Que fan el sistema porta a porta i que, clar, ells tenen la recollida selectiva, un dia tenen una fracció, un altre dia tenen una altra fracció, i clar, què passa? Moltes vegades la gent que circula, en aquest cas, per la nostra vial de carretera,
0: que se'n va cap a Lleida a treballar.
1: Cap a Lleida, pues, si passen per Torre-serona o passen per Benavent, pues, agafen la bossa i la deixen al contenedor. Si la deixen al contenedor, encara gràcies.
0: Si la deixen al contenedor, que toque.
1: Encara gràcies. Però a vegades, moltes, pel tema de que es poden vigilar o es poden tal, te la deixen allí terra de qualsevol manera i això és un greu problema. Sumat al greu problema de que al final el sistema d'illes paguem per tones d'això. Si això se suma a que estem absorbint tones o escombraries d'altres municipis, es penalitza de forma molt directa que després tens que repercutir als teus habitants. Mm-hmm. Clar, això crea un malestar i a nivell d'Ajuntament és molt complicat de gestionar. Aquí seria un dels llocs on els sistemes de videovigilància de forma preventiva podrien ajudar molt importantment a canalitzar aquest turisme d'escombraries o aquesta gent que no fa bé, no fa bé. A vegades te deixen runa a costa dels contenedors o te deixen grans matalassos, quan tu tens un servei també de voluminosos, com tenim els municipis.
0: I les deixalleries. I el servei de voluminosos que ja es facilitar tu al màxim, és un cop al mes, però escolta, t'esperes.
1: La pedagogia ha de començar per les escoles, que ja s'està fent, ja s'està fent. La gent gran cada vegada ho està fent més bé. Llavors, clar...
0: Hi ha uns reductes.
1: Quan tu fas aquesta pedagogia que funciona al teu municipi des dels petits als grans, però després passen aquestes altres coses, que és per culpa d'uns altres veïns que fan aquest acte incívic i te perjudiquen a tu, doncs és una mica aquí on volem intentar arribar. I és on la consellera doncs, bueno, va voler prendre nota per poder flexibilitzar. També vam estar parlant del sistema. Clar, la consellera diu, no, però també teniu el sistema lectio, que aquest sí que està permès per als municipis petits, mitjans i grans, que és el de lectures de matrícules a l'entrada i sortides del poble. No? Uh-huh. Això és el que fa és, detecta la matrícula i si aquella matrícula d'aquell vehicle està dintre d'una base de dades que tenen ells, declarat com a vehicle perillós o vehicle amb incidències, els surt un avís de que aquell vehicle està passant per Torre-serona en aquell moment, no?
0: Clar, o sigui, però això amb escombraries o...
1: Això, o clar, l'incivisme no...
0: Aquest d'agost, diguéssim, no. Que també és un tema,
1: sí, també, els incivismes
0: també. Aquest sentit, les brutícies i les pintades, etc.
1: Amb la qual això, clar, això és un complement que està bé, també els mateixos, quan jo vaig preguntar també, clar, el sistema elèctric tampoc no vol dir que em pic un vehicle que està declarat, passi per allà, envien una patrulla de forma immediata al municipi, no? Simplement observen si aquell vehicle passa un dia, passa un altre, no?, per intentar declarar a veure què passa. Clar, el que parlàvem ara, no?, per detectar les incivismes de les caques de gos o de les escombraries, doncs no és la utilització. Tot i que és un sistema també complementari, que està bé, també està bé, també, què pot passar? Pues que a nivell dissuasori, aquells persones, aquells infractors que saben que estan controlats per aquest sistema de matrícules, pues igual se van a un altre municipi que no tinguin aquest control perquè sàpiguen que han entrat per allà. Però, bueno...
0: També vas parlar de ciberseguretat i m'agradaria també doncs, apuntar també que potser sí que hi ha furs al camp, no?
1: Els furs al camp...
0: El problema de les ruralitats és
1: sempre
0: això.
1: Sempre hi han sigut, no? A petita escala o a major escala, però sempre hi han sigut. Clar, quan se donen aquestes temporades ara, en la qual els agricultors pues, estan treballant al camp i a les nits descansen, pues, passen aquests petits furs o robatoris que també els ajuntaments pues, hem de declarar, hem de sumar estadístiques als municipis amb els Mossos d'Esquadra i el que instem a tots els pagesos agricultors i a gent que treballa en viu en masies que pateixen aquests robatoris és que sobretot que vagin a denunciar-ho. Que vagin a denunciar-ho perquè així també això crearà que hi hagi una forta més incidència policial als nostres municipis en base a les denúncies que pugui haver, no? És el que parlem a vegades a les reunions trimestrals amb els responsables dels Mossos d'Esquadra, dius, no, qualsevol cosa que sigui, ni que sigo pesat en la comissaria o si és més gran que vingui la patrulla aquí al municipi al moment, però tot això suma a l'hora de que les valoracions de que és el triatge de patrulles al Segrià pues incideixi ja en els focus on hi ha més incidències.
0: I per acabar, perquè voldríem fer un apuntament de la tercera taula, així ni que sigui breu, de què es va parlar?
1: D'ensenyament dels recursos també, que la consellera, pues, com ja sabeu, últimament ha estat una mica al focus mediàtic, no? El tema de les negociacions amb els docents, no? Però no, allí més que es va parlar més en clau infraestructura, no? En clau de millora de les escoles, climatització a les aules, perquè l'efecte climàtic abans fa 20 anys, pues, igual al juny quan paràvem, totes nosaltres, pues, no,
0: ja,
1: però era aguantable, però ara ja passes des del maig i després quan te reincorpores al setembre també, perquè ara ens reincorporen la canalla una mica abans, pues pateixen aquestes altes temperatures a les aules, que és una cosa que s'ha de... I també la millora d'escoles que fa molts anys que estan construïdes i que no tenen accessibilitat o falten moltes millores, pues aquí la conselleria pues, ficarà molts recursos econòmics. De fet, ha fet un pla de xoc fa no gaire, que es diu RAM, en el qual totes les escoles, a través dels alumnes que tenen i el tipus de ruralitat de municipi on està ficada pel tema micropoble, pues tenen unes ajudes entre 30 i 50 mil euros per poder fer alguna petita actuació, no? Però a vegades pues, la conselleria el que diu és que, clar, escoles que són molt antigues i que continuen tenint aquesta capacitat de tindre alumnes i sobretot a l'escola rural, clar, pues se'ls ha d'ajudar. L'escola és un focus totalment clar de la ruralitat i cap on anar als micropobles.
0: Doncs, Agustí Giménez, hem parlat d'un munt de coses.
1: Moltes.
0: T'emplaço que vinguis un altre dia també aquí al Somterrat, tindré una conversa tranquil·la i
1: quan
0: es veu per entendre millor què està passant, no? Gràcies per ser-hi i bon estiu.
1: Gràcies a vosaltres i bon estiu.

0: Som Terra, amb Pili Garcia, el programa sobre el sector primari de Munt FM Ràdio a la xarxa.
1: Som Terra, a la teva ràdio de proximitat i a la xarxa Més.
2: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els pagesos de Ponent inicien avui mobilitzacions. Les mobilitzacions aquest estiu amb un tall a la C14 a Tàrrega. Ha començat sobre les 5 de la tarda. Reclama mesures urgents per reduir els danys que ocasiona la fauna cinegètica. Allà hi ha el nostre company de Ràdio Tàrrega, Toni Xuclà. Bona tarda, Toni.
4: Bona tarda. Doncs sí, mira, els pagesos de les comarques de Ponents han iniciat aquest divendres a les 5 de la tarda, ara farà una hora, les mobilitzacions anunciades per reclamar al Departament d'Agricultura mesures urgents, precisament per combatre la fauna cinegètica i un canvi en la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus, les conegudes com a ZEPA. La protesta es desenvolupa a la rotonda de la C14 amb la 2, en aquests moments a Tàrrega, on diversos tractors estan dificultant la circulació. La mobilització compta amb el suport d'Unió de Pagesos, Assaja, i també d'altres organitzacions agràries. Els convocants asseguren que mantindran les protestes tots els caps de setmana d'aquest estiu fins que el govern concreti mesures per reduir els danys que pateixen les explotacions agràries. El tall de carretera està previst fins a les 10 de la nit i si no hi ha avenços en les seves reivindicacions, els pagesos ja han anunciat una nova concentració aquest diumenge en el mateix punt.
3: Moltíssimes gràcies, Toni. Doncs ja ho sentíem, els que sou en carretera, que sapigueu que la C14 està tallada des de les 5 fins a les 10 de la nit en aquesta zona a Tàrrega. Més qüestions, ho acabem de saber, un operari de les obres del Camp Nou de 54 anys ha mort a primera hora de la tarda després de rebre un cop al cap mentre treballava al complex esportiu. El cos policial considera el succés un accident laboral, han rebut l'avís cap a 3:45. Han anat al lloc dels fets diverses dotacions d'emergències mèdiques, però malauradament no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. La Generalitat ja ha licitat la nova variant de Caldes de Montbui i ho ha anunciat avui el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, en una visita al municipi durant la qual ha presentat els detalls del projecte que ha de connectar Caldes i s'ha emmenat una nova carretera de 2 quilòmetres que ha de servir per eliminar el pas de 10.000 camions i vehicles que passen pel centre urbà. I acabem amb un apunt sobre Veneçuela, perquè continua l'emergència un mes després dels terratrèmols. Segons l'últim balanç oficial, hi ha 5.400 persones mortes i prop de 17.000 ferits, així com també un miler d'edificis que encara estan afectats. A més, 23.000 persones continuen reallotjades mentre continuen aquestes tasques de neteja de la runa. Al centre del país és la zona on s'ha dut la pitjor part d'aquest sinistre.

blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla, la Marina Saborido Figuera, i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
2: Avui divendres 24 de juliol, 5è Espai Sardana de la programació d'estiu a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM. Estigueu on estigueu, us convidem a gaudir d'una hora de sardanes. Així doncs, comencem.
1: Comencem amb la Sardana del Ram, estrenada l'any 1954 al poble veí de Santa Perpètua i dedicada a la seva agrupació sardanista. El seu autor és l'Agustí Borgunyó i Garriga i l'escoltem amb la Cobla de Cambra de Catalunya.

0: La sardana del ram, de l'Agustí Borgunyó i Garriga, amb la Cobla de Cambra de Catalunya.
1: Estrenada a Badalona l'any 1986 i guanyadora del Premi La Sardana de l'Any, porta per nom Colometa. El seu autor, Enric Arvila de Sau i Caner, i ens la interpreta la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

0: Gaudíem amb Colometa, d'en Ricard Viladesau i Cané, interpretada per la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona.
1: Ara una sardana dedicada a la Mari Pepa Colomer, primera dona catalana que va obtenir a l'any 1931 el títol de pilot d'aviació i a l'any següent, el 1932, el d'instructora de vol. Porta per nom la més maca de l'embalat. Es va estrenar l'any 1931 i el seu autor és en Josep Maria Tarrides i Barri. L'escoltarem amb la Cobla Ciutat de Terrassa.

0: D'en Josep Maria Tarrides i Barri hem escoltat La més maca de l'embalat, amb la cobla Ciutat de Terrassa.
1: 50 anys. És de l'intèrpret de tenor i compositor de sardanes nascut a Blanes l'any 1978, en Josep Chamorro i Ramos, més conegut com a Pitu Chamorro. Estrenada l'any 2003 i dedicada al 50è aniversari del seu pare, ens l'ofereix la cobla contemporània.

0: Hem escoltat la cobla contemporània interpretant 50 anys d'en Pitu Chamorro i Ramos.
1: Acabarem aquesta primera part amb Batuc de Roure. És de l'any 2016 i segona sardana d'aquest programa estrenada a Santa Perpètua de Mogoda. Va ser finalista a la sardana de l'any i es va compondre per a cobla i batucada, tal com l'escoltarem ara. El seu autor és en Xavier Pinyol i Garcia i l'enregistrament de la cobla Marinada.

Batuc de roure, d'en Xavier Pinyol i Garcia amb la Cobla Marinada i Batucada. Hem arribat a la fi de la primera part del programa. Un petit descans i més espai sardana.

0: Bona tarda, són 2:15, us parla Carla Ramos. El govern i els comuns han presentat una proposició de llei amb mesures temporals i excepcionals per accelerar la construcció d'habitatge protegit. L'objectiu és incrementar l'oferta d'habitatge assequible i facilitar la mobilització de sòl i edificis sense necessitat de modificar el planejament urbanístic. Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit en sòl d'ús terciari d'oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Pané, que és consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
1: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. La protecció és sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
0: La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial. I per altra banda us informem que el casal popular El Tabarán de Mollet ha acollit una xerrada crítica amb el projecte d'ampliació de l'aeroport de Barcelona de la mà de Zeroport, una plataforma formada per entitats ecologistes, veïnals i socials que defensa el decreixement del port i de l'aeroport de Barcelona. La sessió ha anat a cap RAC d'Ariadna Cotén i Joan Manel del Llano, membres de Zeroport, que han exposat els motius pels quals consideren que el projecte és incompatible amb els objectius de reducció d'emissions i de protecció del territori. Del Llano ha advertit que una nova ampliació agreujaria l'impacte. Segons ha defensat, l'increment del trànsit aeri comportaria un augment de les emissions de gasos amb efecte hivernacle, una major pressió sobre els espais naturals i un reforç d'un model econòmic basat en el turisme de masses. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments de les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la IT en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

0: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Benvingudes i benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana. Però abans de reprendre amb el repertori...
2: Us informem que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet. Voleu veure ballar una sardana amb una perspectiva de 360 graus? Si és així, us recomanem que ens busqueu al Facebook i Instagram d'Espai Sardana.
1: I també dir-vos que no hi ha ni contestador ni agenda. Si voleu estar informats de les activitats sardanistes que es fan, us emplacem a consultar l'agenda de Som Sardana.
2: Ara una sardana ben apropiada per aquests mesos és Festes d'Estiu. El seu autor és l'Enric Aguilar i Mates i la copla, la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

0: Hem escoltat Festes d'estiu de l'Enric Aguilar i Mates amb la copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
1: Les nimfes del llac, del compositor i instrumentista de tenora en Josep Coll i Ferrando. Estrenada a Banyoles el 2002, escoltem-la amb la copla salvatana.

0: Aquesta sardana era Les nimfes del llac, d'en Josep Coll i Ferrando, amb la Salvatana.
1: Molt sovint posem sardanes d'en Francesc Mas i Ros, i en aquesta ocasió també. L'escollida Noies de Calella, estrenada el 1966 a aquesta població del Maresme. L'escoltarem amb la principal de la Bisbal.

0: La principal de la Bisbal ha tocat Noies de Calella, d'en Francesc Mas i Ros.
1: Or per Sabadell, dedicada al 50è aplec d'aquesta població del Vallès Occidental, estrenada el 2012, és d'en Joan Jordi Baumala i Sant Pons, i la copla que sentirem, la principal del Llobregat.

0: Or per Sabadell, el seu autor, en Joan Jordi Beumal i Santpons, i la copla, la principal del Llobregat.
1: Finalitzem, i ho fem amb l'Andreu Camisagroga, que es va estrenar a la nostra població l'any 1970 i que està dedicada a l'Andreu de Mollet. Sardana obligada de copla, composta per en Josep Auferil i Costa, i que gaudirem amb la Salvatana.

0: Fins aquí l'Espai Sardana d'avui i ho hem fet amb l'Andreu Camisagroga, composició d'en Josep Auferil i Costa, obligada de cobla i que ens ha interpretat la Salvatana. Si us ha agradat el programa i us heu oblidat una mica de la calor, ens donem per satisfetes. Així doncs, només ens queda desitjar-vos una plàcida i feliç setmana. I si és amb sardanes, molt millor. Salut!
1: Sardanes i seguim!

0: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bar Tiki de Ràdio Mollet. En la seva versió estiuenca, Bar Tiki en xancletes i samarreta suada, us saluda Carles Molina, que serà el vostre barman, i contem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. I serà un Bar Tiki d'estiu, però algunes coses no canvien. Així que, com acostumo a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten. Avui és divendres 24 de juliol de 2026, programa número 43 de la temporada i el cinquè d'aquesta temporada d'estiu. I aquest vespre, doncs, tornarem a parlar de cançons i de cinema, i un altre cop parlarem de perdedores. Perquè si fa uns dies vam fer un repàs de cançons que van guanyar el Premi Òscar en aquesta categoria, en aquesta ocasió ens centrem, tal com ja vam fer la setmana passada, en aquelles cançons que van competir però que no es van endur l'estatueta. I veurem que segurament n'hi ha de decisions sorprenents. Moltes cançons, pensem que n'hi ha 5 nominades per any i, òbviament, només n'hi ha una de guanyadora. Així que, bé, ho reprendrem des d'allà on ho vam deixar la setmana passada, des de mitjans dels anys 80. I ens anirem fins a mitjans dels anys 90, en un viatge que personalment em porta a la meva infantesa i adolescència. Us aviso. En fi, cançons i cinema, aquesta unió de la música amb les imatges que és tan poderosa que al final acaba amb una associació inevitable. Així que bé, agafem les crispetes perquè comencem.
1: ¿Vas a tomar algo, chico?
2: Sí, deme una Fanta.
1: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
2: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
1: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
0: I comencem de fet amb el mateix any, allà on ho vam deixar la setmana passada, el 1987. Havíem parlat d'alguna de les cançons candidates, però ens havíem deixat aquesta de la banda Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Mireu, aquesta és una cançó que participava com a part de la pel·lícula Maniquí, una pel·lícula, una tonteria de 1987, bé, una història d'un aparadorista que s'enamora d'un maniquí que pren vida. En fi, aquestes bogeries dels anys 80, un maniquí que pren vida, endavant, que s'enamora del tio que fa els aparadors, perfecte. La pel·lícula la recordo molt vagament, però la pel·lícula recordo com una cosa així com molt, molt tonteta, però tenia aquesta cançó d'aquests Starship. I els Starship, bé, els Starship també tenen una bona història, perquè els Starship venen, la seva història comença directament a l'estiu de l'amor dels anys 60, al hipisme, i amb una banda que se'n deia Jefferson Airplane, un grup que es va fundar a San Francisco el 1965, i això el que estic és un dels grans estàndards del rock psicodèlic nord-americà. Un grup que va obtenir una gran fama gràcies a himnes com Somebody to Love, com White Rabbit. Es va convertir en una de les bandes més representatives de la contracultura dels anys 60, una banda que va participar en festivals d'Altamont, etc. Però l'esgotament intern, els canvis musicals que succeïen al seu entorn i la dissolució progressiva del grup van portar dos dels components, en Paul Kantner i la Grace Slick, famosa cantant allà que posava la cara, doncs a iniciar una nova etapa que naixia el 1974 sota el nom de Jefferson Starship. És a dir, era un projecte que mantenia part de l'ADN dels Jefferson Airplane, però ara se'n deien Jefferson Starship i estaven orientats cap a un rock més melòdic, més accessible. Van tenir èxits, tot i que, bé, personalment m'agraden bastant menys que els Jefferson Airplane, però van tenir els seus èxits i es van convertir en una de les bandes bé, populars del rock americà dels anys 70, ja no tenien res a veure amb la contracultura. Però va haver-hi una darrera metamorfosi que arribaria a mitjans dels anys 80. Després de la sortida del grup del Jefferson Starship d'en Paul Kantner i d'un conflicte legal pels drets del nom, el grup va haver d'abandonar la paraula Jefferson i va passar a dir-se simplement Starship. El canvi aquest de nom doncs simbolitzava un canvi d'estil. Ja no era ni rock, ja deixaven pas a un som molt més comercial, produït per emissores de ràdio i per llistes d'èxits. I per Starship, doncs, aquesta cançó, aquest Nothing's Gonna Stop Us Now, arribava en un moment decisiu. Bé, la banda estava, encara estava la Grace Slick i estava en Mickey Thomas, que compartien les veus i també venien d'aconseguir un enorme èxit amb una cançó com We Build This City. Però també doncs, havien de suportar moltes crítiques d'aquells que pensaven, una miqueta el que us he dit jo, que com a grup havien abandonat definitivament les seves arrels, per tant necessitaven un altre gran triomf. I aquesta cançó, aquest Nothing's Gonna Stop Us Now, els hi va proporcionar. De fet, és una cançó que va escriure el compositor Albert Hammond. I potser diríeu, Albert Hammond, de què em sona aquest nom? Potser us sona dels The Strokes, que tenen el seu guitarrista, que és l'Albert Hammond Jr. Aleshores, l'Albert Hammond era, doncs això, un compositor, va tenir alguns èxits propis als anys 60 i 70, però principalment componia per d'altres persones, i bé, va fer els seus duros, cosa que li va permetre enviar al seu fill, l'Albert Hammond Jr., a la famosa escola de Suïssa, on va conèixer el Julian Casablancas, i tot plegat va ser el germà del naixement de The Strokes. Però tornem a l'any 1987. Albert Hammond, doncs, que va fer una cançó amb la de Ian Warren, està en un procés de divorci, volia casar-se de nou amb la seva parella, però la legislació nord-americana imposava un període d'espera abans de poder tornar a contraure matrimoni. Aleshores, aquella sensació que res ni ningú impediria començar una nova vida va acabar convertint-se, doncs, això, en el missatge central de la lletra. I curiosament, quan la cançó ja estava acabada, els productors de la pel·lícula Maniquí la van escoltar i van decidir que encaixava perfectament, doncs, amb aquesta absurda història d'amor impossible entre en Jonathan, l'escaparatista, i l'Emmy, que era el maniquí que cobra vida gràcies a la màgia del cinema, i amb una actriu que li posava cara, la Kim Cattrall, que es va fer famosa uns anys després com a part del repartiment de Sexo en Nueva York. I però la pel·lícula va ser un èxit inesperat. Era una pel·lícula modesta, tenia un pressupost modest, que va recaptar més de 10 vegades allò que havia costat, i es va convertir, doncs, en un dels títols, doncs, comercials del cinema dels 80. Sospito que bona part del mèrit va ser també una qüestió d'aquesta cançó.

hores i hi apareixen anuncis i en sèries, etc. És un d'aquests himnes que directament doncs, ens recorden els anys 80, tot i que ja us dic, va perdre, però ens permet a nosaltres obrir les portes d'aquest nou viatge musical amb una cançó, doncs això, que malgrat haver guanyat aquesta estatueta, aquest Òscar, va conquerir milions de persones. Anem a fer sonar aquest Starship amb Nothing's Gonna Stop Us Now.

I continuem. Continuem ara amb l'any 1988 amb una cançó que és d'un partitul Calling You, d'una persona que se'n deia Jeffet Steele, que segurament amb aquestes dades, doncs ara mateix segurament no us pot sonar, potser sí, potser no, però segurament no. Era la banda sonora, o pertanyia a la banda sonora de la pel·lícula Bagdad Café, ja us dic, de 1988, però malgrat que no ens en recordem ara mateix, ja veureu quan soni, perquè hi ha cançons que neixen per acompanyar la pel·lícula i d'altres doncs, acaben donant-li una segona vida, i això és exactament el que va passar amb Calling You, una balada delicada i gairebé hipnòtica, que va convertir el que era una petita producció independent, aquesta Bagdad Café, en una obra de culte. L'any 1988 pràcticament ningú no sabia qui era Jeffet Steele, una persona que formava part d'una família de cantants de gospel de Minneapolis i que havia desenvolupat doncs, una petita carrera lluny dels focus del pop comercial. El compositor, un senyor que duia per nom Bob Telson, buscava una veu que sonés sense artificis, que fos capaç de transmetre solitud i esperança alhora. I quan va escoltar l'estil, doncs va tenir clar que no necessitava ningú més. Curiosament, la cançó gairebé no té acompanyament musical, tot gira al voltant de la veu, i aquest minimalisme és precisament el que la fa doncs segurament diria tan emocionant. La pel·lícula tampoc diríem que estava destinada a l'èxit, ja us dic, Bagdad Café era una coproducció alemanya que havia estat rodada al desert de Mojave i que explicava, diguem-ne, que la improbable amistat entre una turista bavaresa i la propietària d'un motel mig abandonat. Sense grans estrelles i, ja us dic, quasi ni sense pressupost, va funcionar discretament als Estats Units, però a Europa, especialment a França i Alemanya, es va convertir en un fenomen inesperat. I als Oscars, a la cerimònia de 1989, Calling You competia amb una altra balada molt popular, el Two Hearts, de Phil Collins, però la guanyadora va ser aquell Let the River Run, del Carly Simon, aquella que va ser escrita per Armas de Mujer, que ja va sonar al programa aquest Bartiki, que van dedicar, en aquest cas, a les guanyadores, no a les perdedores. En aquest cas, recordeu a Carly Simon, que era la primera vegada que una dona guanyava, ella tota sola, l'Oscar, a la millor cançó com a compositora i també com a lletrista, a part de com a intèrpret. Però tornem a Bagdad Café. I bé, hi ha premis que es concedeix, doncs bé, diguem que el temps. Avui dia, doncs a mans de les bandes sonores recorren Calling You, potser fins i tot més que la vencedora, potser fins i tot més que aquella Let the River Run, però potser perquè fins i tot són cançons que es recorden molt més que no pas la pel·lícula. Segur que quan sentiu la cançó us recordeu de la cançó, però aposto a que

molt pocs heu vist aquella Bagdad que ha fet. Però bé, potser això és perquè hi ha melodies que no necessiten gaire soroll, doncs, per quedar-se a viure amb nosaltres. Va, anem a escoltar aquesta cançó des de la pel·lícula Bagdad Café, aquesta Calling You.

A l'anterior episodi, ja vam parlar d'en Phil Collins, que va participar com a finalista, no va guanyar, però va participar en la pel·lícula, amb la cançó Against All Odds, Take a Look Me Now. I el 1988 doncs, va tornar a participar, en aquest cas, amb la cançó, Two Hearts. A finals dels anys 80, Phil Collins semblava incapaç de fer un pas en fals i venia d'encadenar discos multimilionaris, omplir estadis, també amb Genesis, que era el seu grup primigeni, que també va fer una mena d'evolució semblant a la que vam tenir entre Jefferson Airplane i Jefferson Starship. Genesis era una banda de rock sinfònic molt experimental, però els Genesis, que tenien en Phil Collins com a líder, quan va deixar de ser el bateria del grup per ser el cantant principal i el líder, doncs ja no eren aquells Genesis que acostumaven a fer aquell rock sinfònic experimental, sinó que era una banda més aviat de pop. En fi, que Phil Collins, tant amb Genesis com en solitari, era una de les cares més populars a la música internacional, però aquell 1988, en plena borratxera d'ego, va decidir provar una aventura diferent, convertir-se també en actor. La pel·lícula, duia per títol Buster, que estava basada en la història real d'en Buster Edwards, un dels principals participants en el famós robatori al tren de correus britànic de 1963. I el Phil Collins no només interpretava el protagonista, sinó que també participava, òbviament, a la banda sonora. I d'aquella doble experiència van néixer doncs, dues cançons d'èxit. Una que era A Groovy Kind of Love i aquesta que ens ocupa, que és la que va participar a la cerimònia dels Oscars com a nominada, que és Two Hearts, que a més va ser escrita pel veterà compositor en Lamont Dozier, que era membre del mític equip d'autors de la Motown. I si sentim la cançó, d'alguna manera ens pot recordar la fórmula funcionava, sonava als anys 60, sonava a Motown, però amb una producció plenament vuitantera. I déu-n'hi-do, el públic la va convertir en número 1 als Estats Units, també va guanyar Globus d'Or, i ja sabeu que això sembla que sempre dona moltes opcions als Oscar. Però aquell any, amics, Disney havia començat una revolució. Recordo que Disney havia passat uns anys complicats, en els quals, sobretot entre finals dels 70 i fins a finals dels 80, doncs, en el que les pel·lícules de dibuixos a Disney van deixar d'arrossegar a tant públic i de tenir tanta popularitat. I aquell any 1988, doncs això, Disney va començar una revolució que els va portar fins al dia d'avui, amb la pel·lícula La Sireneta, que era una pel·lícula que, bé, doncs això, inaugurava, diguem-ne, que el renaixement de l'animació a dins de la companyia, i la seva música, la música de La Sireneta, doncs va enamorar l'acadèmia, i la cançó Under the Sea, que aquí a casa nostra vam conèixer com a Bajo el Mar, es va endur l'estatueta que va deixar sense premi doncs el pobre Phil Collins. La història, però, encara li tenia preparada una revenja. 11 anys després, en Phil Collins tornaria als Oscars, aquest cop amb una altra pel·lícula d'animació, Vesperon, de Disney. La pel·lícula era Tarzan, i aquesta vegada sí que pujaria a l'escenari per recollir la estatueta gràcies a aquella cançó You'll Be My Heart. Però bé, no ens avancem, no ens movem de finals dels anys 80, i abans d'aquell triomf que arribaria a mitjans dels anys 90, doncs també hi va haver aquesta petita joia de, diguem-ne, cada pop clàssic que continua sonant tan fresca com el primer dia. Anem a recuperar aquesta Two Hearts de Phil Collins.

coneixen perquè un músic s'atreveix a dir que allò que li han demanat, allò que li han encarregat, no és prou bo. Mireu, quan els productors de la pel·lícula Arma Joven 2 van enviar el guió a Jon Bon Jovi, ells esperaven que Jon Bon Jovi interpretés una cançó ja escrita per a la pel·lícula. Però l'amic Bon Jovi va pensar que aquella pel·lícula no reflectia l'esperit dels personatges i en lloc de limitar-se a cantar-la, doncs va seure amb la guitarra i va compondre una peça completament nova. El resultat va ser Blaze of Glory, una cançó segurament que acabaria eclipsant la mateixa pel·lícula. Segurament pocs ens en recordem de la pel·lícula en particular. Va tenir el seu èxit, sobretot, bé, és una segona part, era una pel·lícula que, diguem-ne, que mirava d'apropar el gènere del western, que en aquell moment estava completament enfonsat, amb un conjunt d'actors que en aquell moment representaven el juvenil, l'esperit juvenil, i eren els actors joves a moda. Estem parlant d'actors com el Kiefer Sutherland, com l'Emilio Estevez o com el Lou Diamond Phillips. En fi, també recordem que el 1990 en Jon Bon Jovi, com a part dels Bon Jovi, era una de les grans estrelles del rock. El grup Bon Jovi havia fet àlbums com la Simply Bon Wet o com el New Jersey, que havien convertit aquella banda, doncs, en un format mundial. Els Bon Jovi el 1940 eren un gran grup, aquesta primera cosa. Comercials, sí, però eren un gran grup, independentment de que estiguessin a les carpetes de les adolescents i que sortissin a la portada del Super Pop. I el Jon Bon Jovi, com a cara visible del grup, doncs evidentment era aquell que sortia a les fotos. Però aquest Blaze of Glory, aquesta cançó, tenia un valor afegit perquè era el seu primer gran pas en solitari. El senzill, el single Blaze of Glory, va arribar directament al número 1 dels Estats Units i d'alguna manera demostrava que podia caminar sense la protecció del grup. A la cerimònia dels Oscars, però, la competència era ferotge. L'Acadèmia va preferir premiar la Madonna, que amb el tema Sooner or Later, de la pel·lícula de Tracy, doncs aconseguia el seu primer i únic Oscar. Aquella cerimònia també és recordada perquè en Billy Crystal va obrir la gala disfressada de diversos personatges cinematogràfics i va ser una tradició que repetiria durant molts anys. Billy Crystal va ser el presentador de moltes gales dels Oscars i va convertir tot allò en una mena de running gag que anava fent. Tot i la derrota, podem dir que Blaze of Glory va tenir una vida molt més llarga que moltes cançons premiades. De fet, diria que ara mateix pocs ens en recordem d'aquest Sooner or Later de la Madonna, que se'n va endur la cançó, la premi. Fins i tot la pel·lícula Dick Tracy està una pel·lícula que ara és poc reivindicada, malgrat que era una pel·lícula que s'hi van posar molts duros, era una pel·lícula que hi havia gent com en Warren Beatty, gent com l'Al Pacino, que tenia un cert interès en el que és la producció estètica, la fotografia, el que hi tracta de portar l'estètica del còmic a la pantalla. També és veritat que un còmic com Dick Tracy als Estats Units era una institució, però fora als Estats Units, a Europa, no tant. En fi, el que us dic, aquest Blaze of Glory, de fet, continua sent un dels grans himnes de Bon Jovi i és fins i tot una parada obligatòria als concerts de la banda més de 30 anys després. I és que de vegades, doncs, ja ho veiem amb aquests programes, perdre un Oscar no impedeix guanyar un lloc privilegiat a la memòria col·lectiva. Anem a escoltar com sonava aquest Blaze of Glory del Jon Bon Jovi. Wake up in the morning and I'll raise my weary head. I've got an old coat for a pillow.

però no deixem l'any 1940, aquella collita de 1940, aquella cerimònia que es va dur a terme el 1991 i que va acabar amb aquell Oscar per la Madonna, també tenia, a part de John Bon Jovi, un altre competidor de molt nivell. En aquest cas, en Harry Connick Jr., amb la cançó Promise Me You'll Remember, que es va fer per la pel·lícula El Padrino Parte 3. Ai, El Padrino Parte 3, què us puc dir? Quan una pel·lícula forma part d'una de les sagues més importants a la història del cinema, doncs, evidentment que les expectatives són sempre enormes. I això és exactament el que va passar l'any 1990 amb El Padrino Parte 3. Havien passat 16 anys des de la segona entrega i ben bé tothom es pensava que el Francis Ford Coppola no tornaria mai més a la família Corleone, però els problemes econòmics del director i la insistència de l'estudi va acabar fent possible aquest retorn. Què us puc dir d'El Padrino Parte 3? A mi m'agrada. Puc entendre que, evidentment, està molt i molt per sota del Padrino o del Padrino Parte 2. Puc entendre la gent que es pugui sentir decepcionada. Puc entendre certes coses com, bueno, coses que veiem tothom, la presència de la Sofia Coppola, que al final tinguem en compte que va ser un accident. La persona que anava a posar cara i aspecte a la filla de Michael Corleone havia de ser la Winona Ryder, però la Winona Ryder va tenir un problema mèdic, un problema d'estrès, i principalment va deixar tirada amb el Francis Ford Coppola i va pensar en la seva filla una miqueta com un pedaç per poder tirar la pel·lícula endavant. També podríem dir que hi ha certs aspectes de la pujada del personatge de l'Andy Garcia, del Vincent Corleone, al capdamunt, doncs potser està feta d'una manera una miqueta atropellada, però a mi la pel·lícula m'agrada i em sembla que dona un final bastant digne a la saga. Segurament si no es digués El Padrino Parte 3, si el cognom de la família fos un altre que no fos Corleone, segurament s'hagués vist d'una altra manera, però al final les coses són així. La pel·lícula se'n diu El Padrino Parte 3 i jo m'estimo més disfrutar la part que és disfrutable. Ja dic, a mi no em deixa d'agradar. I la música, doncs, com no podia ser d'una altra manera, formava part fonamental. Per la cançó principal, en Francis Ford Coppola va confiar en un jove que començava a revolucionar el món del jazz, en Harry Connick Jr., un tio que amb només 23 anys ja havia venut milions de discos, tot recuperant el so dels grans crooners americans en una època que això sonava, escolteu, molt, molt de música de la iaia. Però la seva veu elegant encaixava perfectament, doncs, amb aquesta nostàlgia que respirava aquesta tercera part del Padrino. Harry Connick Jr., que us puc dir, ja ha sonat en alguna ocasió aquí al Partit de Ràdio Mollet, també amb els especials de Nadal, perquè és el típic tio que sempre doncs està present amb els seus discurs de Nadal, però és un gran artista, és un gran compositor, és un prodigi del piano, canta bé, actua bé també, ha fet alguns papers bastant dignes com a actor, i a sobre doncs, tio guapo, què més podem donar-li? La cançó aquesta, Promise Me You Remember, va ser composta pel Carmine Coppola, que és el pare del director, el pare de Francis Ford Coppola, amb lletra d'en John Beris. És una peça, aquesta Promise Me You Remember, que resumeix perfectament el sentiment de Michael Corleone, un home que ha aconseguit tot el poder imaginable però que descobreix massa tard que el preu ha estat perdre la seva família i la seva pau. Els Oscars, de la cerimònia dels Oscars de 1991, doncs el que els dic, la pel·lícula El Padrino Part 3 doncs arribava amb 100 nominacions, inclosa la de millor pel·lícula. Compte aquí, ara sembla com si hagués estat un desastre monumental, hi va haver-hi crítiques, però estava nominada a set estatuetes. Semblava una oportunitat perquè la saga tingués el cercle amb un premi, però la nit va acabar sent decebedora, no va guanyar cap d'aquestes 7
estatuetes a les quals, n'era candidata. I aquesta cançó doncs, també va veure com si escapava l'Oscar doncs, abans, ja us ho he dit, abans aquesta Sooner or Later I Always Get My Man, interpretada per la Madonna a la pel·lícula Dick Tracy. Potser aquesta balada no és tan coneguda com altres temes nominats, però no, diria que representa perfectament l'esperit d'una pel·lícula marcada per la melancolia i pels pas dels temps. I ja veurem, atents aquí, que en Harry Connick Jr. tornarà a aparèixer aquest vespre. De moment, anem a escoltar-lo amb aquest Promise Me You'll Remember.

Ara anem amb una miqueta de polèmica, anem amb una cançó... Bé, cadascú que tregui les seves conclusions. Anem amb 1991 i anem amb en Bryan Adams amb aquella sala per rimar Everything I do it for you, que era dins de la banda sonora de la pel·lícula Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. Bé, quan en Bryan Adams va començar a treballar amb la banda sonora de Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, ell ja era una estrella internacional, era un roquer, gràcies a discos com el famós Reckless, del qual es va extreure aquell famós Summer of 69, que ja ha sonat en algunes ocasions aquí a Cantique, però ningú, ni tan sols el propi Bryan Adams, podia imaginar que aquella balada acabaria convertint-se en una de les més exitoses de tota la història del pop i que, a més, d'alguna manera va marcar un estil de balada rockera molt feta per les FMs, que va inundar molt bona part dels anys 90. La pel·lícula, aquesta Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, la pel·lícula protagonitzada pel Kevin Costner, reinventava la llegenda del Robin Hood amb un repartiment que, déu-n'hi-do, que incloia en Morgan Freeman, incloia també un inoblidable Alan Rickman, que feia el paper del xerif de Nottingham. De fet, el propi Alan Rickman va estar a punt de rebutjar el paper perquè el considerava massa convencional i va acceptar només quan el director li va prometre que podria interpretar el personatge amb total llibertat. I el resultat és un dels gags dolents del cinema de 90, en l'Alan Rickman estava desatat i ell anava fent el seu rotllo. La pel·lícula a mi m'agrada molt, què us puc dir? Per mi no és una obra maestra del cinema, però és super entretinguda, ja dic, a mi m'agrada molt. I la cançó? Anem amb la cançó aquesta, Everything I do it for you. La cançó va ser escrita pràcticament a contrarrellotge per Bryan Adams, junt amb el compositor de bandes sonores i compositor de música clàssica, Michael Kamen, i pel famós productor, el Robert John, anomenat Matt Lange. Quan els productors el van escoltar, van decidir col·locar-la als crèdits finals, una decisió que va resultar providencial. Si no fos per això, potser no hagués pogut participar. Va ser, ja us dic, ara mateix és una cançó que segurament estem molt farts de sentir. És una cançó que segurament estem molt farts de sentir també perquè ha passat a ser música d'ascensor, ha passat a ser carn de fil musical. Però la cançó, en el seu moment, ja us dic, sobretot no només és el que va ser, sinó també el que va significar. En Bryan Adams va mostrar com s'havien de fer les balades rockeres de caire comercial per les estacions de ràdio. I això va il·luminar a moltíssimes bandes i va ajudar moltes bandes també, doncs, a arribar a un cert públic que potser al rock no li agradava tant, però aquelles balades, doncs, sí. A la cerimònia dels Oscars de 1992, cerimònia a la qual participava, doncs aquesta cançó, aquest Everything I do it for you, semblava una de les meves favorites, però ves per on? Un altre cop, els amics de Disney, que vivien un moment molt important, tenim una cançó, una pel·lícula, com La Bella i la Bèstia, que havia enamorat a mig món, i l'Acadèmia va decidir premiar Beauty and the Beast, aquí la coneixíem com Bella i Bèstia són. Era una cançó que interpretaven la Celine Dion i el Peebo Bryson. Curiosament, aquell any, de les 5 nominades, 3 pertanyien a aquesta pel·lícula de Disney, aquesta La Bella i la Bèstia, i al final el Bryan Adams es va quedar sense estatueta, però probablement va obtenir una recompensa encara més gran. Doncs ja us dic, la de crear una de les balades més universals dels últims 40 anys i la de fer-se un bon raconet de calés.

arriba ara 1992 i anem amb una senyora que va marcar aquella cerimònia dels Oscars de 1993 per una pel·lícula de 1992 que era El guardaespaldes, i evidentment estic parlant de la Whitney Houston. I la Whitney Houston va col·locar no una, sinó dues cançons candidates a l'Oscar aquell any per aquella El guardaespaldes. L'any 1992 la Whitney Houston era senzillament la veu més important del planeta. Ja acumulava una col·lecció espectacular de números 1 i havia, d'alguna manera, havia redefinit el pop i el soul dels anys 80, però encara li faltava conquerir Hollywood. Era una passa, doncs, com molt directa i molt, molt propera a les típiques divas de la cançó. La pel·lícula Guardaespaldes havia estat un projecte que portava més d'una dècada voltant pels despatxos dels estudis i ningú no s'hi posava. Inicialment havia estat pensada per Steve McQueen i la Diana Ross, però no va arribar a fer-se. I finalment doncs van canviar Steve McQueen pel Kevin Costner, i ell va ser qui va insistir perquè la protagonista fos la Whitney Houston. El Kevin Costner en aquell moment era el més gran, d'acord? Havia fet Bailando con Lobos, havia fet Robin Hood, era ara el millor moment de la seva carrera. I bé, doncs ja us dic, la intuïció del Kevin Costner doncs va resultar bastant encertada. D'entre totes les cançons de la banda sonora, n'hi ha una que era especialment exigent, I Have Nothing. Era una cançó de David Foster i la Linda Thompson que van escriure una melodia plena de canvis de registre que només una veu com la de Whitney Houston podia defensar. I ella la va convertir en una exhibició vocal. Als Oscars la cerimònia dels Oscars de 1993, doncs la competència era curiosa perquè, ja us dic, la mateixa pel·lícula té dues cançons nominades, aquesta Run to You, però totes dues, aquesta Run to You i una altra que posarem després, però totes dues van topar un altre cop amb els amics de Disney. En aquest cas era a Holy World, la cançó de la pel·lícula Aladdin, cançó que aquí van conèixer com a Un Mundo Ideal. Malgrat la derrota, doncs evidentment la banda sonora del guardaespaldes acabaria sent una de les més venudes de tota la història, amb més de 40 milions de còpies a tot arreu. Un gran disc que va demostrar doncs que la Whitney Houston estava en un gran moment, unes cançons molt ben produïdes, i va, anem a escoltar aquest I Have Nothing i després continuem.

Bé, us he dit que teníem a la Whitney Houston amb I Have Nothing, de sentir, i també participava en una altra cançó, amb Run to You. La història de la composició és curiosa. Els autors, en John Friedman i l'Alan Rich, buscaven escriure una balada que mostrés vulnerabilitat. La vulnerabilitat del personatge interpretat per la Whitney Houston. No volien un gran esclat vocal des del primer moment, sinó una cançó que anés creixent a poc a poc. Gairebé com si fos una conversa. Quan la Whitney Houston la va gravar, pràcticament la van registrar sencera amb molt poques preses, i tots els presents a l'estudi doncs van coincidir que aquella interpretació tenia alguna cosa especial. I us preguntareu, aviam, estem parlant de I Have Nothing, estem parlant de la segona cançó candidata, Run to You, per la que tothom, la cançó que tothom recordem i la que va ser gran single de la pel·lícula era aquella I Will Always Love You. Per què no participava? Doncs molt senzill, perquè I Will Always Love You no era una cançó original. Era una versió de la Dolly Parton. Era una versió d'una cançó més aviat tirant a country. Per tant, no deixa de ser curiós doncs que una diva de la música negra, del pop soul, ja fes una cançó country i la portés al seu terreny. Evidentment, si heu escoltat els episodis de la història de la música negra, veureu que entre el country i la música negra no hi havia tanta separació com conceptualment podia semblar. Bé, tornem a 1992 i tenim això. Dues cançons de la mateixa persona o de la mateixa cantant, la Whitney Houston, que participaven a l'Oscar, però no se'l van endur gràcies als amics de Disney. Amb els anys, molts fans de la Whitney Houston han reivindicat aquest Run to You. Potser no va tenir la popularitat del I Will Always Love You, però definitivament és una de les interpretacions que millor reflecteix la capacitat que tenia la Whitney Houston per transmetre emoció sense necessitat de grans artificis.

anem ara a 1993 amb la cançó de Janet Jackson, cançó Again, que pertanyia a la pel·lícula Poetic Justice, la pel·lícula de 1993. I si la posava, és perquè em sembla que és molt 90s. De vegades em sembla com si els 90s només hagués estat música alternativa, però això fa molt, fa molt 90s. El 1993, la Janet Jackson vivia un moment extraordinari. Feia només uns mesos que havia publicat el seu àlbum Janet, amb el qual d'alguna manera demostrava que ja no era la germana de Michael Jackson, sinó que era un artista amb personalitat pròpia. Aquell disc, aquell Janet, va vendre milions de còpies i consolidava una trajectòria que, bé, combinava el seu propi estil de pop, d'R&B, i la seva pròpia imatge, que també era molt important. I aquesta pel·lícula, aquesta Poetic Justice, també tenia un atractiu especial, perquè la pel·lícula reunia la pròpia Janet Jackson amb en Tupac Shakur. Encara no era el mite que coneixem avui, perquè era viu. En Tupac Shakur moriria el 1996. I clar, evidentment, els mites es construeixen més fàcilment quan la persona és morta. Durant el rodatge va haver una petita polèmica. La Janet va exigir que en Tupac es fes una prova del VIH abans de filmar les escenes més íntimes. L'actor s'hi va negar i aquell debat va omplir titulars durant setmanes. Això també fa molt, molt 90. Era l'època a la qual s'estava començant a donar visibilitat a la sida i al VIH. Per cert, no ho he dit, però clar, evidentment, ja ho heu endevinat, la Janet Jackson no només posava la cançó, també n'actuava. De fet, els productors de Poetic Justice buscaven una balada per als crèdits finals i li va preguntar a la Janet Jackson si tenia alguna de guardada. Ella va respondre que no, però aquella mateixa nit es va asseure davant el piano i pràcticament d'una tirada va escriure, doncs, la que seria una de les cançons més emotives de tota la seva carrera. Als Oscars, de la cerimònia dels Oscars del 1994, aquesta Again de la Janet Jackson arribava com una de les favorites, però ves per on, no va guanyar, perquè aquell any l'Acadèmia va quedar seduïda per una altra història també probablement més dura, la de la pel·lícula Philadelphia, i la balada de la Janet va perdre davant del clàssic Streets of Philadelphia del Bruce Springsteen. Bé, no va conquerir l'estatueta, però el temps li ha donat un lloc privilegiat entre les grans balades dels anys 90. Anem a sentir la Janet Jackson amb aquest Again.

I si parlem de la pel·lícula Filadèlfia, bé, al programa de les guanyadores ja vam sentir el Bruce Springsteen amb la cançó Streets of Philadelphia. Però, a part d'aquella Streets of Philadelphia, hi havia una altra pel·lícula, una altra cançó de la pel·lícula que estava també nominada a millor cançó original. En aquest cas és d'un vell conegut, el Neil Young, que havia fet una cançó molt delicada que duia per títol precisament Filadèlfia. Mira, quan el director, en Jordan Demme, va començar a preparar aquesta pel·lícula, aquesta Filadèlfia, i sabia que estava assumint un gran risc, perquè era una de les primeres grans produccions de Hollywood que parlava obertament de la sida, de la discriminació, dels prejudicis que envoltaven la malaltia a principis dels anys 90, però, compte aquí, també parlava de l'homosexualitat d'una manera molt directa. Avui sembla tot normal, però el 1993 encara eren uns temes incòmodes per a gran part de la societat. Per reforçar aquest to íntim i melancòlic de la pel·lícula, en Jordan Demme, que era un gran musiquero, va demanar una cançó a Neil Young. Quin privilegi, no?, poder trucar amb Neil Young i demanar-li una cançó. En aquell moment, en Neil Young, evidentment, ja era una estrella, una autèntica llegenda del rock. Curiosament, era admirat pels seus contemporanis dels anys 60 i 70, però també molt admirat per una nova generació de músics dels anys 90, rockers dels anys 90, que el consideraven un mestre. Se'n deia allò de que en Neil Young era el padrí del grunge. En fi, en Neil Young, lluny de buscar una balada comercial, lluny de buscar una balada com de Bryan Adams, va escriure una peça austera, gairebé despullada, que transmet una enorme sensació de fragilitat. I al final, doncs, veiem que, el que us dic, aquesta pel·lícula, aquesta Filadèlfia, va aconseguir la fita de col·locar dues cançons entre les nominades a l'Oscar, aquesta de Neil Young i també, doncs, aquella Streets of Philadelphia del Bruce Springsteen. Segurament la de Neil Young és la més emocionant de les dues, potser perquè resumeix perfectament el missatge de la pel·lícula, la necessitat de mirar els altres amb empatia quan la societat prefereix apartar la mirada. Però al final, amb Bruce Springsteen, doncs, evidentment, malgrat que Neil Young era Neil Young, comercialment amb Bruce Springsteen, doncs, sumava molt més, i al final, doncs, se'n va endur el Gran Premi, mentre que Neil Young es va quedar a les portes. Escolta, de tota manera, com sonava aquell Neil Young amb el piano fent aquesta cançó, aquesta Filadèlfia.

I encarem la recta final del programa d'avui amb una altra cançó d'una pel·lícula de 1993 i de la gran competència que hi havia en aquella cerimònia de 1994 amb un senyor que ja hem sentit abans, en Harry Connick Jr., en aquest cas amb la cançó "A Wink and a Smile", una picada d'ull i una somriure, per la pel·lícula "Algo para recordar", pel·lícula de 1993. De vegades hi ha pel·lícules que triomfen perquè expliquen una història nova, però d'altres perquè recuperen la màgia del cinema de sempre. I aquest "Algo para recordar" és totalment un homenatge declarat a les grans comèdies romàntiques clàssiques de Hollywood. Tenim en Tom Hanks i la Meg Ryan, que de fet pràcticament no comparteixen escenes durant tota la pel·lícula, però hi ha química entre tots dos. I el públic va sortir del cinema convençut que havia assistit a una de les grans històries d'amor dels anys 90. I per reforçar aquest ambient nostàlgic, tota la banda sonora era plena de cançons clàssiques, el que se'n diu The Great American Songbook. Ja hem parlat d'aquest concepte, aquelles cançons que cantaven els crooners, aquelles aproximacions al jazz. La directora Nora Ephron també volia una composició nova que sonés també com si hagués estat escrita 40 anys abans. I per això, qui millor que recórrer en Harry Connick Jr., que en aquell moment doncs era probablement el cantant que millor havia recuperat l'elegància dels grans crooners, com en Frank Sinatra, com en Nat King Cole. I el resultat va ser aquest "A Wink and a Smile", una peça plena d'encant, que sembla transportada directament als anys 50, però ja us dic, els Oscars, la cerimònia dels Oscars en 1994, doncs no ho tenia gens fàcil. Competia contra Bruce Springsteen, contra la Janet Jackson, contra el Neil Young, entre d'altres, i finalment, doncs això, la nit va ser pel Bruce Springsteen, per Streets of Philadelphia. Però aquesta cançó va continuar tenint una llarga vida gràcies a les contínues emissions de la pel·lícula a la tele, i el fet de que Harry Connick Jr. La va incorporar durant molts anys als seus concerts. És una cançó molt xula, de fet, ja us dic, sona molt a anys 30, a anys 40, i és una demostració que de vegades no cal reinventar res, només cal escriure una bona melodia amb l'elegància de sempre. Aquí la tenim, anem a sentir en Harry Connick Jr., "A Wink and a Smile".

0: Amb el Harry Connick Jr. marxarem i acabem aquest tour de force de perdedores de l'Oscar. No sabem si eren les millors, però sí sabem que cap d'elles s'endugué la satueta. Ho deixem aquí per ara, però ens hem quedat amb un any 1993, per tant encara tenim algunes cançons endavant. Això serà de tota manera la setmana que ve, perquè ara sí, ara marxem, us deixem gaudir d'un cap de setmana d'estiu, passeu-ho bé, deixeu-vos emportar una mica i ens retrobarem la setmana que ve al nostre bar Tiki amb xacletes i amb sorra als peus.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batòria i pel mateix bat canal.
0: I com sempre dic, un plaer passant la tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVox. Us deixo el link a les xarxes socials, al Bartiki, ja sabeu, @BartikiRM, tant a X com a Instagram. Recomaneu, feu like i totes aquestes coses, perquè arriba l'hora de passar la persiana i de tancar el Bartiki. Salutacions de Cuspar, Carlos Molina i del Sergio Guardeño, tocant botons al control tècnic, i sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a divendres 24 de juliol del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. El govern i els comuns han presentat a Mollet una proposició de llei amb mesures temporals i excepcionals per accelerar la construcció d'habitatge protegit. I una seixantena de joves han participat en els tallers de l'estiu jove que s'han ofert des de la regidoria de joventut. En destaca el taller de pintura mural, on tot just ahir van finalitzar-lo amb un mural que es pot veure a la Rambla de la Unió. I el Casal Popular Altabaran ha acollit una xerrada crítica amb el projecte d'ampliació de l'aeroport de Barcelona. Denuncien que, de ser així, hi hauria una major pressió als espais naturals i una economia basada en el turisme. I la Tramolla farà el musical de Sister Act. És per això que han obert audicions a aquelles persones que vulguin formar part de l'espectacle. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Jordi Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: El govern de la Generalitat i els comuns han presentat a Mollet una proposició de llei amb mesures temporals i excepcionals per accelerar la construcció d'habitatge protegit. L'objectiu és incrementar l'oferta d'habitatge assequible i facilitar la mobilització de sòl i edificis sense necessitat de modificar el planejament urbanístic. Entre les principals mesures, es permetrà convertir en habitatge protegit en sòl d'ús terciari d'oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya.
2: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. La protecció és sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
1: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. A més, tots els habitatges que es construeixin amb aquestes mesures mantindran la qualificació d'HPO de manera indefinida i hauran de destinar-se obligatòriament a residència habitual i permanent, evitant així que es puguin convertir en habitatges lliures o d'ús turístic. La consellera ha remarcat que són exemples claus per obtenir habitatges de protecció oficial on fins ara no era possible.
2: Són exemples clars, com dic, d'intensificació i, per tant, d'obtenir habitatge de protecció oficial, de protecció permanent, allà on fins ara no era possible i, per tant, continuar avançant en aquest objectiu de construcció de parc.
1: La proposició de llei ha estat presentada de la mà dels comuns. La presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha remarcat que es tracta d'una llei innovadora perquè se li diu al sector privat que davant la crisi d'habitatge no es poden rentar les mans.
3: Una llei que és innovadora perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes. Aquí tots els sectors són imprescindibles. També ho és el sector privat i que ens permetran accelerar al màxim la construcció d'habitatge que la gent podrà pagar i a la qual la gent podrà accedir.
1: Jéssica Albiach també ha volgut destacar que tots els nous habitatges que es construeixin gràcies a aquestes mesures, que se'n preveu que siguin uns 20.000, tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera permanent. Segons ha explicat, aquesta és una manera d'aprendre dels errors del passat, ja que en els darrers anys s'han perdut prop de 100.000 habitatges de protecció oficial en deixar de tenir aquesta qualificació.
3: li posem facilitats. Li posem facilitats agilitzant tràmits i agilitzant burocràcia, però també augmentem l'exigència. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent. No podem repetir els errors del passat perquè hem vist que en Catalunya en els últims anys hem perdut més de 100.000 habitatges que eren protegits i que ara ja estan en el mercat lliure.
1: La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, a Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial. La regidora d'Habitatge a l'Ajuntament de Mollet s'ha mostrat contenta per unes mesures que qualifica de molt palpables.
4: Contenta que es faci Mollet, perquè a Mollet tenim l'habitatge com a prioritat. I també, doncs, evidentment, el nostre grup parlamentari a Comuns i el govern de la Generalitat han posat també en el centre de les polítiques a Catalunya en el que és l'habitatge. I, per tant, aquestes mesures són molt palpables en la seva aplicació i han de garantir, doncs, això, que la gent pugui tenir una llar per viure assequible i permanent, sobretot.
1: Les mesures tindran una vigència inicial de 4 anys, prorrogable 4 anys més, i es preveu que en 2 anys es faci un informe sobre quin seguiment està tenint.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Una 60 de joves han participat en els tallers de l'Estiu Jove que s'han ofert des de la Regidoria de Joventut. Marina Escribano, regidora de Joventut, s'ha mostrat satisfeta de la bona acollida que ha tingut el nou format, el que ha suposat un increment notable de tallers. Escribano ha afegit que més enllà de l'aprenentatge i la diversió hi ha un acompanyament emocional de tots aquests joves.
4: Tots bé, fem una valoració positiva, molt positiva, tot l'equip està funcionant molt bé. És un format que, referent a l'any passat, ha crescut. Penseu que cada dia s'estan fent 3 tallers en simultani i també hem incorporat un espai de cures on poder, doncs, parlar, gestionar. Ens acompanya, doncs, la Maria, la psicòloga de l'espai de l'Escolta Jove, i per tant fer un espai també per poder fer vincle entre les persones joves dels diferents tallers.
1: Un dels tallers ha estat el de pintura mural. El seu dinamitzador, Albert Lizarraga, ha explicat que el taller ha consistit en triar la temàtica, fer l'esbós, plasmar-ho en el mur i afegir-hi color. En total, han fet ús de 3 tècniques amb l'objectiu d'ensenyar la pintura mural. Ho explica Albert Lizarraga.
5: Primer es comença amb el dibuix, la part de dibuix per fer l'esbós, i després hi ha una segona part que és la de plasmar-ho sobre el mur, que s'utilitza l'esprai i el pincell per la pintura també. Hi ha 3 tècniques, 3 tipus de materials que utilitzem. L'objectiu és aproximar-los, en aquest cas, a treballar el mural. Jo crec que ells ja estan una mica en contacte amb l'art, molt a través del dibuix, a l'escola, però treballen molt sobre el paper, i aquí aprenen a portar-ho a un altre espai, a un altre suport, que és el mur, i a poder desenvolupar-lo això algun dia ells de manera independent.
1: El punt i final del taller ha estat el mural, que ja es pot veure a la Rambla de la Unió des d'aquest passat dijous. La temàtica, el medi ambient.
5: Sí, el tema és que, bueno, vam trobar com un moviment de referència del grafiti ecologista que es diu There is not a planet B, que això anirà escrit ara a la part de dalt, que vol dir aquest no és un planeta B. Llavors a la part de baix estan pintant el planeta dolent i a la part de dalt ja anirà el planeta A, que serà el bo.
1: Un dels joves que ha participat als tallers d'estiu ha estat la Nerea Díaz, que ha fet un total de 5 tallers. La Nerea ha comentat que els tallers de l'Estiu Jove li han

0: que se'n va molt ràpid i doncs que pues, és un espai molt lúdic en el qual pots fer molts amics.
1: En total s'han ofert 12 tallers i activitats que han tingut lloc durant 4 setmanes de finals de juny a finals de juliol.

0: vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia, estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa i a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara que es comencen a formar acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada a la tarda alguna tempesta cap al Pirineu lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís-mi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia, la nostra ciutat és la farmàcia Amador de la plaça Prat de la Riba, número 17, al barri del centre.

0: El Casal Popular Alta Baran de Mollet ha acollit una xerrada crítica amb el projecte d'ampliació de l'aeroport de Barcelona, de la mà de Zeroport, una plataforma formada per entitats ecologistes, veïnals i socials que defensa el decreixement del port i de l'aeroport de Barcelona. L'acte ha servit per analitzar l'estat actual de la proposta impulsada per la Generalitat i els impactes ambientals, socials i econòmics que, segons l'entitat, comportaria una nova ampliació de la infraestructura. La sessió ha anat a càrrec d'Ariadna Coten i Joan Manel del Llano, membres de Zeroport, que han exposat els motius pels quals consideren que el projecte és incompatible amb els objectius de reducció d'emissions. Durant la seva intervenció, Joan Manel del Llano ha recordat que l'anterior ampliació de l'aeroport ja va tenir conseqüències importants sobre els espais naturals del delta del Llobregat. Segons ha explicat, les actuacions van comportar una alteració d'hàbitats i una afectació sobre diverses espècies d'aus protegides. Del Llano ha advertit que una nova ampliació agreujaria aquests impactes. Segons ha defensat, l'increment del trànsit aeri comportaria un augment de les emissions dels gasos d'efecte hivernacle, una major pressió sobre els espais naturals i un reforç d'un model econòmic basat en el turisme de masses, amb conseqüències també en l'àmbit social.
1: L'ampliació suposaria un augment amb la nova infraestructura que es construís mínim del 45% de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle. Avui dia l'aeroport del Prat ja és la infraestructura que genera més emissions de gasos d'efecte d'hivernacle de Catalunya. I a més, bueno, tots els impactes que té pel que fa a turistització i tot el que suposa d'impactes socials, no? Que s'estan destinant tots uns recursos cap a unes, i no cap a unes necessitats socials que estan creixent dia a dia en forma de problemes d'habitatge, d'educació, de sanitat, etc.
0: Per la seva banda, Ariadna Coten ha assegurat que la plataforma no veu cap aspecte positiu en el projecte. Ha criticat els arguments del govern, que defensa l'ampliació com una eina per millorar la competitivitat internacional de Catalunya, atraure talent i incrementar els vols intercontinentals. Coten ha qualificat aquests arguments de molt pobres.
2: Nosaltres, de fet, no li veiem cap part positiva, inclús veiem que el seu argumentari, no, que és bàsicament que portarà més prosperitat i també doncs portarà talent a Catalunya, bueno, considerem que és un argumentari molt pobre, perquè primer considera que el talent ha de venir via un aeroport és gairebé insultant, com si aquí no fóssim capaços de

0: desenvolupar talent. I després el tema de la prosperitat, bueno, doncs recentment ja ha sortit un informe econòmic de més d'economistes que no es pot dir que siguin, bueno, doncs extremistes, sinó que són economistes doncs molt valorats, que diu clarament que aquest model econòmic basat en el turisme ens empobreix perquè té uns sous molt més baixos.
1: El debat sobre l'ampliació de l'aeroport s'ha reactivat en els darrers mesos després que el govern presentés una proposta que preveu allargar la tercera pista per facilitar l'operativa dels vols de llarg radi. El projecte ha obert un intens debat polític i social, ja que una part de les actuacions afectaria l'entorn dels espais protegits del Delta de Llobregat, integrats a la xarxa europea Natura 2000. Malgrat la reactivació del projecte, Cotent s'ha mostrat optimista sobre les possibilitats d'aturar-lo.
0: Nosaltres som molt optimistes, primer, perquè ells mateixos reconeixen que ara no ho poden fer, perquè tenen el problema de les compensacions de l'ampliació de fa 20 anys, no les van fer, amb la qual cosa, bueno, des del punt de vista de la Comunitat Europea, doncs, aquest projecte no podria tirar endavant fins que no es fessin aquestes, i després hauríem de veure com es fan les compensacions per aquest projecte d'ampliació. És a dir, que això és una cosa que no és per l'any que ve ni per l'altre, és a llarg termini. Sí que és veritat que ara al setembre en teoria s'ha d'aprovar una partida important, que l'aprovarà el Consell de Ministres, i nosaltres per això, bueno, per això convoquem una manifestació al setembre, precisament per aturar-ho des del començament i que vegin, doncs, que una gran part de la població està en contra d'aquest projecte, però nosaltres som optimistes i creiem que sí, que és una lluita a llarg termini, però que comencem ara i que es pot guanyar.
1: En aquest sentit, Aeroport ha anunciat que participarà en la manifestació convocada per al pròxim 20 de setembre per expressar el rebuig a l'ampliació de l'aeroport.

0: L'Escola d'Arts Escèniques La Tramolla de Mollet torna a portar als escenaris un nou musical. Després de 4 anys consecutius, amb apostes com Mamma Mia o Hairspray, ara volen elevar el nivell i han fet un pas més enllà amb el musical Sister Act, el qual representa un salt en el cant. Ferran Jiménez, director de La Tramolla, ha comentat que s'han decantat per aquest musical perquè hi apareixen molts personatges femenins i perquè hi ha més dificultat amb la part de musical.
1: És una obra que és coneguda, la pel·lícula, no? El musical és una miqueta diferent, però té el mateix feeling, no, diguéssim. I hi ha molts personatges femenins, que això és important perquè tenim moltes dones a la companyia. I té una dificultat, o sigui, implica un pas endavant una miqueta important a nivell de la dificultat d'algunes de les cançons a nivell coral. Amb el que hem fet anteriorment, però pensem que estem preparats per poder-ho portar endavant. O sigui,
0: És per aquest motiu que des de La Tramolla han obert les audicions perquè aquelles persones que vulguin formar part de l'espectacle puguin fer-ho. Ferran Jiménez ha afirmat que el càsting estarà obert a tothom sense importar l'edat ni l'experiència.
1: Té el mateix bon rotllo i diversió i tal que creiem que el nostre grup li encaixarà bastant bé. Aleshores, com sempre, doncs ens animem a tothom qui vulgui, sense importar l'edat ni l'experiència prèvia, ¿vale? Que si teniu ganes de passar-vos-ho bé, pujar a l'escenari i donar-ho tot i aprendre, doncs que no tingueu por ni vergonya i que vingueu a provar-ho.
0: Des de La Tramolla conviden a tothom a presentar-se al càsting i no han posat un topall de persones. De fet, ha dit que quantes més persones s'apuntin a les audicions serà millor.
1: Un espectacle de teatre musical és tan gran que, saps? O sigui, quants més siguem, millor. I nosaltres normalment, a més, sempre intentem tenir covers de tots els personatges principals. O sigui, que doblem cas, perquè mai se sap què li pot passar, saps? Aleshores, que quan també passen, millor.
0: Per a aquelles persones interessades en formar part del nou musical de Sister Act, es poden apuntar al càsting a través de latramolla.cat/Sister Act, el qual es farà els dies 24 i 25 de juliol a partir de les 6 de la tarda a la mateixa Tramolla. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem titulars. El govern i els comuns han presentat a Mollet una proposició de llei amb mesures temporals i excepcionals per accelerar la construcció d'habitatge protegit. I una 60ena de joves han participat en els tallers de l'estiu jove que s'han ofert des de la regidoria de joventut, amb destacar el taller de pintura mural on tot just ahir van finalitzar-lo, amb un mural que ara es pot veure a la Rambla de la Unió. I el Casal Popular Altabaran ha acollit una xerrada crítica amb el projecte d'ampliació de l'aeroport de Barcelona. I La Tramolla farà el musical de Sister Act. És per això que han obert audicions a aquelles persones que vulguin formar part de l'espectacle. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem, com sempre, el proper dilluns a partir de 1 del migdia. Fins la propera, que vagi molt bé.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Dimecres a les 5 de la tarda aquí, a Ràdio Mollet.
5: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet amb Carles Matute.
6: Hola a tothom, benvinguts al Pals i botes número 711. L'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. A l'any 1863, en Whymper disposava d'unes curtes vacances d'estiu. Va tornar a Breil, on va tornar a contactar amb en Carrel, però com que les condicions meteorològiques no eren bones i el Matterhorn es trobava sota una capa de neu i gel, varen decidir anar a donar la volta a la muntanya i pel camí varen escalar uns quants pics menors. Abans de tornar, varen decidir de fer una nova temptativa, però la cosa va acabar com el rosari de l'aurora per culpa del mal temps. Mentrestant, en Whymper va aprofitar per estudiar el caràcter estrany d'en Carrel. Aquí, amb el temps, va arribar a apreciar i respectar. Però el que realment sempre l'havia intrigat era que, tenint com tenia una excel·lent capacitat per escalar el Matterhorn, mai hagués intentat escalar-la pel seu compte, i més vivint com vivia el seu peu. Finalment, va arribar a la conclusió de que en Carrel va decidir prendre's el seu temps i això faria créixer la llegenda de la inaccessibilitat del cim i a la vegada això faria la seva victòria més espectacular. Si això era així, en Carrel es va valorar massa a si mateix. El 1864 el Matterhorn no va ser atacat. No és que en Whymper hagués abandonat el projecte, però aquell estiu es va dedicar a explorar la zona del Delfinat, juntament amb en Michel Croz, un guia de Chamonix, va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. Juntament amb en Michel Croz, un guia de Chamonix, va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. En Croz reunia totes les qualitats que ell buscava i al final va creure haver trobat el company ideal per guanyar el cim del Matterhorn. I així arribem a l'estiu de 1866. I aquí s'ajuntaren una sèrie de circumstàncies que provocarien la més cèlebre tragèdia de la història de l'alpinisme. En Whymper havia quedat amb en Croz de trobar-se a prop de Zermatt el 13 de juny, però per un desafortunat malentès, en Croz va acceptar un altre compromís pel dia 27, el que volia dir que amb prou feina podrien coincidir encara no dues setmanes. Com que el Matterhorn estava encara cobert de neu hivernal, es va dedicar a escalar amb uns altres dos guies unes muntanyes properes a Zermatt. Va ser aleshores quan, en canviar de perspectiva, en Whymper se li va acudir d'intentar l'escalada per la vessant nord-est. Des de Zermatt, aquella banda semblava exageradament dreta. Per això mai s'havia tingut en compte aquella opció. Però, vista des d'un altre angle, aquella aparent verticalitat no era més que una il·lusió òptica. La idea era tan revolucionària que en Whymper no va poder convèncer Croz d'atacar el temut esperó nord-est. D'haver-ho fet, és possible que la història hagués estat ben diferent. En Croz va haver de tornar a Chamonix per tal d'atendre el seu compromís del dia 27 i en Whymper va aprofitar per anar a escalar per la zona del Mont Blanc, on, entre altres bones ascensions, va fer la primera a la Guilbert. El 7 de juliol, en Whymper va tornar a Valtornage i li va explicar el seu nou pla a Carrel, el qual no hi va posar cap inconvenient i va acceptar, de seguida, anar amb ell tan bon punt el temps s'aclarís. Però, en realitat, Carrel ocultava el seu propi pla. En Carrel havia estat contractat per un grup d'italians, de molta pela, per tal d'intentar l'assalt al cim a la primera oportunitat. Es tractava d'un equip potent, que comptava, a més, amb molts recursos. Ignorant tot això, en Whymper va baixar a la vall per tal de visitar a un amic malalt i va tornar uns dies després. I al matí de l'11 de juliol, el grup d'en Carrel va sortir de Brill amb una nombrosa caravana que carretejava tot l'equip. Aquí en Whymper se'n va adonar que l'havia engalipat un altre cop i aquesta vegada estava segur que en Carrel tenia totes les cartes al seu favor. En Whymper es va quedar tot sol, incapaç de tornar a ser armat amb el seu equipament, però de vegades la fortuna té cops amagats. Lord Francis Douglas i el seu guia Peter Tuckwalder fill, el qual només tenia 19 anys, però que era un reputat muntanyenc, varen arribar a Zermatt aquella mateixa tarda. En Whymper ho va posar al corrent de tot plegat i en Douglas immediatament va acceptar anar amb ell per tal de dur a terme la temptativa per l'aresta nord-est. La cursa per la victòria havia començat. Un cop a Zermatt, varen contactar el vell Peter, el pare d'en Tuckwalder, i per acabar-ho de dubar es va trobar amb en Michel Cross. Com que el seu client s'havia posat malalt, acompanyava el reverend Charles Hudson, un dels millors escaladors anglesos de l'època, i a un altre jove anglès, Robert Haddow. En Whymper els va proposar que unissin els equips i en Hudson hi va estar d'acord. Aquell grup de 7 homes va sortir de Zermatt a 6:15 del matí, però es tractava d'un grup massa nombrós i difícil de governar. I en ell hi figurava un membre que mai hauria d'haver-hi format part, en Robert Haddow, al qual li mancava experiència per tal d'escometre una ascensió de tal envergadura. I la setmana que ve, l'ascensió.
5: Pals i botes. L'agenda.
6: Pel divendres dia 24 tenim un sopar al Turó de les Maleses amb els ibers i els focs artificials a Sant Fost. El vocal és en Lluís Mas. Els que hi vulgueu participar, poseu-vos en contacte amb ell per la web del club. Tingueu present que aquesta és l'única activitat programada per aquesta setmana. I recordeu que per fer les sortides del club cal tenir vigent el carnet de federat de la FEC del 2026. En cas de no tenir-ne, el club us facilitarà una llicència temporal per cada dia de l'activitat. El mòdic preu de 7 euros per dia.
5: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.
1: Bona tarda, benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui ens acompanya Carme Olaria de Junts per Catalunya, Mollet, a qui saludem. Molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Avui volem parlar de diversos temes. Si més no, fem ja balanç d'aquest ple que va tenir lloc el passat dilluns, un ple una miqueta més curtet del que estem acostumats. Es notava també que és un d'abans de vacances. No sé si, Carme, què en destacaries d'aquest ple?
2: Sí, jo, mira, en destacaria començar pel final. És a dir, en el ple, Junts per Catalunya varen fer un prec. I aquest prec el que demanava és que fa mesos enrere vàrem aprovar una moció, es va aprovar una moció entre tots els grups municipals sobre aquesta possible modificació del ROM. Aquesta possible modificació del ROM, que va ser acceptada, i el proper pas que s'ha de fer és crear aquesta comissió. Entre mig, doncs, hi ha hagut diferents propostes que des de l'oposició hem volgut, doncs, oferir a l'equip de govern. Han estat parlades, han estat consensuades i representa que sempre ens ha calgut aquella comissió perquè tot això quedi escrit i es pugui posar ja en valor a fer aquest canvi. Per què començo per aquí? Doncs perquè realment, i feies el comentari, va ser un ple curtet, va ser un ple que sembla... Però, clar, aquesta modificació que demanem del ROM, hi ha un eix que ens ha unit a tota l'oposició, que és poder fer mocions locals. És a dir, poder demanar al govern de la ciutat qüestions que ens afecten el dia a dia a nivell local. Poder demanar al govern de la ciutat com estan les coses que s'estan fent o poder demanar al govern de la ciutat que en faci de noves, de coses locals. Perquè ens trobem que moltes vegades, com que el ROM actual no ens ho permet, és a dir, la reglamentació no ens permet poder-ho fer així, hem de treballar certes mocions buscant diferents tipus de verbs que sembli que no afecti directament en el govern de la ciutat. Aleshores, això va ser un tema molt debatut i aquest darrer dilluns ha sigut palès i va haver-hi només una moció que presentava un grup municipal, que aquesta moció parlava de poder fer un pla de climatització a les escoles de casa nostra. Per presentar aquesta moció es va haver de demanar que fos la Generalitat qui proposés, en tant que l'Ajuntament, doncs, acceptaria aquesta proposta perquè apretaria la Generalitat. És a dir, tot un garbuix, val, per poder demanar que volem aire condicionat a les escoles de la ciutat. I no només això, volem, doncs, que hi hagi més zones amb punts d'aigua, volem que les escoles, doncs, estiguin amb una millora de l'aïllament, tant d'estiu com d'hivern. Hi ha moltes coses i estem parlant d'un tema molt local. Però com que no podem presentar-ho directament, es va fer d'aquesta manera. Però el resultat quin va ser? Doncs que el govern doncs va aprofitar per explicar el pla de Mollet Educa, que ja estem molt a favor, evidentment, i va fer el seu discurs molletà. Aleshores, què vol dir? Que nosaltres, com a partits de l'oposició, no podem fer un discurs molletà, perquè no podem demanar directament, perquè no podem preguntar directament, però sí, el govern, amb les seves respostes, doncs, pot posar en relleu aquella feina que està fent. Val? Aleshores, quan va acabar el ple i vaig fer aquest prec, que ja el tenia pensat, però és que justament va ser la imatge d'allò que ens passa cada dia. Volem parlar de la ciutat. Evidentment que hem de parlar de temes generals, perquè n'hi ha molts que ens preocupen a molts, però volem parlar de la ciutat, perquè és important la ciutat, perquè som tots els grups municipals que ja estem allà, que tots portem la veu del poble, la veu de la gent que ens ha donat la seva confiança, la veu de la gent que ens para i que ens demana, i això s'ha de poder parlar en el ple municipal. En aquest cas, van dir que recollien el prec que feia Junts per Catalunya, que on ja posava data de que al setembre hauríem de tenir aquesta comissió feta, perquè hem de canviar les coses, perquè tots hem de poder parlar del que està passant a la nostra ciutat, del que ens agrada més, del que ens agrada menys, o de les propostes que puguin ser consensuades i que puguin ser aprovades, doncs, per la resta de grups municipals. El ple va passar d'aquesta manera, el que tu comentaves, així una mica ràpid, una mica... Però jo el definiria així, eh? És a dir, al final demostra, no?, allò que volem canviar i que esperem que de cara al setembre, el nou curs polític, doncs ja puguem posar fil a l'agulla, perquè si no, Junts per Catalunya continuarà dient el mateix i continuarà explicant el mateix, que no pot ser que aquestes coses no les puguem parlar en el ple municipal. Dit això, doncs el ple va passar d'aquesta manera.
1: Doncs queda dit i també comentat aquest ple. Ara el que volem també és comentar d'altres coses, com per exemple que ja sabem quin és aquest cartell de la Festa Major i també doncs, el pregoner i els plats forts d'aquests dies de Festa Major, d'aquí poc més de 20 dies. No sé, Carme, què li sembla tot plegat?
2: Bé, sabeu que la Festa Major per mi és molt més que una Festa Major, per mi és un moment de ciutat, és un moment de colles, és un moment d'entitats, és un moment de mulletans i mulletanes. Aleshores, està clar que el consistori doncs, amb aquests doncs, amb fúnigues, catarres, vindran Pep Sala, és a dir, al final tot això està molt bé, que és una cosa que surt des de l'Ajuntament, però que realment al carrer, com està vivint o com viurà la Festa Major és a través doncs, de morats, torrats, castellers, geganters, diables... o sigui, totes les entitats que s'hi volquen perquè la Festa de Mollet sigui el que esperem tots que serà, perquè ja sabem que d'altres anys doncs, han tingut que no duren no només 3 dies, sinó que gairebé és una setmana i que tothom s'hi volca perquè aquesta identitat de molletana doncs, la continuem tirant endavant. Nosaltres també considerem que, i com que també és el darrer espai que podrem fer, que la Festa Major no només ajuda a la gent jove, a ajudar a la gent, als nous veïns que puguin haver arribat, que no coneixen la ciutat i podem ensenyar aquesta identitat molletana, sinó que també apropa la gent més gran i apropa les famílies. Al final és un moment no, de retrobament de molletans i molletanes perquè les activitats que fan i es fan, són molt diverses. Aleshores, jo crec que aquesta diversitat d'activitats que es fa a la Festa Major de Mollet és una mica el reflex no, de la nostra ciutat, perquè la nostra ciutat no només té gent jove, sinó que té gent gran, té gent nouvinguda, té veïns no, d'altres poblacions que també doncs, Mollet capitalitza no, aquesta Festa Major, perquè les històries de morats i torrats jo ja crec que són universals, que tothom es coneix. No? Aleshores, doncs, evidentment, la Festa Major hi serem presents, la viurem cadascú des del seu àmbit i entenem que tot això es farà doncs, amb respecte, amb civisme, que podrem compartir nits sense dormir i matinades amb els despertars que ens faran i que al final la Festa Major és per gaudir-la amb seny i amb el compromís de que entre tots doncs, ballarem també perquè la ciutat tothom hi sigui benvingut i que puguem dir al final de la Festa Major que tot ha anat molt bé. I volem qui guanya, si són morats o si són torrats.
1: Doncs estarem pendents i també estarem allà fent aquest programa de Festa Major des de Plaça Catalunya. Després, un altre tema d'aquesta setmana i ha estat aquest conveni de Xarxa en Rosa amb l'Ajuntament de Mollet i Enfo, que permetrà doncs, això dones que han superat un càncer doncs, poder-se inserir en el món laboral perquè sovint, i tampoc se'n parlava molt, acaben tenint una dificultat després de patir aquesta malaltia.
2: Sí, des de Junts per Catalunya coneixem molt de prop aquest programa, coneixem totes les activitats que s'han estat fent durant tots aquests mesos i han estat portades a diferents municipis de la nostra comarca i han anat fins i tot més enllà i per arribar al Parlament de Catalunya perquè entenem la situació, la manera de fer les coses ben fetes és arribar a aquests acords, a aquests convenis, i Mollet, doncs, hi hem d'estar al capdavant, primer, perquè som una ciutat important, una ciutat gran, una ciutat on passen moltes coses, i que som una ciutat, jo sempre és el que dic, que tot suma, tot acaba sumant, i aquest conveni amb Xarxa en Rosa, amb aquesta bona feina que estan fent doncs, tota la gent que hi ha al darrere, amb la seva fortalesa, no? Que quan ens transmeten i ens expliquen i veus no? la importància, doncs jo crec que ens hi hem de vessar, sí que ja està signat el conveni i estarem atents que tot això també es dugui a terme i poder-ho celebrar doncs, amb la gent de Xarxa en Rosa, amb els èxits que hi hauran, perquè estic convençuda, treballant des d'Enfo, doncs, que podrem arribar a bon port.
1: I després comentar també aquest esboranc no?, que hi ha hagut a la línia R2 a tocar sí. de Montcada i que sembla ser que això pot anar per llarg, per molt que la consellera Sílvia Paner que deia que potser la setmana que ve estaria tot solucionat o hi podrien reprendre aquesta circulació, però sembla ser que masses problemes últimament amb les línies de Rodalies aquí a Catalunya.
2: Sí, jo crec que és un tema que s'ha de tenir molt valor per dir que això estarà arreglat, perquè fa molt de temps i sabeu com funcionen els trens a casa nostra, sabem tothom el que pateix per intentar desplaçar-se amb rodalies. Sabem de que avui diem blanc i demà és negre, sabem que diuen és una setmana i serà un any, i quan no cau per un costat, cau per un altre. Si no hi ha inversió en les infraestructures, aquestes coses passen. El manteniment s'ha de fer. S'ha de fer rodalies i s'ha de fer a tot arreu. I el que no podem fer és creure'ns segons quines coses, perquè a l'hora de la veritat sabem que no funcionen. El que volem és fets i que no quedin en paraules a l'aire, sinó que l'importància que hi ha de que tinguem un sistema de rodalies com pertoca, on tots molletans i molletanes puguem gaudir d'aquest transport, jo crec que és un eix de paller i no es pot, no podem assimilar que a hores d'ara estiguem encara dient oita, un altre esborany, no? Perquè, i ara parlo una mica en general, perquè Catalunya mereixem doncs, tindre aquesta mobilitat i aquestes infraestructures que realment ens aportin. El tema que quan no funcionen aquestes coses afecta molt i a tothom. Afecta la gent que va estudiar, afecta la gent que va treballar, afecta la gent que s'ha de moure perquè n'ha d'anar a un metge. Afecta a totes bandes. Aleshores sembla que ho estiguem prenent com anem fent pedaços i anem... No, és que és una cosa molt important. És tan important la mobilitat com la sanitat, com l'educació. I aleshores crec que estem menys tenint les dificultats que això donen als nostres ciutadans. I cal mesures fermes, però cal paraules de debò i cal realment que si hi ha un projecte de fer-ho que es faci i que no podem estar sempre fent dos passes endavant, un endarrere, perquè al final deixes de creure-hi. I els polítics, aquells que fem política, hem d'aprendre que les coses que es diuen és perquè es faran i lluitar-les i treballar-les i parlar-les des del cor i amb la sinceritat de les coses, com poden estar fetes i com no poden estar fetes. I moltes vegades ens trobem, sobretot amb el tema de rodalies, és que un dia no i un dia tampoc.
1: I avui, darrer espai de portaveus, abans d'aquestes vacances, ens hi retrobarem d'aquí al setembre, la segona de setembre. No sé si té la sensació de quan hi tornem ja estarem tots molt posats amb les municipals o si entre tots deixarem una miqueta de marge per parlar-ne més endavant.
2: Jo crec que tots ja hi som posats. La política continua sempre. I estiguem fent vacances o no, el nostre cap doncs, estarà col·locat en la nostra ciutat i estarà col·locat en aquelles polítiques municipals que volem que els ciutadans de casa nostra doncs, ens facin arribar i ens expliquin. I a vegades pensem allò, fem vacances i sembla que tot s'aturi. Jo crec que no, que són moments també de reflexió, que són moments de que tothom doncs, faci aquesta parada per poder llegir, per poder pensar, per poder compartir, però a l'altra banda no deixem de banda de la nostra ciutat, que no para mai, i que, evidentment, al setembre continuarem endavant amb el projecte municipal actual i amb els projectes municipals de cara a les properes eleccions. I això és així perquè és el nostre deure i el nostre compromís. I llavors, és que som compromesos amb aquests projectes, doncs els portarem endavant, sigui de vacances o sense vacances.
1: Doncs a tot això en parlarem ja, es diu aviat, d'aquí dos mesos, però és una miqueta menys, a la segona, com dèiem, de setembre. I si més no, doncs abans segur que ens veurem ja sigui pels carrers de festa segur. Major o en qualsevol altre acte que hi hagi aquests dies. Així que, Carme, que passi unes bones vacances i fins a la propera.
2: Igualment, fins a la propera. Adéu-siau.
1: Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Joves amb ofici, un programa que recull la història de 10 joves catalans dedicats a oficis artesanals que es pot pensar que han quedat obsolets i que els mantenen arrelats al seu entorn. Escolta'l cada dimecres a 12:45 del migdia a Ràdio Mollet.
1: Hola, sóc en Pele Barnial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 del migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.

sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Les periodistes diem prou és el titular del reportatge que va publicar la revista Esport, la periodista esportiva Maria Tiques, ara fa 3 anys. En aquest, 15 periodistes esportives denuncien les faltes de respecte, l'assetjament i les amenaces que reben dia a dia, perquè sí, malauradament, aquesta continua sent una realitat. Desafortunadament, el periodisme esportiu continua sent un món masclista i misògin, i si no, preguntem-nos, per què les dones periodistes quan arribem a una redacció ens posen sempre a cobrir la informació poliesportiva? O perquè som nosaltres les que cobrim les rodes de premsa o les que estem a peu de gespa i no som la veu de les retransmissions? Són només dos exemples clars que demostren que, malauradament, el periodisme esportiu encara és un territori per conquerir. Fa dècades que les dones piquem pedra per fer-nos un lloc i ja va sent hora que això es normalitzi. Les dones periodistes estem més que preparades per narrar futbol i així ho hem demostrat. El que faltava fins ara eren oportunitats i almenys, en aquest sentit, avui les tenim, però que a la acabar de fer el pas endavant i trencar d'una vegada per totes el sostre de vidre. Les pioneres Olga Viza, Mercedes Milà, Isabel Bosch i Imma Pedemonte, però també Marta Ramon, Carla García, Laia Coll o Danae Boronat, estan contribuint a fer-ho. I precisament per això són referents. Elles han callat moltes veus i ho han fet en silenci, sense entrar en debats inútils. El seu talent, la seva dedicació i sobretot el seu respecte i la seva estima per la professió, sí, però també per l'esport, les ha convertit en dones empoderades i un exemple a seguir per totes les generacions que somiem. S'ha avançat, però la igualtat total arribarà el dia que una dona dirigeixi una redacció esportiva, o sigui ella qui narri de manera habitual partits masculins, tal com va fer l'any 2019 la tarragonina Danae Boronat. Malauradament, perquè això passi, encara queda molt. Ara, a ningú se li fa estrany veure per la televisió un partit de futbol femení, però el que hem d'aconseguir és que a ningú se li faci estrany sentir narrar una dona un partit.

0: Parlàvem de dones periodistes esportives referents i per sort a casa nostra en tenim més d'una. I aquí em vull aturar per fer una menció especial a la feinada que fa dia a dia la Tere Ortega. Cap d'informatius de Tarragona Ràdio és des de fa anys una peça clau en les retransmissions esportives del programa Sempre Nàstic. Fa poc més d'un any va rebre el Premi Bones Pràctiques de Comunicació No Sexista en la modalitat de periodisme local comarcal que lliura l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Nosaltres hem volgut parlar amb ella i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes. Tere Ortega, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Parla'ns dels inicis. D'on neix aquesta passió pel periodisme i en concret pel periodisme esportiu?
1: Pel periodisme esportiu, perquè a casa meva, amb la família, tota la vida hem sigut de mirar futbol, de mirar esports per la tele, de reunir-nos a l'estiu quan arribava l'etapa del Tour, quan hi havia un partit de futbol. Jo he fet tota la vida esports, he fet bàsquet i el periodisme, doncs mira, m'agradava redactar i vaig pensar, doncs m'agrada redactar, m'agrada l'esport, sóc una mica curiosa de mena. El meu objectiu era acabar treballant en un diari, el diari de Tarragona, el diari de casa meva.
0: No sé si abans t'havia cridat l'atenció a algun esport.
1: Havia practicat sobretot bàsquet i atletisme. Col·le i després de col·le amb el Nàstic havíem arribat a ser campiones infantils provincials, vull dir, d'una manera més seriosa. L'atletisme havia participat a les Olimpiades de Reus, m'agrada molt agafar la bici, fer ciclisme, el bàsquet, el ciclisme i el futbol no, perquè a la meva època no tenies l'oportunitat de poder escollir fer esport. Sí que jugava al futbol amb els meus germans, amb els meus veïns a l'estiu, però no de manera seriosa perquè les dones no teníem l'oportunitat de practicar futbol. Simplement doncs, gaudies del futbol com a aficionada.
0: Clar, no t'ho hauries plantejat perquè suposo que tampoc hi havia referents, les referents que hi ha ara.
1: No hi havia referents i tot eren homes al món del futbol. Nosaltres les úniques referents eren alguna pel·lícula en blanc i negre que sortien dones jugant a futbol, però fins i tot fent mofa de les dones jugant al futbol. No hi havia referents i el que t'explicava tampoc no hi havia l'oportunitat de poder-te plantejar tu que un dels esports que podies escollir quan eres nena, era el futbol, directament passaves ja al bàsquet, a l'atletisme, a la natació, però no recordo a ningú de la meva època que s'hagués dedicat a jugar al futbol de manera seriosa.
0: I de sobte entres a Tarragona Ràdio i comença aquest projecte del Sempre Nàstic. Tu esperaves o podríem dir que el Sempre Nàstic és el projecte de la teva vida?
1: Doncs sí, probablement sí que és un dels projectes de la meva vida, inesperat. Jo havia fet la beca, quan acabes la carrera, la beca l'havia fet a Televisió Espanyola, i amb un programa que es deia Cerca de les Estrelles. Estava programes i estava programes esportius, però ho vaig fer una mica per provar. I allí sí que vaig començar a tenir contacte amb els esports, però que com una becària, que tocaves al mínim, que anaves a les rodes de premsa mínima, sempre acompanyada. Però entro a treballar a Tarragona Ràdio i el Ricard Laoz, que era el director, es planteja recuperar les retransmissions esportives. I coneix el meu interès pel futbol, per l'esport, i em proposa doncs, començar a formar part d'aquelles primeres retransmissions esportives amb el Carles Col, amb el Joan Andreu Pérez i una mica feia de centre d'imatge i bueno, a partir d'aquí sorgeix un projecte que fins ara s'ha anat mantenint, al que he dedicat moltes hores però també ha estat molt gratificant i he après moltíssim perquè fer esports és bueno, una escola constant de periodisme.
0: Com és ser periodista dona, en aquest cas periodista esportiva, en un món que encara està molt masculinitzat?
1: I sobretot a Tarragona, perquè tu veus dones que a les sales de premsa hi ha dones que segueixen els equips de futbol. A Tarragona no sé si perquè és una anomalia o no sé per què, potser també seré un altre dels temes a analitzar. És la situació periodística esportiva de totes les generacions que venen, siguin homes o siguin dones. Jo a Tarragona em sento respectada, em sento contenta, crec que sóc una més que no se'm valora o no se'm tracta perquè sigui una dona, potser és per l'experiència. Ja t'ho dic, jo em sento una més ben tractada, respectada en aquest món molt masculí. Quan surts fora, clar, jo també viatjo a Manàstic, sí que et trobes amb algunes situacions de paternalisme, que no te preguntin a tu per si aquella jugada era conflicte o no, sinó que sempre es dirigissin al company, com tu passes a ser una mica invisible, però a Tarragona sigui perquè ja porto anys treballant amb les mateixes persones, amb el Nàstic, amb els aficionats, amb els companys periodistes, que em centro respectada i una més.
0: Independentment d'això que dius, independentment d'això que dius, que és una excepció aquí a Tarragona, no sé si mai t'has trobat en alguna situació incòmoda o t'has sentit infravalorada.
1: Mira, doncs situacions incòmodes no treus, que jo mai he trobat a moltes situacions de masclisme. Jo sempre explico la situació que vaig viure quan vaig passar a fer les narracions dels partits per substituir la baixa per paternitat del Jordi Blanc, que és el company narrador, allà on, clar, passes a convertir-te en protagonista. I crítiques de gent d'aficionats del Nàstic i defensa d'aficionats del Nàstic. Tu te n'adones que passes a convertir-te en ser la protagonista de tota la història, que la gent deixa de parlar del futbol, dels futbolistes, dels entrenadors, de les polèmiques, i te posa tu el focus de la polèmica, no? Tothom valorant a veure si ho feia bé, si no ho feia malament, que se'm va criticar perquè no tenia veu per cantar els gols. Clar, són crítiques que, ostres, a mi em va costar molt de pair, a mi va ser un dels moments, jo crec que de masclisme, més enllà ho fes bé o malament, que potser els homes no es troben. Aquesta és una de les situacions que jo crec més greu. M'he trobat situacions que es critiqués en una sala de premsa, amb un àrbitre que s'encarregava de dirigir un partit pel fet de ser una dona, que se la tractés per part d'un entrenador de manera, doncs, menys tanyer-la pel fet de xiquilla, crec que li va dir, i situacions, doncs, potser puntuals, potser no, que crec que sorgeixen bàsicament quan les dones passem a fer la feina que desenvolupen els homes, una àrbitre, una narradora, que hi ha dones al món del futbol, però jo considero que continuem tenint el paper secundari. Les dones és la dona és la que mira les xarxes socials, la dona és la que potser va a la llotja i fa les entrevistes més formals. No hi ha dones presentant un programa a la nit d'esports, o hi ha poquíssimes dones. Continua havent poques dones narradores amb continuïtat, hi ha poques dones àrbitres, ja no t'explico de dones entrenadores. Jo crec que quan ja passes a suplir amb un home en el seu rol habitual, llavors sí que te poses en el focus de les crítiques.
0: A què creus que es deu que no hi hagi tantes dones narrant partits? És perquè no es donen oportunitats des dels mitjans de comunicació?
1: Clar, jo crec que les pròpies dones tenim el nostre sostre de vidre. Jo la primera, jo és que igual no tornava a narrar un partit de futbol per evitar-me les crítiques. Jo crec que aquest pensament també és de moltes dones, a banda que no hem estat educades per narrar partits de futbol, perquè no hem tingut referents de dones narradores. Parlo pel meu cas, però crec que també pel cas de les que sou més joves, no teniu referents de dones narradores. Jo, en el meu cas, sí que des del meu mitjà de comunicació es va fer una aposta perquè fos una dona la que narrés. Jo crec que pels mitjans de comunicació no, però arriba un moment que són les pròpies dones que evites posar-te en problemes.
0: Sovint es diu que la igualtat arribarà el dia que sigui habitual que una dona narri un partit masculí. Estem realment a prop de veure-ho?
1: Jo crec que encara falta, potser de tot el recorregut que hi ha en el futbol femení o en el paper de la dona en el futbol, normalitzar la narració d'un partit de futbol, jo crec que serà un dels punts definitius, però que encara costarà, perquè haurem de lluitar amb els homes, i dic lluitar perquè serà així, per fer les narracions i perquè s'haurà d'acostumar el públic a que les dones tenim una altra manera de narrar els partits de futbol, s'hauran d'acostumar com les dones tenim una altra manera de dirigir un partit de futbol, d'arbitrar un partit de futbol, o de comportar-nos en aquest món dels mitjans de comunicació. Són maneres diferents, la societat s'ha d'acostumar i, clar, això necessita tot un procés.
0: Ja per acabar, un somni?
1: Un somni de la tele esportiu, no? A mi m'agradaria, a nivell femení, que hi hagués un equip de bàsquet femení a la màxima categoria de, del bàsquet, com el Cedis, com el Barça, com el Girona, això a nivell esportiu i a nivell professional, doncs tornar a explicar un ascens de, del Nàstic o més una temporada del futbol professional. La Champions del Nàstic, m'imagino que X periodista de Girona li preguntes fa 5 anys i tampoc no s'imaginava que algun dia estaria explicant partits de, del Girona de Champions. Per què no? Doncs alguna fita esportiva de, del Nàstic, sí.
0: Gràcies, Tere, i per molts anys narrant i explicant què passa a casa nostra.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Més de 30 anys de professionalitat, d'amor per la seva ciutat, pel seu Nàstic i per la ràdio, però també 3 dècades de companyerisme i de pensar sempre en el col·lectiu. La Tere és un referent per moltes i també per mi. Així que, Tere, si ens escoltes, gràcies per la teva amabilitat sempre i pels teus consells. Per molts anys explicant, esperem victòries del nostre Nàstic. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

de Més Enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De Més Enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, assenyades amigues i assenyats amics, exploradores i exploradors del planeta musical que us afegiu a aquesta edició número 931, tercera del resum amb les millors propostes musicals de la 23a temporada de Messenger. Salutacions i abraçades de Belén Rosada portant granets de sorra i d'un servidor davant del micròfon. Exploradors del planeta musical que avui us conduirem en un nou viatge sonor que arrencarà a Alemanya en clau persa i continuarà per l'illa de la Reunió, per Rússia, per Euskadi, per Castella i Lleó, per Benín, per Dinamarca en clau sufí, de nou per la Federació Russa, per Andalusia, per Itàlia, per Argentina, per Hongria, per Grècia, per Finlàndia, per Màlaga en mode carnàtic, per Eslovàquia, per l'arxipèlag caribeny de Curaçao, un cop més per Rússia, per Mali i França alhora, per Itàlia i Catalunya al mateix temps, per Catalunya en clau flamenca, altre cop per Dinamarca, per Burkina Faso i Itàlia simultàniament i finalment per Albània i Itàlia alhora. Anirem primer amb The Ring, una obra excelsa del quartet paritari alemany Aixabaixista. Sons perses que fusionen les paraules i la saviesa del poeta Rumi en un tapís de veus i un paisatge sonor on l'atàvic i el modern van de la mà en peces com Toward the Bellwet. Després, a l'illa de la Reunió, clau maloia amb Montbalo, primer disc en solitari del jove però ja consagrat compositor, cantant i percussionista Luc Moindrancé Carilla, de qui recordarem el tema Nación. Per tancar el triple lliurament, anirem a Rússia amb la segona part de la duologia Cançons de Lídia Ruslanova, obra dedicada al 125è aniversari del naixement de la icònica diva de la música popular soviètica, a qui la gran Tatiana Mochanova interpreta deliciosament en peces com La meva capseta és plena.

anem amb el segon triple lliurament sonor d'aquest viatge de més enllà, resituant-nos d'entrada a l'edició número 903, el programa en què vam arrencar l'any en el qual les músiques ibèriques van ser protagonistes en exclusiva. Visitarem primer Euskadi, tot recordant el disc basc, setè llarga durada del gran Xavi Aburruzaga, gran triquitilari que ha desplegat el seu talent i els sons tradicionals de la seva terra per bona part del planeta. N'escoltarem l'estupenda Triquit Eixi. Tot seguit cap a Castella i Lleó amb Universo, tercer treball discogràfic del duet Blanca i Chuchi, editat pels nostres amics del segell independent mataroní Microscopi, una obra de folk ibèric contemporani interpretada pels virtuosos Blanca Altable i Jesús Enrique Cuadrado, consagrats ja entre els millors dels sons tradicionals castellans. Per concloure aquest bloc de tres peces, canviarem radicalment de registre, tot traslladant-nos al continent africà, més concretament a Benín, lloc de procedència de la fabulosa Gambé Brass Band, formació que remena amb molta traça una fusió conformada pel so juju, estil tradicional de l'Àfrica Occidental,

pel so dels rituals vudú i pel de les big bands de jazz clàssic occidental. Del seu disc From Without to Another World escoltarem de nou la fenomenal Allé amb la veu de la seva compatriota Angelique Kidjo.

Seguim amb el tercer triple lliurament musical d'avui. Anem primer cap a Dinamarca per retrobar-nos amb un deliciós projecte musical que ens transporta a un lloc ben diferent d'allà on s'ha gestat. Àlbum Sufi 3, amb el subtítol en àrab de O Brisa de l'Ànima, és un disc superb del duet Eufòria, projecte que s'endinsa en l'espai dels sons sufis del nord d'Àfrica i es presenta amb uns arranjaments contemporanis d'allò més brillants i engrescadors. La peça sensacional que tornarem a escoltar s'anomena Ya-Ro. Amb la segona proposta d'aquest tercer bloc anirem de nou a la Federació Russa i al terreny dels sons purament tradicionals, en aquest cas amb un únic instrument protagonista, la veu de la talentosa Anastasia Ragozina, artista sublim que ens ha delectat enguany amb les composicions del seu mitja durada Dolia, treball que conté delícies com Noctemnaya. Després tornarem a canviar de registre, tot i que continuarem en clau femenina i minimalista. La diferència és que el pròxim instrument protagonista és l'arpa i el gènere el flamenc. Arpa ora, segons alguns entesos, esdevé una revolució en el món del flamenc, tot convertint l'arpa clàssica en un instrument vàlid i valuós per al gènere. L'autora d'aquesta joia no és altra que la virtuosa Anna Crisman, artista de Jerez de la Frontera, que ens delectarà amb una perla anomenada Zambra de Luz.

Avancem en la nostra edició de Més enllà número 931, tercera de les 5 que dediquem enguany a repassar el bo i millor de la temporada. En aquest quart bloc començarem al sud d'Itàlia, amb la que potser és la més veterana i mítica formació del folclore autòcton, els fabulosos Canzoniere Grecanico Salentino, que l'any passat celebraven el seu 50è aniversari amb l'edició del disc Il Mito, una obra on els de la Puglia recullen 11 peces emblemàtiques de la seva llarga història, com ara Domenica Matina. En aquella mateixa edició vam descobrir la música formidable d'un argentí resident a França, el talentós Marco Grancelli, artista que s'estrenava en solitari amb una obra deliciosa, Camino Trunco, un disc on el folclore de la seva terra brilla de manera molt especial gràcies al gran carisma i la innegable qualitat interpretativa de Grancelli. Per recordar-lo, hem escollit dues perles de l'àlbum, El Machayuera i Si te bautizó la luna. Per concloure aquesta triple entrega musical, tenim de nou entre mans el disc True Picture, debut discogràfic de la cantant i contrabaixista hongaresa Verónica Varga, artista sublim i elegant que ens convida a fer un viatge musical des dels sons tradicionals de la seva terra fins a altres contrades helèniques. N'hem escollit per compartir avui una peça preciosa que no vam escoltar en el seu moment, Afino Gella.

Per començar aquest nou triple lliurament de resum de temporada, anirem a l'illa grega de Creta i amb la lira tradicional com a protagonista, instrument de per si captivador. Més encara si el músic que el remena és el gran Stelios Petrakis, un dels referents mundials d'aquest instrument mil·lenari, el que vam descobrir fa més d'una dècada i el qual hem retrobat reiteradament en solitari i, sobretot, com a membre d'altres sensacionals projectes de sons mediterranis. A l'Íric, el seu nou disc, trobem perles com Mushernaga. A continuació viatjarem a Finlàndia per retrobar-nos amb el quartet de folk pop més trencador dels darrers anys en el país nòrdic, Tuuletar. Quatre músiques elegants i innovadores que, a Maammo, el seu últim treball discogràfic, continuen jugant amb els sons tradicionals finesos i l'electrònica per donar vida a peces formidables com Kayatesi i Hivanion Loitsu. La tercera proposta musical d'aquest cinquè bloc d'avui ens portarà musicalment a l'Índia, tot i que geogràficament anirem força més a prop. El Modena Vega, flautista i cantant malaguenya habitant d'universos sonors orientals i mediterranis, es llença amb el disc Gopika a una nova aventura en solitari en la qual la música devocional és la protagonista exclusiva a través dels kirtans de la ciutat de Brindavan. Com que les peces són molt llargues, hem escollit un fragment, més o menys la meitat, de Sri Radha Ganesham.

vençuda. Seguim viatjant pel món a través de les seves músiques d'inspiració tradicional en aquesta tercera edició de resum de temporada. El següent bloc arrencarà des d'Eslovàquia amb Manusa 2, segon treball en solitari de la cantant Julia Kozakova, consagrada artista de l'univers de les músiques gitanes centreeuropees que amb aquest treball dona continuïtat al del seu debut, Manusa, un disc que en el seu moment també ens va captivar. N'escoltarem una que no vam tastar en l'edició número 906 del passat mes de gener, Dumba la Dumba. A continuació anirem a un arxipèlag caribeny. Curaçao és un país que aquesta temporada hem pogut esborrar de la llista d'aquells que encara no havien visitat musicalment. I ho van fer gràcies a un fabulós disc de sons criolls, The Work of Songs, una obra del gran Roel Callister, talentós percussionista, compositor i cantant, que ens tornarà a delectar amb el seu ritme captivador en peces com Era nit a Malu. Canviarem després radicalment de registre, tot dirigint-nos per tercera vegada en aquesta edició a la Federació Russa. Pshelka és el títol del nou disc de Tatiana Kalmykova, una vergada vocalista, compositora i investigadora de les músiques antigues del seu immens país, que en un mateix treball ens pot transportar des de l'Oceà Pacífic fins al Mar Bàltic. N'escoltarem el tema Xerez Sadik.

Som-hi amb la setena entrega musical d'aquesta edició de Messenger número 931. Començarem amb Ali amb un àlbum farcit d'energia, Fanga, un títol que en la llengua bambara significa força, segon treball discogràfic del grup Kumbe. Formació on trobem músics malians i francesos i que fusiona les tradicions sonores del Sahel amb el rock més potent, com comprovarem escoltant un cop més una composició poderosa anomenada Where Where. Després podrem gaudir de nou amb una obra de les més captivadores que ens han passat per les mans en els darrers mesos, tot posant un peu al sud d'Itàlia i l'altre a Catalunya. San Paolo di Galatina és un disc superb de Raúl Refri i Maria Mazzotta, cuinat a foc lent per força major. Ja fa anys que la cantant de Lecce va contactar amb el músic de Barcelona proposant-li de fer alguna cosa junts, però aquest anava molt saturat de feina i en aquells moments i va declinar la idea, però no la va descartar per al futur. Afortunadament, el futur ha arribat en peces com la que dona títol al treball. I si teníem un peu a Catalunya, amb la tercera proposta d'aquest bloc, els posarem els dos. Melodies del Retiro és el títol de l'últim disc de Carlos Coronado, músic nascut i resident a la vila empordanesa d'Esclanyà, que viu captivat pel flamenc i que hi posa tot el seu talent com a compositor i com a guitarrista en joies com Guanajuato.

Arriba el moment d'acomiadar-se per avui i ho farem amb la vuitena i última triple entrega sonora. Sortirem des de Dinamarca amb Three Times Into Something Will, el nou àlbum del quartet de folk basco, una formació amb més de dues dècades d'aventures musicals a les esquenes que ha estat premiada en diverses ocasions com a una de les propostes del gènere més reeixides del país nòrdic. N'escoltarem una joia titulada Lead and Silver. Tot seguit tornarem a gaudir amb l'òpera prima d'un trio nascut recentment en terres italianes amb l'objectiu de maridar sons de l'Àfrica Occidental i Mediterranis. The Path Before Us és el títol del disc que tenim de nou entre mans, edició publicada el passat mes de gener pel trio Crossing, del qual escoltarem la sensacional Careba. Per concloure les dues hores de programa posarem un peu a Itàlia i l'altre a Albània amb Lum, el nou i meravellós disc del duet format per la cantant Hersi Madmulla i pel violoncel·lista Jacopo Corozzi. Aquests músics genials ens conviden a un viatge al·lucinant que arrenca des de la base de quatre tradicions populars del sud-est europeu. Tenim un magnífic exemple en la peça Colaz Llumjan. Som a tota hora a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li, ja, però si ara hi vaig, i ella no ho vol, després què?